Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: content. Jo sí que estic content aquest Nadal. Vinga, home, au! Au, au, passa! Au! Vinga, home, au! Fora!
1: Estem rodant. Més. Tot, fora cotxe, mula.
2: Ara.
1: Molt bé. Vinga. Stop. Vinga, sigue. Vale, sortim. Música.
3: Està, però no surt.
1: Música.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

de cartera.

0: 91.6 FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: La pentina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura girueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: feel.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: I'm in the fucking crack house.
1: Max Power of the sauce.
2: It's Lix.
3: Parte mita, dic que callis, nai. Amb qui penses que parles quan els temes dius que no sóc real? No em fico la gent amb la que vas perquè no m'importa. Si trafiques, no trafiques, fluixa'm a la

vestir i vestir cabana i sóc un heroi. Som la inspiració de tota una puta generació i totes les tots quan ens veuen ens volen donar el seu. Quatre lents de pare i algú de tàrax al doble got. No saps lo que parles si prefereixes a l'actitud. No porta ni un mil·ligram de prom i creus que et puja molt. Paga

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

I sona una cançó que ara em parla de tu, de totes les històries que ara ens han quedat tan lluny. Recordo com

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

adults. He escoltat atent

boirans atrapat ballant, buscant el sol. I riguem-me-les quan contes la mateixa història.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns, els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 15 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça. El govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars després que les captures freguin ja les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. També s'han confirmat 14 nous positius aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. Dels esports, el Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells, que tanquen la jornada quinzens a la taula. Ara l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I en cultura, avui arrenca una nova edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Passen 3 minuts de les 7 del matí. És temps per comprovar com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes amb les manifestacions dels docents. Per tant, connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres de moment amb molta tranquil·litat. En aquest sentit, és cert també que no hi ha incidències registrades. De moment no tenim ni accidents ni avaries. El que sí que és cert també és que es formen ja algunes retencions habituals, sobretot en tot el nus de la Trinitat i voltants de Barcelona, on destaquem la C58 amb lentitud ja des del terme de Sant Quirze i Ripollet en direcció a la capital catalana. A la C17 ara mateix també hi ha 2 quilòmetres de congestió en sentit sud a Parets del Vallès. Com és habitual, també hi ha intensitat en la circulació de les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Concretament a la ronda de dalt hi ha retencions en tot el tram fins la Vall d'Hebron. També a la ronda litoral hi ha retencions fins a la Barceloneta en sentit sud i a Santa Coloma de Gramenet en sentit nord. L'entrada des del Llobregat també continua amb congestió habitual, sobretot per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció Barcelona. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, ens espera una jornada força variable. De fet, ja aquest matí els núvols han de ser els protagonistes i continuaran deixant algunes pluges disperses, sobretot a les comarques de Girona, també fins a l'Alt Maresme, aproximadament. Aquests núvols, que a la resta de Catalunya simplement deixaran 4 gotes despistades, i el que farà és vent, sobretot al sud de Lleida, Tarragona, i de moment a l'àrea de Barcelona, algunes nevadetes intermitents al Pirineu. Compte aquesta tarda amb les tempestes i calamarsades que hi haurà, sobretot a Girona i Barcelona, les més importants al Vallès Oriental, la Selva i també al Maresme. Més vent cap al sud, però amb una baixada de temperatura, i al cap de setmana, en general, matins tranquils, tardes d'algunes nuvolades, més importants al diumenge, i amb nits ben i ben fresquetes. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per a un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. El possible acord de pressupostos que no es votaria al Parlament fins al juliol podria ser el desllorigador perquè el govern i els sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen a seguir negociant dimarts. El president Salvador Illa insisteix en la mà estesa del govern, però sempre dins del marc de l'acord signat al març, i el departament posa l'èmfasi en les millores per l'escola inclusiva. Els sindicats, però, exigeixen parlar de l'increment salarial a la propera trobada. Mentrestant, mantenen el calendari de vagues que avui afecten els docents de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Ens ho explica l'Esther Minguell.
4: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que la negociació vagi més enllà de l'acord i que es puguin tractar totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Estan d'acord en parlar dels recursos per la inclusió, però reclamen posar sobre la taula les millores salarials. Esperen que en la convocatòria que els ha de fer arribar el departament el dilluns ja hi aparegui el tema i, si no, adverteixen que no aniran a la trobada. Yolanda Segures, portaveu d'USTEC.
5: No és que renunciem a la resta ni que portem una proposta en concret en matèria salarial, sinó que volem que ells ens traslladin una proposta d'un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes inclusiva.
4: El govern veu marge de millores laborals dins el marc del pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT i evita parlar dels salaris. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
6: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació, que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
4: L'administració agraeix el to constructiu de la trobada i proposa un calendari de treball bisetmanal per continuar avançant. Comissions Obreres i la UGT han estat presents a la reunió i celebren que la resta de sindicats s'afegeixin per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
1: Doncs, mentrestant, i com dèiem, evidentment, la vaga de mestres continua amb una nova jornada avui a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, després que ahir fos el torn de la Catalunya Central i de les comarques gironines. A Girona, milers de docents van tornar a sortir als carrers per reclamar millors condicions per a l'educació pública. Ho feien sota el lema "Per temps de flors ens plantem", coincidint justament amb la celebració del certamen floral a la ciutat. A Osona, els professors van fer una bicicletada pels carrers de Vic i van anar parant en diversos punts per fer-hi activitats. Segons el govern, el seguiment de la vaga va ser ahir del 10% i els sindicats l'enfilen fins al 56%. En parlen Glòria Polls i Sònia Zapata, d'USTEC.
7: Tenim un mes de vagues, fins al 5 de juny, doncs esperem que això sí, que serveixi per poder tenir resultats, per això sortim al carrer.
8: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies i estem lluitant també pels seus drets.
1: També l'etapa del 0 als 3 està en lluita. Professionals i famílies de les escoles Bressol de l'Hospitalet de Llobregat han sortit aquest dijous també al carrer. Denuncien la situació en la que han de treballar durant una etapa educativa que és molt important, però a la qual no se li dona valor. Diuen que necessiten més mans, reduir ràtios i també salaris dignes. Ens ho explica el Jordi Busson, de Televisió de l'Hospitalet.
9: L'Assemblea d'Escoles Bressol de l'Hospitalet diu prou. Asseguren que es falten mans per garantir la qualitat educativa i la cura dels infants. Per això reclamen dues professionals per aula i equips interdisciplinaris per a l'atenció a la diversitat. En aquest sentit, veuen indispensable la reducció de les ràtios. Per exemple, l'etapa dels 2 als 3 anys és de 20 infants per educadora, una de les més altes d'Europa.
10: Pot ser que dos infants tenen la mateixa necessitat a la vegada. Vull dir, al final, sent nens petits, que has d'acompanyar en tots els nivells. El 0-3 és una etapa molt important i està com molt desvaloritzada, no?
11: Portem molts anys amb els mateixos sous, que són sous molt ridículs, amb la tasca i la importància que tenim a càrrec. Infants molt petits, molt vulnerables, que necessiten de molt recolzament, molta dedicació, i creiem que no estem gens valorades.
9: L'Assemblea d'Escoles Bressol de l'Hospitalet es tornarà a mobilitzar el 26 de maig, coincidint amb el ple municipal. També s'adheriran a la vaga educativa de l'etapa 0-3, convocada per dimecres que ve.
1: Set i 11 minuts, el govern espanyol eliminarà l'1 de juny, abans del previst, la rebaixa de l'IVA a la factura de la llum i el gas. S'escuda en la moderació de l'IPC, que ha reculat fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La variació interanual és una dècima més baixa que el març. Aquesta reducció lleu s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas, i per aquest motiu l'IVA tornarà al 21% al mes de juny. Sí que es mantindran les bonificacions als carburants, que continuen pressionant a l'alça. Així, a l'abril van ser un 10% més cars que fa un any a Catalunya i gairebé 3 punts més que el març. S'observa d'aquesta manera l'impacte en els preus que ha provocat la guerra a l'Iran. I us expliquem ara una nota luctuosa. Ha mort un treballador de 64 anys en un accident laboral. L'home ha caigut d'una alçada de 7 metres mentre feia tasques de manteniment en una nau industrial a Sant Pere de Ribes, a la comarca del Garraf. Les causes de l'accident s'estan investigant. I aquest dijous la ciutat de Reus ha viscut un desnonament amb dos detinguts. Concretament es tracta del cas de la Jennifer, veïna de Reus, que ha viscut en un pis de titularitat municipal durant 9 anys. Algunes persones s'han concentrat davant de la casa per intentar evitar el llançament, però finalment s'ha dut a terme. Els membres del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que la Jennifer és una persona en una situació de vulnerabilitat. Té una discapacitat acreditada, està en tractament de salut mental i ha estat víctima de violència masclista. A més, denuncien que se l'ha fet fora de casa sense cap alternativa habitacional estable. Escoltem la mateixa Jennifer i a Guillem Jové, membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
12: Totalmente desproporcionado. Al final yo estaba en mi casa, estaba en mi sofá. Y bueno, han empezado a porrear la puerta. Me ha dado bastante miedo porque, no sé, parecían los porrazos de mi expareja. Y bueno, he tenido miedo, me he sentado en el sofá. Han empezado a decir cosas feas de mí y tal, porque lo he escuchado. Y bueno, es escuchar todo esto, escuchar muchos porrazos, que te revienten la puerta. Han entrado, me han hecho sentarme a mí y al compañero en el suelo con las manos en la cabeza, como si fuera una terrorista, tuviera una bomba en casa. No sé, me he sentido, la verdad, que una situación muy inhumana.
13: Detenir a les persones que, a més, estan desnonant aquell dia és vergonyós. I encara més perquè després, des de serveis socials, ens diguin que no podem parlar dels 30 dies, no podem parlar més de què fer aquesta nit perquè hem arribat massa tard a parlar amb ells a serveis socials. Hauríem tingut tot el dia si no fos perquè l'han tingut 5 hores a comissaria.
1: Mentrestant, i a Barcelona, l'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que el barri de la Marina sigui plenament residencial i disposi de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat, en ple creixement i que està ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral, sumarà 30.000 veïns en 10 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
14: El pla singular a la Marina del Prat Vermell, presentat per l'alcalde Jaume Collboni, va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se a l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
15: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
14: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la ronda del litoral.
1: La guerra oberta a Junts per Sabadell fa alçar als tribunals. El portaveu del grup municipal, Lluís Mates, ha presentat una demanda als jutjats de Sabadell mateix davant la celebració d'una assemblea local en la qual es valorarà la seva situació i es plantejaran els possibles acords de candidatura per a les eleccions del 2027. Mates ha reclamat mesures cautelars a la justícia i ha criticat la possibilitat que l'exregidor d'Esquerra, Gabriel Fernández, es converteixi en l'alcaldable de Junts. Ens n'informa Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
16: L'encara regidor de Junts per Sabadell, Lluís Mates, fa un pas més i ha presentat una sol·licitud d'urgència als jutjats de Sabadell demanant mesures cautelars. Mates reclama la suspensió dels efectes de les denúncies de la direcció nacional del partit, la paralització de totes les actuacions i la restitució de la militància. Aquesta darrera és la mesura més urgent, tenint en compte la celebració d'una assemblea de la secció local, a la que hi volen assistir tant ell com la regidora Càtia Bota.
17: El senyor Gabriel Fernández té tot el dret del món de voler ser candidat de Junts. Ell diu que no serà candidat de Junts. No, no. La meva pregunta és, doncs, qui serà el candidat de Junts? El que han fet aquí a Sabadell és un experiment, que jo no sé on ens portarà. Bueno, sí que sé on ens portarà, a la irrellevància política.
16: Aquesta petició de mesures cautelars urgents pot no arribar a temps i Mates ha avisat que qualsevol decisió que es prengui amb la seva militància encara suspesa serà impugnada. Sigui com sigui, cal destacar que el d'avui és el pas previ a la presentació d'una demanda per la vulneració dels drets fonamentals de participació política i llibertat d'expressió.
1: L'Hospital Clínic de Barcelona ha reduït l'aigua que utilitza per fer els tractaments de diàlisi un 40% al llarg de les darreres dues dècades. I també ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades del trasllat de pacients al centre en només un any. Són línies d'acció per rebaixar la petjada ambiental d'aquesta activitat assistencial, tenint en compte que les malalties cròniques dels ronyons aniran en augment els pròxims anys. Els especialistes fan una crida a la necessitat d'actuar, ja que el sector de la salut és responsable del 5% del canvi climàtic.
18: El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Transplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
19: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem... pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
20: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
18: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un professor de 41 anys d'un institut de Barcelona per assetjar sexualment alumnes i oferir-los drogues. Els fets van tenir lloc en un centre educatiu de Ciutat Vella on exercia de docent. Ara ja no hi treballa. La informació va arribar als Mossos, que van fer una feina d'interlocució amb les famílies i van obrir una investigació. Van detenir el professor el passat octubre, però la notícia ha transcendit ara.
21: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Avui també us expliquem que el govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars després que les captures freguin ja les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb la taula del senglar. A més, ha confirmat 14 nous positius de pesta porcina africana aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. En té més detalls en Marc Dalmau.
2: El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes. I fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar-ne la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
3: I el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
2: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
3: També demanem prudència, demanem comprensió, demanem disculpes. Demanem disculpes a tots els ciutadans, doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida i els mateixos ajuntaments, però també demanem la col·laboració i l'empatia.
2: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
1: A tot això, Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i del 2024, les danes i els incendis diversos de l'any passat. La pagesia ha donat de termini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que es van entregar a la conselleria. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
22: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem passat juliol. Aquí a la conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contesta res amb tot el període estiuent. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i els vam dir si ens hem de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem.
1: Obrim plana esportiva parlant del Girona, que ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat, un punt que li permet sortir del descens, però que encara deixa lluny la salvació matemàtica. L'equip basc es va avançar al primer temps amb un gol de John Martín i no va ser fins a la represa quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a 1 en el 66. L'entrenador, Michel, destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
23: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si 4, en 4 segur, però no sé si 3 també, veurem.
1: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions de la classificació. Els blanc i blaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. Una posició per sota dels espanyolistes, 15è, i el Girona amb 40 punts. Queden 2 jornades perquè finalitzi el campionat i tots dos equips depenen de si mateixos per salvar-se. El Centre d'Esports Sabadell s'apropa a les 4.000 entrades venudes per al partit que demà l'enfrontarà a l'Antequera. La nova Creu Alta acollirà l'últim partit de la temporada a casa, amb la que podria ser la millor entrada dels últims anys. Els arlequinats estan obligats a guanyar per aspirar a l'ascens directe a segona divisió. Ens apropa la prèvia en Joan Muñoz, de Televisió de Sabadell Vallès.
16: El Centre d'Esports Sabadell afronta aquest dissabte un dels partits més importants de la temporada. L'equip de Ferran Costa rebrà l'Antequera quan és segon a un punt d'un Eldense que s'enfrontarà al tercer en discòrdia, l'Atlético Madrileño. La nova Creu Alta presentarà aquesta jornada la millor entrada dels darrers anys.
0: Poder llenar el estadio, que venga mucha gente, que se sientan identificados con nosotros. Como bien hablamos antes, estamos en el mes de mayo. Las últimas jornadas son ilusionantes, estamos todo el mundo con ganas de ganar en casa el sábado. Mientras más seamos mejor, mientras más nos apoyemos entre nosotros mejor. Agradecerle a la gente porque todo el año estuvo también acompañándonos en todo momento, tanto en casa como fuera de casa.
16: Abans d'aquest transcendental duel, els voltants de l'estadi acolliran una festa prèvia en una zona d'aficionats impulsada pel club. Després, a partir de les 9 de la nit, arrencarà el Vital Sabadell Antequera.
1: El Joventut es consolida a la sisena posició de la Lliga ACB després d'imposar-se al Morabanc Andorra per 101-79. Ricky Rubio, amb 23 punts, 7 assistències i un 28 de valoració, va liderar els verdinegres en un duel que els locals van dominar gairebé des de l'inici. Dani Miret ja no va poder disposar en aquest partit d'Ante Tomic, lesionat, que es perdrà el que resta de temporada.

0: arribarem a 8:15 del matí amb la cultura. Avui justament arrenca la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Ens n'apropa els detalls el David Navarro.
1: Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzín Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
2: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
1: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
0: La Fira Trapezi de Reus ha engegat la seva 30a edició amb els primers espectacles. De fet, ahir la nit es va fer l'actuació inaugural Entre el cel i la terra de la companyia Circ Pistolet. La fira s'allargarà fins diumenge i comptarà amb 82 funcions de 60 companyies.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: El millor estat en què ens podem trobar és el de l'alegria. I d'això en sap molt la poesia. Benvinguts a l'Embaladits. Avui ens trobem a la biblioteca de l'Escola Les Tresses de Vilanova i la Geltrú, convidats per la Daniela Díaz.
6: Hola, Daniela.
7: Hola, Montse.
6: T'ha agradat llegir poesia?
7: Sí.
6: I seguiràs llegint?
7: Sí.
6: Ens podries dir com es diu aquest poema?
7: Poema de l'alegria.
6: I ens podries dir qui l'ha escrit?
7: Joana Raspall.
6: Doncs què et sembla, comencem?
7: Sí.
6: Avui, amb la Daniela Díaz, llegirem un d'aquells poemes que t'alegren el dia. Poema de l'alegria, de la nostra estimada poeta Joana Raspall.
7: Amb tots els colors faré una llaçada i la guardaré amb capsa tancada.
6: Quan en llevi trista qualsevol matí,
7: d'una tisora em prendré un bocí.
6: L'aixecaré en l'aire com a banderola.
7: Vindrà l'alegria i no estaré mai sola.
6: Moltíssimes gràcies, Daniela. I així d'alegres de poder seguir descobrint poesia. Ens acomiadem aquí. Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu.
4: Embaladits és una idea de Montse Balada, produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 15 de maig i al punt de les 7 del matí, o en aquest cas de 7:45, repassem la resta de titulars. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça. El govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars, després que les captures freguin ja a hores d'ara les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. També s'han confirmat 14 nous positius aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat, com la plaça de Catalunya de Barcelona, en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. En uns minuts parlarem amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat sobre l'impacte justament d'aquest moviment i sobre què n'han quedat a la societat 15 anys després. I dels esports, destaquem que el Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells, que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I en cultura avui arrenca una nova edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. 3 minuts i mig els que passen de 7:45, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara no es registren incidències. Es formen algunes retencions habituals al nus de la Trinitat i, com és habitual, també hi ha intensitat en la circulació a les dues rondes en sentit sud. A la ronda de dalt fins a Penitents i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. Des del Llobregat, retencions a l'A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins en direcció Barcelona. I pel que fa al temps, ens espera un divendres força variable. Aquest matí els núvols seran els protagonistes i cauran algunes pluges sobre les comarques de Girona i del Maresme. Es preveu molt vent al sud de Lleida, també a Tarragona i a l'àrea de Barcelona. Atenció, durant la tarda s'esperen pluges i calamarsades a Girona i Barcelona. Les més importants cauran sobre les comarques del Vallès Oriental, també de la Selva i el Maresme. El cap de setmana serà tranquil, però amb algunes nevolades i nits fresques.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs ara sí, un cop tancada la portada, entrem de ple en matèria explicant-vos que l'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, per Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant, en molts casos, vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. Aquest possible acord de pressupostos, que no es votaria al Parlament fins al juliol, però, podria ser el desllorigador perquè govern i sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen a seguir negociant dimarts. El president Salvador Illa insisteix en la mà estesa del govern, però sempre dins del marc de l'acord signat al març, i el departament posa l'èmfasi en les millores per l'escola inclusiva. Els sindicats, mentrestant, exigeixen parlar

0: Parteixen que no aniran a la trobada. Yolanda Segura es porta veu d'USTEC.
1: No és que renunciem a la resta ni que portem una proposta en concreta en matèria salarial, sinó que volem que ells ens traslladin una proposta de un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva.
0: El govern veu marge de millores laborals dins el marc del pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT i evita parlar dels salaris. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
2: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació, que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
0: L'administració agraeix el to constructiu de la trobada i proposa un calendari de treball bisetmanal per continuar avançant. Comissions Obreres i la UGT han estat presents a la reunió i celebren que la resta de sindicats s'afegeixin per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
3: Ho dèiem, les vagues continuen avui a Lleida, a l'Alt Pirineu i l'Aran, després de la de dijous a la Catalunya Central i a les comarques gironines. A Girona, ahir, milers de docents van tornar a sortir als carrers per reclamar millors condicions per a l'educació pública. Ho van fer sota el lema "Per temps de flors ens plantem", coincidint amb la celebració del certamen floral a la ciutat. A Osona, els professors van fer una bicicletada pels carrers de Vic i van anar parant en diversos punts per fer-hi activitats. Segons el govern, el seguiment de la vaga va ser ahir del 10% i els sindicats l'enfilen fins al 56%. En parlen Glòria Polls i Sònia Zapata d'USTEC Estès.
4: Tenim un mes de vagues fins al 5 de juny, doncs esperem que això sí, que serveixi per poder tenir resultats, per això sortim al carrer.
5: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies i estem lluitant també pels seus drets.
3: El govern espanyol eliminarà l'1 de juny, abans del previst, la rebaixa de l'IVA a la factura de la llum i el gas. S'escuda en la moderació de l'IPC, que ha reculat fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La variació interanual és una dècima més baixa que al març. Aquesta reducció lleu s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas i per aquest motiu l'IVA tornarà al 21% al mes de juny. Sí que es mantindran les bonificacions als carburants, que continuen pressionant a l'alça. Així, a l'abril van ser un 10% més cars que fa un any a Catalunya i gairebé 3 punts més que al març. S'observa d'aquesta manera l'impacte en els preus que ha provocat la guerra a l'Iran. I aquest dijous la ciutat de Reus ha viscut un desnonament amb dos detinguts. Concretament es tracta del cas de la Jennifer, veïna de Reus, que ha viscut en un pis de titularitat municipal durant 9 anys. Algunes persones es van concentrar davant de la casa per intentar evitar el llançament, però finalment es va dur a terme. Els membres del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que la Jennifer és una persona en situació de vulnerabilitat. Té una discapacitat acreditada, està en tractament de salut mental i ha estat víctima de violència masclista. A més, denuncien que se l'ha fet fora de casa seva sense cap alternativa habitacional estable. Escoltem la mateixa Jennifer i a Guillem Jové, membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
6: Totalmente desproporcionado. Al final yo estaba en mi casa, estaba en mi sofá y bueno, han empezado a porrear la puerta. Me ha dado bastante miedo porque, no sé, parecían los porrazos de mi expareja y bueno, he tenido miedo, me he sentado en el sofá, han empezado a decir cosas feas de mí y tal, porque lo he escuchado, y bueno, es escuchar todo esto, escuchar muchos porrazos, que te revienten la puerta, han entrado, me han hecho sentarme a mí y al compañero en el suelo con las manos en la cabeza, como si fuera una terrorista, tuviera una bomba en casa. No sé, m'he sentit, la veritat, que una situació molt inhumana.
7: Detenir a les persones que, a més, estan desnonant aquell dia és vergonyós. I encara més perquè després, des de serveis socials, ens diguin que no podem parlar dels 30 dies, no podem parlar més de què fer aquesta nit perquè hem arribat massa tard a parlar amb ells a serveis socials. Hauríem tingut tot el dia, si no fos perquè l'han tingut 5 hores a comissaria.
3: L'Ajuntament de Molló es convertirà en refugi energètic. Així ho han decidit els pressupostos participatius del municipi. En la votació hi ha participat un 11% del cens, una

0: Xifra que el consistori valora positivament si es compara amb la d'altres edicions, que girava entorn al 2 o al 3%. Ens ho explica des de Televisió del Ripollès la Laura Segú.
1: L'adquisició de generadors d'electricitat d'ús comunitari per emergències és la proposta guanyadora dels pressupostos participatius 2026 de Molló. En total, en aquesta edició han votat 36 persones, més de l'11% del cens amb dret a vot. La idea és instal·lar un sistema d'emergència quan hi hagi talls de llum al municipi. Aquesta actuació permetrà convertir l'Ajuntament en refugi i disposar d'electricitat i els serveis bàsics, com la calefacció, la fibra o, per exemple, també carregar el mòbil.
2: La gent es podrà connectar, podrà teletreballar, doncs, des de l'Ajuntament o des del refugi. També, doncs, funcionarà la calefacció i, per tant, entenem més que servirà com un refugi per a aquestes situacions, doncs, de quan el municipi es queda sense electricitat.
1: La quantitat assignada per als generadors és de 10.000 euros i, si el pressupost ho permetés, també n'instal·larien al nucli d'Espinavell.
2: Primer, doncs, equiparem l'Ajuntament, perquè és on tenim els serveis bàsics, també per temes d'emergències, i si ens dona, intentaríem també fer la mateixa operació en un equipament d'Espinavell.
1: En aquesta edició també hi havia l'opció de l'emissió del vot en forma digital i la tradicional de dipositar de manera presencial el vot dins l'urna.
0: Arribarem a 7:45 explicant-vos que el govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars després que les captures freguin ja les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb la taula del senglar. A més, ha confirmat 14 nous positius aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. En té més detalls el Marc Dalmau.
3: El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes, i fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar-ne la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
4: I el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
3: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
4: També demanem prudència, demanem comprensió, demanem disculpes. Demanem disculpes a tots els ciutadans, doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida, i als mateixos ajuntaments, però també demanem la col·laboració i l'empatia.
3: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
0: I no ens movem del camp encara, perquè Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol aviat els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i del 2024, però també per les danes i pels incendis de l'any passat. La pagesia ha donat de termini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que es van entregar a la conselleria. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable del sector de vegetals d'Unió de Pagesos.
5: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem a passat juliol. Aquí a la conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contestarà res en tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us vam dir, si ens hem de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem.
0: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas demana a la Generalitat que se'ls inclogui a l'Estatut dels Municipis Rurals. La llei aprovada ara fa gairebé un any només era per a municipis de menys de 2.000 habitants i la Vall d'en Bas en té 3.300. Però des del consistori entenen que tenen les característiques d'un municipi rural i que cap dels pobles que formen la vall arriba a aquests 2.000 habitants. Ens ho explica en Gerard Puigdemont d'Olot Televisió.
6: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas lamenta que la Generalitat no hagi tingut en compte municipis com el seu i que s'hagin quedat fora de l'Estatut dels Municipis Rurals. A la nova llei impulsada pel govern català fa gairebé un any incloïa els municipis de menys de 2.000 habitants. La Vall d'en Bas supera els 3.000, però creuen que tenen les mateixes necessitats que els municipis recollits a la nova llei.
7: Que és un greuge perquè la realitat és molt diferent. Ja no partim només dels habitants, no? Sinó que són aquests 3.300 habitants que som a la vall, sinó que són 8 nuclis, no? I que el més gran, per exemple, és Sant Esteve d'en Bas, amb 1.200 habitants, però Falgàs, amb 9 habitants, està clar que, bueno, que entraríem de sobres, no?
6: L'alcaldessa espera poder-se reunir amb el conseller de la presidència perquè puguin afegir algun annex o modificar la llei.
7: Al seu moment, als anys 68-69, es va fer la reparcel·lació, es va ajuntar tota la vall per poder tenir accés, no?, a unes subvencions que per pobles petits no tenies capacitat, no?, de poder accedir-hi. I ara ens trobem al revés. El fet d'haver-nos ajuntat, no ens és favorable.
6: Tots els municipis de la Garrotxa formen part de la llei, excepte Olot, la Vall d'en Bas, Sant Joan les Fonts i Besalú.
0: Us ho destacàvem en titulars. Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol, de Madrid, en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera, això sí, horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un cisma polític. Quin impacte va tenir realment? I, sobretot, què n'ha quedat 15 anys després? Quin llegat ens ha deixat aquell moviment? Ho analitzem amb el politòleg i analista de dades, Xavier Calafat. Senyor Calafat, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
0: Quin és avui el significat polític real del 15M? És un record, un llegat, o és una fractura que encara queda oberta?
8: Una mica les tres, no? O sigui, segurament siga més una fractura oberta perquè molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real, com va ser com el crit principal del 15M. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicaven les places. Però supos que va ser com una espurna que va canviar a tota una generació i va encendre la seva consciència política i també va canviar l'agenda mediàtica del país, no? Ja van despertar nous temes que continuen vigents i que ja se'n parla molt més que abans i que se plantegen solucions a aquests temes, no? O sigui, sí, tenim un problema de corrupció, però també estava abans i ara al Manco també intentem buscar solucions i se parla i se posa en el foc aquest problema, no? I també és un record i un llegat, no? És a dir, hi ha molt de partits polítics, molt d'activistes que van passar a fer política, que venien d'aquell moviment i que va ser la seva primera politització, no venien dels partits tradicionals ni de les antigues cultures polítiques i continua sent una reivindicació per aquesta gent.
0: Xavier, però què explica que 15 anys després els únics que governen, o gairebé, siguin els mateixos partits que el 15M impugnava? És a dir, el sistema no va ser capaç d'absorbir aquell cisma o el moviment no va saber construir alternativa?
8: És molt bona pregunta. Podríem dir que realment el 15M canvia per sempre el sistema polític espanyol, eh? I el sistema polític català també. És a dir, les majories absolutes passen a la història, no tornarem a veure majories absolutes en molt de temps, i el bipartidisme també passa a la història, no? Això de que hi hagués dos partits que s'anaven tornant en majories absolutes ha canviat. És veritat que els nous partits que van néixer del 15M en una fase posterior, ja en el 2015, en l'alcaldia de Barcelona, per exemple, on Ada Colau va arribar a governar, se van acabar adaptant en els nous codis institucionals, també perquè en el moviment social ja no donava més de sí, no? La lluita al carrer, l'estop de desnonaments, és com se necessitaven lleis noves per fer front a tots aquests problemes, i els partits vells no estaven donant resposta a això. Llavors hi ha un debat estratègic en el qual el moviment decideix fer aquest pas, no? El moviment i molts d'aquests activistes. Recordem que Cospedal, aquella dirigent del PP, deia, bueno, si tanto se quejan que se presenten a unas elecciones y las ganen, no? Això és el que van fer. Van fundar nous partits, van presentar eleccions i les van guanyar. El sistema polític va canviar i els nous partits se van veure obligats a jugar en les mateixes regles que aquest sistema. Llavors, com a més el moviment era una cosa molt heterogènia, no era com com un sindicat en el qual pots negociar amb el dirigent sindical per acabar amb una vaga. No, el moviment no tenia un líder, era assembleari, molt heterogeni, molt divers, era una xarxa de moviments. Llavors se van anar apagant, no? En la mesura que els nous partits arribaven, aquests moviments se van anar desmobilitzant i els partits nous, en certa forma, van perdre aquella energia inicial, se van veure obligats a pactar amb els vells partits que anaven a derrotar, per així dir.
0: Xavier Calafat, tenia una llista molt llarga de preguntes per fer-te, però el temps sempre és un gran condicionant. Gràcies avui per recordar o per ajudar-nos a recordar i analitzar aquest moviment del 15M i bon dia. Que vagi molt bé.
8: Bon dia. Moltes gràcies. Que vagi bé.
0: El Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat, un punt que li permet sortir del descens però que encara deixa lluny la salvació matemàtica. L'equip basc es va avançar al primer temps amb un gol de John Martín i no va ser fins a la represa quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador, Michel, destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
9: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
0: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions de la classificació. Els blanquiblaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. Una posició per sota dels espanyolistes, 15è, i el Girona amb 40 punts. Queden dues jornades perquè finalitzi el campionat i tots dos equips depenen de si mateixos per salvar-se. I diumenge comença el play-off d'ascens a la segona federació. Les semifinals, que es podran seguir en directe a la xarxa Més, enfrontaran d'una banda el Vilanova i el Cornellà i de l'altra l'Hospitalet i el Badalona. El partit d'anada es disputarà al migdia a l'estadi Riberenc i l'equip escapulat com a segon classificat disposarà d'avantatge en cas d'empat a l'eliminatòria. La Vertical de Montserrat tornarà demà amb la 8a edició i ho farà amb rècord de participació. La cursa solidària dels bombers de la Generalitat, que arriba amb novetats en les categories d'equip i inclusives, es podrà seguir en directe també per la xarxa Més. Ens amplia la informació des de Canal Taronja, en Joan Gual.
10: La cursa desafia els participants a superar els 2.180 esglaons dels funiculars de Montserrat en un recorregut de gairebé 1 quilòmetre i 388 metres de desnivell. Entre les novetats d'aquest any destaca el reforç de la categoria Som un equip, pensada per empreses, clubs i col·lectius, així com la participació de 5 infants que completaran tot el recorregut.
11: Bé, la veritat, amb moltes ganes, no? És l'any que també tindrem rècord de participants, perquè ha augmentat. Anirem als 450 corredors. També com a novetat, no? La categoria aquesta Som un equip, per donar-li un impuls, comencen a partir de 10 anys, és a dir, nens amb 10 anys poden córrer tot el recorregut per primera vegada. Hi haurà 5 nens que ho faran.
10: La prova també mantindrà categories com la de bombers, on els participants competeixen amb l'equip complet d'intervenció, la inclusiva o la infantil. La Vertical Montserrat es podrà seguir en directe a través de Canal Taronja Anoia, les televisions locals i la xarxa Més, amb una retransmissió especial des del mateix recinte de la cursa.
0: Avui arrenca la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Ens apropa tots els detalls el David Navarro.
12: Sense plaça de l'Univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Còmic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzín Atraccions. La directora general general de FICOMIC, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
13: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números de que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
12: Paco Roca, Wu Na-Yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
3: Avui va de persones vitamina. Imagina algú que refresca l'ànima i reanima l'esperit només amb la seva presència. Imagina algú que és com un toc de menta en un dia calorós. Imagina algú sempre amb un somriure que desglaça les preocupacions i les seves paraules sonen a música. Imagina algú que sense vareta màgica té el poder de fer-te sentir millor amb una abraçada. Imagina algú que és com aquell glob d'aigua fresca després d'una caminada sota el sol d'agost. Imagina algú que és com aquella brisa que t'acaricia la cara quan estàs assegut a la vora del mar. Aquest algú que t'estàs imaginant és una persona vitamina. Em va agradar moltíssim quan la Sílvia em va incloure en el seu grup de dones vitamina. Un grup de dones que, com aquest algú, que has imaginat. Però, clar, és que la Sílvia és una superdona vitamina. I com que la vitamina és contagiosa, al seu voltant brilla. I ja només em queda dir-te que t'envoltis a persones vitamina, perquè la vida és més bonica, més creativa i més divertida.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns, els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 15 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats justament a fer vaga mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Connectarem en directe tot seguit a la capital del Segrià per seguir el tall de la carretera nacional 240. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% el mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants, que mantenen els preus a l'alça. En uns minuts analitzarem aquesta situació amb Gerard Hernández, president de Facua Catalunya. Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat, com la plaça de Catalunya de Barcelona, en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un cisma polític. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el politòleg i analista de dades Xavier Calafat.
2: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
1: El Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells, que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara, l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I en cultura, avui arrenca una nova edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Gairebé són 4 els minuts que passen de les 8 del matí. Aquesta hora, ja ho sabeu, és hora punta. Per tant, ens interessa saber com se circula per la xarxa viària catalana. Ens posem al dia amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
3: Bon dia. De moment, les principals afectacions, ara com ara, les trobem a l'autopista P7, amb lentitud amb aturades a la zona entre Mollet i Barberà del Vallès, en sentit de sud, també puntualment a Cerdanyola, en sentit nord. La C58 d'entrada, punt habitual de Torre Baró cap al nus de la Trinitat, o també l'entrada per l'autopista B23 pel sud, a la zona d'Esplugues cap a la Diagonal. Veiem força lentitud en el cas de l'autovia 2, també a Sant Joan d'Espí, cap a Cornellà, d'entrada a Barcelona, i un cert moviment a les dues rondes ja a aquesta hora en sentit Llobregat. De moment, si més no, de moment, sense grans complicacions especials, amb el volum de trànsit habitual el divendres a aquesta hora del matí. I és tot de moment. Molt bon dia.
1: I pel que fa al temps, avui tornarem a tenir un dia de rebombori, meteorològicament parlant. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és. Sobretot serà aquesta tarda, quan tornarem a tenir sarau, fressa i molt de moviment, però no tot arreu. De moment, aquest matí ja hem despertat amb aquest cel cobert que tenim a gran part del país. És un temps gris el que hi ha, però el 80% de Catalunya són núvols inactius. Aquest matí no hi plourà. A més, amb vent tossut i fresquet, per cert, que està bufant, especialment a les comarques de Barcelona, de Tarragona i del sud de Lleida. A Girona ja aquest matí van per lliure i continuar plovent. No és que sigui una pluja molt intensa, però hi va descarregant. I també a hores d'ara la nevada està sent ben maca al Pirineu, per damunt dels 1.300 metres. Al llarg del matí continuarà nevant en aquesta serralada. Aquesta tarda és quan s'obrirà una mica el cel a les comarques de Lleida i gran part de Tarragona, però atenció a les de Girona i Barcelona. Aquesta tarda, de cop i volta, apareixeran algunes calamarsades, com va passar dimarts. Tornarem a tenir tempestes severes, especialment entre la Selva, el Gironès, la comarca del Maresme i del Vallès Oriental, i arribaran, per exemple, a viles com Barcelona, gran part del Vallès Occidental, també al Bages o al Prepirineu. I al llarg del cap de setmana ja la cosa anirà sent més tranquil·la. Demà amb algun ruixadet al Pirineu o al voltant del Montseny, i diumenge a la tarda per les comarques de Ponent. En general, també un cap de setmana que portarà força fred matinal i durant les nits. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per a un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. Aquest possible acord de pressupostos, que no es votaria al Parlament fins al juliol, podria ser el desllorigador perquè govern i sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen, això sí, a seguir negociant dimarts. El president Salvador Illa insisteix en la mà estesa del govern, però sempre dins del marc de l'acord signat al març, i el departament posa l'èmfasi en les millores per l'escola inclusiva. Els sindicats, mentrestant, exigeixen parlar de l'increment salarial a la propera trobada i mantenen el calendari de vagues que avui afecten els docents de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
5: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que la negociació vagi més enllà de l'acord i que es puguin tractar totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Estan d'acord en parlar dels recursos per la inclusió, però reclamen posar sobre la taula les millores salarials. Esperen que en la convocatòria que els ha de fer arribar el departament el dilluns ja hi aparegui el tema i, si no, adverteixen que no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
6: No és que renunciem a la resta ni que portem una proposta en concret en matèria salarial, sinó que volem que ells ens traslladin una proposta d'un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva.
5: El govern veu marge de millores laborals dins el marc del pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT i evita parlar dels salaris. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
7: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació, que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
5: L'administració agraeix el to constructiu de la trobada i proposa un calendari de treball bisemanal per continuar avançant. Comissions Obreres i la UGT han estat presents a la reunió i celebren que la resta de sindicats s'afegeixin per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
1: Doncs, com dèiem, avui divendres acaba la primera setmana del nou cicle de vagues de mestres i professors. Estan cridats a secundar la protesta els docents de Lleida, de l'Alt Pirineu i també de l'Aran. Seguint la tònica dels darrers dies, els mestres arrenquen les mobilitzacions amb talls de trànsit. Anem, doncs, cap a la capital del Segrià amb la Victòria Chiella i la Noèlia Burgos, de Lleida Televisió. Bon dia, Noèlia. Des de fa més de mitja hora, els manifestants tenen tallada la carretera nacional 240. Explica'ns.
8: Bon dia, doncs sí, uns 200 ben matiners que ja des de primera hora han secundat talls a la carretera amb una de les principals vies d'entrada a la ciutat de Lleida, aquesta Nacional 240 i la carretera de Tarragona. Aquesta jornada de vaga acaba la setmana, però arriba tot just després d'una reunió que van mantenir ahir tots els docents amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. En parlarem amb Emili Llorente, el delegat d'Educació d'aquí de Lleida, que ens explicarà, Emili, bon dia, com va anar ahir la reunió i què us du aquí avui?
9: La reunió va ser un paripé més del PSC, que al final va vindre sense cap proposta, no portava cap document ni res. Sí que va dir que tenia intenció de parlar sobre inclusió, però en realitat tampoc portava res concret. O sigui, que és una tirada de pilota endavant. Si d'aquí dimarts no tenim un document on hi hagi una oferta de veritat, doncs seguirem en les manifestacions territorials i el dia 27 una altra vegada a tota Catalunya.
8: Avui hi ha un centenar de docents des de primera hora del matí aquí a Lleida. La vaga continuarà durant tot el dia. Venim d'una setmana de vaga. Quines accions més hi ha previstes durant el dia d'avui?
9: Bueno, durant el dia d'avui la gent s'anirà plegant aquí perquè ara han fet la primera avançadilla i ara s'aniran sumant gent i d'aquí anirem cap als serveis territorials, que és on comença la manifestació de les 12:30.
8: Les reivindicacions passen per diversos punts, pujada de salari, reducció de ràtios i diverses altres peticions. Quina seria la més urgent?
9: Lo més urgent és l'emergència educativa que s'estan vivint a les aules i això requereix un esforç molt gran i requereix anar cap al que diu la seva llei, la llei del govern, que és la LEC, que diu que hauríem d'invertir el 6%. Ara estem al 3%, per tant, falta molt de camí per a poder revertir la situació on està. I, evidentment, també els sous dels professors, que des del 2001 no han tingut cap pujada i, per tant, el que reclamem és això.
8: Doncs moltíssimes gràcies.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
8: Doncs ja ho veieu, uns docents molt reivindicatius que tenen ganes de fer sentir la seva veu i que, de moment, han encès un foc aquí a la rotonda de la Nacional 240 i que veurem com anirà avançant el dia d'avui aquesta manifestació.
1: Doncs gràcies, Noèlia. Avui la fotografia de la manifestació dels docents des de Lleida. Bon dia, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: L'Hospital Clínic de Barcelona ha reduït l'aigua que utilitza per fer els tractaments de diàlisis un 40% al llarg de les darreres dues dècades. I també ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades del trasllat de pacients al centre en només un any. Són línies d'acció per rebaixar la petjada ambiental d'aquesta activitat assistencial, tenint en compte que les malalties cròniques dels ronyons aniran en augment els pròxims anys. Els especialistes fan una crida a la necessitat d'actuar, ja que el sector de la salut és responsable del 5% del canvi climàtic. Ens ho explica la Maite Polo.
10: El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
11: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics. Això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
12: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
10: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
1: Els addictes a la cocaïna, els psicoestimulants i el cannabis tenen una taxa de rehabilitació molt per sota que la dels addictes als opioides, com l'heroïna. La raó per la qual passa això és perquè no s'ha trobat un fàrmac o tractament tan efectiu com passa, per exemple, amb la metadona per l'heroïna. Ho han explicat en una jornada dedicada al tractament de les addiccions que s'ha fet al Col·legi de Metges de Lleida i que ha seguit el Jordi Sebastià de Televisió de Lleida.
13: Els professionals han explicat que un dels principals objectius és trobar tractaments molt més efectius per a substàncies que no són opioides. Mentre la metadona pot arribar a un 60 o 70% de resposta positiva en la recuperació, els tractaments actuals per a la cocaïna es mantenen en un 20%.
14: Cal fer recerca en aquest àmbit. També hem de dir que les addiccions, amb tot l'estigma que han comportat, la recerca que es fa és menor que potser amb altres malalties, no? Que tenen més bona premsa o que no tenen aquesta, bueno, aquesta part, no, aquesta imatge tan negativa.
15: I sobretot, i algo que ens preocupa molt, és la disminució de la percepció de risc associada al consum. És a dir, agafen el porro com si fos herba, com si no fos res, i d'altres substàncies, tipus cocaïna, doncs també són molt més accessibles. És a dir, totes les persones joves de dia d'avui saben on trobar cocaïna.
13: Addiccions, les majoritàries continuen sent l'alcohol i entre els més joves repunta la marihuana.
1: I de Lleida a Reus, on aquest dijous s'ha viscut un desnonament amb dos detinguts. Concretament es tracta del cas de la Jennifer, veïna de Reus, que ha viscut en un pis de titularitat municipal durant 9 anys. Algunes persones s'han concentrat davant de casa seva per intentar evitar el llançament, però finalment s'ha dut a terme. Els membres del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que la Jennifer és una persona en situació de vulnerabilitat. Té una discapacitat acreditada, està en tractament de salut mental i ha estat víctima de violència masclista. A més, denuncien que se l'ha fet fora de casa sense cap alternativa habitacional estable. A hores d'ara, tant ella com l'altra persona detinguda ja estan en llibertat amb càrrecs, acusats d'obstrucció a la justícia, resistència a l'autoritat i desobediència. Més coses. D'aquí a 15 dies, l'1 de juny, tornarà a aplicar-se el 21% d'IVA a la llum i al gas. El govern ho fa perquè els preus energètics han baixat més del 15% i el decret anticrisi preveia que, si això passava, la rebaixa fiscal es desactivava automàticament. Què suposarà aquest canvi per a les nostres butxaques? Ho analitzem amb Gerard Hernández, que és president de Facua Catalunya. Senyor Hernández, bon dia i gràcies per acompanyar-nos, per estar amb nosaltres avui. De quina pujada de factura estem parlant i el que dèiem, què suposarà això en termes pràctics per a les famílies?
16: Bé, el que pot suposar és que moltes famílies, sobretot les famílies més vulnerables, doncs no tinguin la necessitat per poder fer front a aquestes despeses. Evidentment, encara que siguin uns pocs euros, no és el mateix doncs, per una família acomodada que una família vulnerable doncs, que té dificultats per arribar a final de mes. També creiem des de Facua que era una mesura innecessària i injusta i que hi ha altres maneres no, de contenir els preus i sobretot de facilitar l'accés a l'energia.
1: Quines mesures immediates serien imprescindibles per protegir les llars més exposades, les que ens deia vostè, les llars més vulnerables, i fins a quin punt considereu que el govern estaria obligat moralment a actuar?
16: Per començar, creiem que el...
1: Hola, sí, l'escoltem, digui.
16: Sí, no, deia que vam pensar, creiem que l'energia hauria de tenir de per si un univers reduït, perquè és un servei, és una primera necessitat, no? Per tant, entenem que això no hauria de ser algo conjuntural per contenir una alça de la inflació, com ho estem veient aquests darrers mesos, sinó que hauria de ser una mesura estructural, no? D'un IVA reduït. Evidentment, l'Estat té altres mesures, té altres instruments tributaris doncs, per recaptar. No? Per exemple, gravant les grans energètiques, cada any facturen milers i milers de milions de costa nostra. No? Per tant, això d'entrada seria una mesura pràctica. No? Però no només això, sinó que demanem des de Facua que es faci un abordatge integral i una reforma a fons del sistema tarifari elèctric. No pot ser que hem d'anar pidulant no? bo social, ajudes de per aquí per allà, sinó que s'ha de fer doncs que l'Estat intervingui, no? intervingui decididament en la configuració de les tarifes i que sigui, per tant, un servei públic com era antigament, no? i que, per tant, hi hagi doncs, un accés universal per part de tota la ciutadania a un servei, com deia, de primera necessitat.
1: Gerard Hernández, hem tingut alguna dificultat per escoltar-lo amb claredat, però jo crec que la postura s'ha entès perfectament. Gerard Hernández, doncs, gràcies per atendre'ns i bon dia, que vagi bé.
16: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: I avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat al Notícies en Xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
2: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
1: En 10 minuts ens plantarem a 9:15. Parlem d'esports i del Girona, que ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat. Un punt que li permet sortir del descens, però que encara deixa lluny la salvació matemàtica. L'equip basc es va avançar al primer temps amb un gol de John Martín. I no va ser fins a la represa, quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador, Michel, destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
17: És bona sensació perquè depèn de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
1: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions de la classificació. Els blanquiblaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. Una posició per sota dels espanyolistes, 15è, i el Girona amb 40 punts. Queden dues jornades perquè finalitzi el campionat i tots dos equips depenen de si mateixos per salvar-se. I el Barça intentarà demà revalidar el títol de campió de la Copa de la Reina. S'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid a la final que es disputarà a Gran Canària. Si la guanya, sumarà el tercer títol del curs, després d'haver aixecat la Supercopa i la Lliga. L'equip arriba amb les úniques baixes de Graham Hansen, que intentarà estar disponible d'aquí a una setmana per a la final de la Champions, i Laia Alexandri, lesionada de llarga durada. L'AEM, que ha certificat el descens a la segona federació femenina, ha fet oficial que Rubén López no continuarà la propera temporada a la banqueta. El tècnic va tornar al club al desembre amb l'objectiu de salvar la categoria, però finalment l'equip ha acabat el curs amb 30 punts, a un de la permanència. I a la Copa de la Reina d'hoquei patins, avui es completaran els quarts de final amb els partits Benvibre, Bigues i Riells i Telecable Palau. Ahir ja va quedar definida la primera semifinal, que enfrontarà el Vilassana i el Fraga. Les del Pla d'Urgell, vigents campiones, van superar el Manlleu per 2-1 en el partit dels quarts de final. Valentina Fernández va avançar les usonenques abans del descans, però Aina Florença i Luchi Agudó van remuntar el duel amb dos gols a la represa. I en el primer partit de l'eliminatòria, el Cerdanyola va quedar eliminat amb una derrota per 2-1 contra el Fraga. Carla Fontdeglòria va avançar les aragoneses i Gemma Soler va tornar a empatar, però Adriana Soto va fer el gol definitiu que deixava les vallesanes fora de la competició. Les vigents campiones d'Europa i el Vilassana es disputaran, doncs, demà a la tarda el bitllet per a la final. Avui arrenca la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Ens ho explica el David Navarro.
18: Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzín Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
19: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
18: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del Premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
1: I aquest dijous s'han presentat al Docs Barcelona els 17 documentals finalistes de la convocatòria promogudes per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT. Els projectes seleccionats seran coproduïts per les tres entitats i es donaran a conèixer al Mercat Audiovisual de Catalunya el proper 3 de juny a Granollers. La Judit Vallès ens ho explica.
20: Un total de 75 candidatures s'han presentat a la convocatòria de documentals promoguda per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. 67 s'han presentat a la categoria documental obert i 8 a la d'històries de proximitat, on hi són finalistes televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12, Ràdio Televisió El Vendrell i Penedès Televisió. Ara totes elles hauran de presentar els seus projectes al pitching que es farà al Mercat Audiovisual de Catalunya i els seleccionats optaran a ser coproduïts per les tres entitats, tal com ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
21: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals, doncs, perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important i que es vagi desenvolupant, com està demostrant la participació creixent en cadascuna de les edicions.
20: El 3 de juny es coneixeran els seleccionats finals, tots ells documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.
1: I Sopa de Cabra celebra 40 anys i ho fa amb una gira que arrenca avui al Ras Matàs de Barcelona. La banda gironina actua avui i demà en un escenari icònic que ja va acollir la gravació del Vent Endins l'any 93 i també el concert de comiat del 2001. Les entrades ja estan exaurides. Aquest mes de maig, Sopa de Cabra actuarà també a Sant Feliu de Pallerols i a Sabadell.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns, els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns, està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. En parlarem en uns instants amb Iolanda Segura, portaveu d'USTEC. També connectarem en directe amb la capital del Segrià per seguir el tall a la carretera nacional 240. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants, que mantenen els preus a l'alça. El portaveu de Facua a Catalunya, Gerard Hernández, ha criticat que es reverteixi la rebaixa de l'IVA a la llum i al gas.
2: Creiem que l'energia hauria de tenir de per si una, doncs un IVA reduït, perquè és un element, no? És un servei, és una primera necessitat, no? Per tant, entenem que això hauria de ser el conjuntural per contenir una alçada d'inflació com ho estem veient aquests darrers mesos, sinó que hauria de ser una mesura estructural.
1: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat, com la plaça de Catalunya de Barcelona, en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el politòleg i analista de dades Xavier Calafat.
3: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
1: Dels esports, el Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara, l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden 2 jornades per al final del campionat. I com cada divendres fem una repassada a les principals estrenes de cinema. La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judit Martín. També s'estrena Movida Celestial, amb Keanu Reeves convertit en un àngel ben intencionat però inepte. I El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per a un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa dos mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant que, en molts casos, vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. El possible acord de pressupostos, que no es votaria al Parlament fins al juliol, podria ser el desllorigador perquè govern i sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen a seguir negociant dimarts. En aquest context, i l'endemà d'una trobada que no sembla haver servit per desencallar res i amb les mobilitzacions territorials, omplint encara els carrers i complint el calendari, analitzem o volem ara analitzar la situació amb la Iolanda Segura, que és portaveu d'Ustec Estès. Molt bon dia, Iolanda, i gràcies per acompanyar-nos un dia més.
4: Molt bon dia.
1: Poc avenços, ho deia ara en la reunió d'ahir, la sensació, sincerament, és que continuem exactament al mateix punt, allà on érem. Siguem sincers, confieu en que dilluns tindreu majors concrecions en funció del que vau veure i viure a la reunió d'ahir?
4: Bé, hem de confiar perquè si no, no tiraríem endavant, no? Ja, si no confiéssim, ja no ens ho haguéssim mostrat disposats a tornar-nos a reunir dimarts. Evidentment, volem aquest compromís de que se'ns enviarà una proposta global, que vol dir posant doncs, tots els punts a tractar en aquesta proposta i oferint millores en cadascun dels punts, i per tant, doncs, si aquesta proposta ens satisfà, nosaltres assistirem a la mesa amb tota la voluntat negociadora del món i disposant de totes les hores que facin falta. Ara, està molt clar que si la proposta que ens arribi, doncs evidentment pretén deixar algun dels punts, com serien els salaris, que és el que diuen que no volíem anar a abordar, no? O si pretenen deixar-los a fora, doncs nosaltres no hi anirem, perquè nosaltres volem tractar tots els i cadascun dels punts.
1: Tots els punts, però aquest, el dels salaris, ha de ser el principal punt del...

0: que l'has de tenir en compte, i el següent que ens vam trobar va ser ja l'acord signat, no, per part de, bueno, ja pactat per part d'aquestes dues organitzacions sindicals i l'administració. Per tant, perquè no torni a passar, pues vam dir que calia iniciar les negociacions amb el punt del salari, però que no vol dir que renunciem a la resta, ni molt menys, perquè de la mateixa manera que no renunciem al salari, tampoc renunciem a la inclusiva.
1: Iolanda, sembla ara que el camí dels pressupostos es comença a aplanar, ho explicàvem aquest dematí. Esquerra avalua dilluns si es donen les condicions per aprovar-los. Davant d'aquest escenari, s'obre la possibilitat que l'increment del complement específic superi el 30% pactat al març? Com ho veieu? Sou més optimistes en aquest sentit?
0: Tant de bo, perquè era, tenint en compte, doncs, que estem en aquest escenari i que evidentment encara no s'ha tancat, que, no? Pues, tant de bo s'obrin, doncs, a poder introduir, doncs, millores salarials que vagin més enllà d'aquest 30% que tindrem d'aquí 4 anys, que quedi molt clar que són 60 euros que tindrem aquest any mensuals bruts, que queden en, si queden en 30 euros és molt, tant de bo. Seria una fantasia, mira que et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli, doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella, però bé, de totes maneres també tenim els grups polítics absolutament compromesos en donar llum verda al pressupost necessari, a la partida pressupostària necessària que inclogui, doncs, aquestes millores.
1: Doncs tant de bo sigui així, Iolanda, perquè si tenim pressupostos anireu bé vosaltres i aniran bé altres sectors del país que també ho necessiten. Gràcies, Iolanda, per tornar a ser amb nosaltres aquest matí. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Com dèiem, avui estan cridats a secundar la protesta els docents de, i mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Seguint la tònica dels darrers dies, els mestres i professors arrenquen les mobilitzacions amb talls de trànsit. Tornem a la capital del Segrià amb la Victòria Teixeira i la Noèlia Burgos de Lleida Televisió. Bon dia, Noèlia. Què pensen fer aquest matí, doncs, els manifestants a banda de tallar aquesta via?
2: Bon dia. De moment, el tall continua actiu en aquesta via i continuarà estant actiu fins a les 12 del migdia, moment en què els docents començaran a mobilitzar-se i a baixar per diferents carrers fins a arribar al Departament d'Educació d'aquí de Lleida i fins i tot per diferents carrers de la ciutat. La idea és començar la manifestació des d'aquí, aquesta rotonda de la N240, una de les principals vies d'accés a la ciutat i on des de primera hora d'aquest matí ja han encès diverses fogueres com aquesta que podem veure ara mateix a les imatges i que, de fet, ja s'apaga. També han escrit en pintura vaga educativa a diferents trams d'aquesta rotonda que de moment manté el centenar de docents que s'han concentrat des de primera hora d'aquest matí. A les 7 del matí el punt de trobada era al camp d'esports de la ciutat de Lleida i ja han vingut fins a aquesta rotonda i han començat a tallar el trànsit. En el primer moment el trànsit era una mica caòtic i després ja els cossos policials han començat a redirigir el trànsit fins que ara sembla que de moment tot està controlat.
1: Doncs moltes gràcies, companyes. Avui la moguda dels mestres i docents i professors es situa, com dèiem, a la demarcació de Lleida. Gràcies, que vagi molt bé.
3: Notícies en xarxa, actualitat local.
1: Quatre minuts per arribar a 3:15 del matí. El govern espanyol eliminarà l'1 de juny, abans del previst, la rebaixa de l'IVA a la factura de la llum i el gas. S'escuda en la moderació de l'IPC, que ha reculat fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La variació interanual és una dècima més baixa que al març. Aquesta reducció lleu s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas, i per aquest motiu l'IVA tornarà al 21% al mes de juny. Sí que es mantindran, en canvi, les bonificacions als carburants, que continuen pressionant a l'alça. Així, a l'abril van ser un 10% més cars que fa un any a Catalunya i gairebé 3 punts més que al març. S'observa d'aquesta manera l'impacte en els preus que ha provocat la guerra a l'Iran.

0: I avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de la plaça de Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat al Notícies en Xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
1: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
0: I parlem ara de la cultura i de les arts com a eines a favor de la pau i la convivència. Aquest, justament, és l'eix de la Plenària Mutare, una iniciativa de la Fundació Carulla que es fa avui a Barcelona i que proposa una reflexió col·lectiva sobre el paper de la cultura davant de les amenaces de l'autoritarisme. Una iniciativa cultural que arrenca aquest matí a la nau Bòstic de la capital catalana, on hi hem enviat el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
2: Bon dia, Helena. Aquest escenari s'obre aquest matí a la cultura, entesa la cultura com a una eina transformadora de la realitat i capaç de posar-se a l'ofensiva davant els discursos d'odi i excloents que provenen de l'ultradreta. I amb Marta Esteve, ella és directora de la Fundació Carulla. Marta, bon dia.
3: Bon dia.
2: Volem conèixer més sobre la Plenària Mutare. Què és? De què es parlarà? Què es farà aquest matí en aquesta nau?
3: Doncs mira, la Plenària Mutare és una oportunitat, és un espai per posar en diàleg la cultura amb els reptes que vivim com a societat. I per això enguany volem parlar d'això, de què pot fer la cultura davant dels discursos d'odi, la fragmentació, l'individualisme. Aquesta situació de por que ens crea i que acaba repercutint en persones i sobretot en allò que és diferent.
2: Arriba la Plenària Mutare a la seva 8a edició i s'ha sintonitzat en el que tu deies, amb un escenari geopolític que escora cap a l'ultradreta i que posa en perill molts àmbits de la nostra convivència.
3: Sí, i pensem que per això la cultura és essencial. Creiem que les arts, la cultura, els projectes culturals ens permeten connectar des de l'emoció en un moment on a vegades és molt difícil perquè reps moltes notícies i et quedes una mica al marge. Llavors, avui el nostre lema és despertem culturalment i sobretot siguem conscients que hi ha molta gent des de molts llocs del país fent projectes, fent coses, creant vincles, generant comunitat, que creiem que aquesta és la via per on hem d'anar i sobretot creant nous relats alternatius.
2: I com es concreta tot aquest esforç, totes aquestes converses, tota aquesta creativitat? Què passarà quan acabi aquest matí?
3: Doncs avui recollirem una mica preocupacions per una banda, per altra, què s'està fent i finalment compromisos. I això és molt important perquè la gent s'endú el compromís que ha pres personalment, però també el que ha fet amb altres persones, és a dir, naixeran nous projectes i nosaltres com a fundació ho recollim tot per retornar-ho després a la gent i sobretot nosaltres també veure quins seran les nostres properes passes.
2: Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts i posar-nos al dia del que passarà en aquesta nau del barri del districte de Sant Andreu. Seran hores dedicades a la cultura i, Helena, insistim, la cultura com a eina transformadora de la nostra realitat.
0: I tant, interessantíssima, Anna, perquè un cop més la cultura s'escenifica compromesa i sense complexes. Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
4: Notícies en Xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol aviat els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i del 2024, però també relacionades amb les danes i els incendis diversos de l'any passat. La pagesia ha donat de termini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que ja es van entregar a la Conselleria. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
5: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem passat juliol. Aquí a la Conselleria ens trobem amb les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contestarà res amb tot el període d'estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i els vam dir, si ens hem de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem.
0: I abans dels esports us expliquem que Ripoll es vesteix de tradició amb la 59a edició de la Festa de la Llana i el Casament a Pagès. La celebració tornarà a centrar totes les mirades i enguany ho farà amb nous protagonistes. Els nuvis, Mariana Castanyeda i Adrià Ubach, es diran al Cibull amb uns padrins d'honor molt coneguts, la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Tarrés. La cita també coincidirà amb la 20a edició del concurs d'esquilar ovelles. Ens amplia la informació la Paula Sayago, de la televisió del Ripollès.
6: La tradició es vesteix de celebració en la 59a edició de la Festa de la Llana i Casament a Pagès a Ripoll. La cita tornarà a posar de manifest el passat, amb les núpcies en la forma tradicional ripollesa i reproduint un casori com el segle XVIII i també la reivindicació dels treballs tradicionals relacionats amb la llana. Enguany el concurs d'esquilar ovelles a màquina arriba a la seva 20a edició. Mariana Castanyeda i Adrià Ubach són els nuvis d'aquesta edició. Els padrins d'honor que testimoniaran el Cibull serà la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Tarrés. La cita se celebrarà aquest diumenge i tornarà a posar al centre de les mirades la tradició, la ramaderia i la cultura popular, una història viva i que cada any aplega vilatans i visitants d'arreu.
0: Deu minuts per arribar a les 9, és temps pels esports, amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: El Girona, que també respira, ha fet un pas més cap a la permanència.
7: Sí, va empatar un davant la Reial Societat i suma un punt que li permet sortir del descens. Ara bé, la permanència matemàtica encara no està assegurada. Ahir a Montilivi, l'equip basc va ser el primer en avançar-se, ho va fer el primer temps, amb un gol de John Martín, i no va ser fins a la represa quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador Mitchell destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
8: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
7: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions. Els blanquiblaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. El Girona és 15è amb 40 punts, un per sobre de la zona vermella. Queden dues jornades perquè acabi el campionat i tots dos equips depenen d'ells mateixos per salvar-se. El Barça buscarà demà revalidar el títol de campió de la Copa de la Reina. S'enfrontarà l'Atlètic de Madrid a la final que es disputarà a Gran Canària. Si la guanya, sumarà el tercer títol del curs després d'haver aixecat la Supercopa i la Lliga. L'equip arriba amb les úniques baixes de Graham Hansen, que intentarà estar disponible d'aquí a una setmana per a la final de la Champions, i Laia Alexandri, lesionada de llarga durada. Salma Parelluelo explica com afronta el vestidor el tram decisiu de la temporada.
9: Sabemos que son dos semanas súper importantes y que pueden ser dos semanas para cumplir dos objetivos también muy importantes para nosotras y estamos muy centradas en hacer las cosas bien estas dos semanas porque son clave. Nos hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro.
7: El Joventut es consolida a la 6a posició de la Lliga ACB després d'imposar-se al Morabanc Andorra per 101 a 79. Ricky Rubio, amb 23 punts, 7 assistències i un 28 de valoració, validarà els verdinegres en un duel que els locals van dominar gairebé des de l'inici. Dani Miret ja no va poder disposar en aquest partit d'Ante Tomic, lesionat, que es perdrà el que resta de temporada. A la Copa de la Reina d'Hockey Patins, avui es completaran els quarts de final amb els partits Benvibre, Vigues i Riells i Telecable Palau. Ahir ja va quedar definida la primera semifinal que enfrontarà el Vila-sana i el Fraga. Les del Pla d'Urgell, vigent campiones, van superar el Manlleu per 2-1 en el partit dels quarts de final. Valentina Fernández va avançar les usonenques abans del descans, però Aina Florença i Luchi Agudo van remuntar el duel amb 2 gols a la represa. I en el primer partit de l'eliminatòria, el Cerdanyola va quedar eliminat amb una derrota per 2-1 contra el Fraga. Carla Font de Glòria va avançar les aragoneses i Gemma Soler va tornar a empatar, però Adriana Soto va fer el gol definitiu que deixava les vallesanes fora de competició. Les vigents campiones d'Europa i el Vila-sana, doncs, es disputaran demà a la tarda el bitllet per la gran final. Una final que es disputarà diumenge. 3 equips catalans hi aspiren ara mateix, a Gijón, aquesta Copa de la Reina.
0: I que nosaltres explicarem dilluns.
7: I tant.
0: Molt bé, Cristina, bon cap de setmana.
7: Igualment.
0: Gràcies. I és temps ara per al cinema. Si m'acompanyeu, coneixerem les estrenes d'aquest cap de setmana amb en David Navarro.
10: Bueno, ya está.
11: ¿Qué ya está?
10: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
11: ¿Cómo que una pizzería, por
10: pizzería
11: favor?
10: Pizzería temática de cine.
12: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
13: ¿Sabes qué película es esta? Jurassic Park.
14: Mira los comentarios.
15: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
16: La pizza está brutal. 5 estrellas.
15: ¡Guay!
16: Propina de $1.15.
12: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves, és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'Àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
17: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
18: No puedo estar aquí.
19: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré.
12: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre en Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.
20: ¡No se mueva!
0: I Sopa de Cabra celebra 40 anys i ho fa amb una gira que arrenca avui al Ras Matàs de Barcelona. La banda gironina actua avui i demà en un escenari icònic que ja va acollir la gravació del Vent Endins l'any 93 i també el concert de comiat del 2001. Les entrades estan exaurides, però aquest mes de maig Sopa de Cabra actuarà també a Sant Feliu de Pallerols i a Sabadell. La gira es reprendrà el juliol i es tancarà al setembre a Tarragona.

0: I abans d'acomiadar-nos, recordem que hores d'ara els docents mantenen tallada la carretera nacional 240 a Lleida. Mantindran la circulació bloquejada fins a les 12 del migdia i ho fan en el marc d'una nova jornada de vaga que avui afecta mestres i professors del Pla de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Un conflicte educatiu que podria resoldre's, recordem-ho, la setmana vinent si el govern i Esquerra Republicana segellen l'acord pels pressupostos de la Generalitat. D'aquesta manera posem el punt i final al Notícies en Xarxa en una setmana que ha estat molt intensa, molt farcida d'informació. Que passeu bon cap de setmana. Fins dilluns. Adéu-siau.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Avui estan convocats a la vaga els docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran. De fet, estan tallant des de primera hora la Nacional 240 d'entrada a Lleida. Tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions són les millores salarials i l'escola inclusiva. El dimarts estan cridats a una nova reunió en què han exigit a la consellera Esther Niubó que faci una proposta clara de millores per escrit. De fet, Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha reivindicat un cop més a la xarxa que el primer punt a tractar en aquesta reunió hauran de ser sí o sí els salaris dels docents.
2: El primer punt a abordar, no és que sigui el principal, sinó el primer. No, més que res, perquè en les darreres negociacions es va anar deixant el salari com cap al final, cap al final, cap al final, i què va passar? Que va quedar fora. No? Vam dedicar mitja hora en la qual ens van deixar traslladar fórmules per poder arribar que podien ser possibles de tenir-se en compte, i el següent que ens vam trobar va ser ja l'acord signat per part de, ja pactat per part d'aquestes dues organitzacions sindicals.
1: A banda, la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior i Seguretat Pública per vulneració dels drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. El sindicat ha reclamat a la policia la documentació d'infiltracions fetes en els darrers 10 anys. I, de fet, el Parlament de Catalunya votarà la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de paisà als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula i uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en prealerta el Pla Inuncat per previsió de pluges intenses fins aquesta tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís d'intensitat de pluja que afectarà sobretot a les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental, el Barcelonès i també el Baix Llobregat. Es podrà superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i poden anar acompanyats localment de calamarsa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

Bon dia, El Prat. És divendres 15 de maig del 2026. Quan passen 5 minuts exactament per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. Tanquem una setmana marcada per les vagues a l'educació. Després de gairebé 3 hores de reunió ahir, sindicats i departament no van arribar a un acord i continuen les mobilitzacions previstes. El conflicte gira al voltant del pacte del govern amb Comissions i UGT, que ha estat rebutjat per l'USTEC, el Sindicat de Professors de Secundari i també la Intersindical. La pròxima reunió serà el dimarts i, per tant, estarem ben pendents d'aquest resultat. De seguida en parlarem a la nostra tertúlia. A més, avui és divendres i la música serà la protagonista del Planeta Prat. Ens visiten des del Festival Jove Altraveu per explicar-nos totes les activitats programades demà a l'Skatepark i també parlarem del concert d'aquesta nit a la capsa. Give me power. Say yeah. Wanna be free, my soul. Avui, a partir de les 10, nit de rock a la capsa, amb el grup pretenc Go Faster i també acompanyats de The Mother Crowd. Comencem. El control tècnic Sergio Villara, producció Marquindo, les xarxes Neus Bou i que us parla avui la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts al Planeta Prat. Planeta Prat.

0: Vinga, anem a conèixer l'actualitat del dia. Saludem el cap dels serveis informatius de la casa, Luis Rodríguez Alonso. Què tal, Luis?
1: Què tal? Bon dia, Isa. Doncs avui comencem parlant del desacord que hi ha encara, doncs, a l'educació. Recordem que ahir, ja ho avançàvem a l'informatiu migdia, govern i sindicats van fer una reunió que va durar unes 3 hores i que va acabar sense acord i s'han emplaçat a una nova trobada, en aquest cas dimarts, per mirar d'acostar posicions. Els sindicats convocants a les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació molt més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT. De fet, el que van denunciar és que bàsicament el govern s'havia enrocat amb aquest conveni, amb aquest acord que van assolir amb els sindicats minoritaris el passat mes de març, i que no volien avançar, per exemple, amb altres temes, amb altres reclamacions, especialment pel que fa a la part més salarial. En aquest sentit, des de l'USTEC, el sindicat majoritari ja alerten que si dimarts de la setmana que ve es presenten sense cap avançament en aquest sentit, sense cap avanç en aquest sentit, que segurament ja deixaran les taules de negociació perquè veuen que no serveixen per res. En qualsevol cas, escoltem Yolanda Segura, que és la portaveu d'USTEC Estès.
2: No volem renunciar a parlar de salaris. I tenint en compte que vam quedar fora d'aquesta qüestió, aquesta qüestió va quedar fora en les darreres meses de negociació, perquè no torni a passar, nosaltres hem demanat a la conselleria que la propera negociació, que seria doncs aquest dimarts que ve, vinguin amb una proposta concreta de marc de negociació que situï també el tema salarial, que és la qüestió on hem quedat més lluny, i que comencem per aquest tema.
1: De moment, la setmana que ve podríem dir que estarà tranquil·la, almenys a nivell de Prat, perquè recordem que aquesta setmana hem tingut dues convocatòries. Sí. La General de Catalunya, que va tenir un seguiment entre el 50 i el 70%, i després la Territorial del Baix Llobregat, que va tenir en aquest cas un seguiment més minoritari, del 50% d'unidor també, en qualsevol cas, i que la setmana que ve serà tranquil·la, però que si no s'avança en res, encara hi ha més convocatòries de cara a l'altra setmana, per exemple, el dia 27, que és quan hi ha la del conjunt de Catalunya, i la del dia 29, que també seria un altre cop a nivell territorial de Baix Llobregat. En qualsevol cas, un tema del qual, evidentment, sí, estarem ben pendents dimarts de la setmana que ve, a veure si hi ha algun avenç en aquestes negociacions. Al marge d'això, una qüestió que també us explicàvem ahir és que diverses entitats amb defensa del transport públic han protagonitzat aquest dijous al matí una acció reivindicativa a l'entrada del túnel de Passeig de Gràcia a Barcelona per denunciar el projecte de la nova línia R Aeroport, que, com sabeu, impulsa la Generalitat. La protesta l'han convocada Salvem R2 Nord, la PTP, Aeroport i Dignitat a les Vies per posar el focus en el que consideren un empitjorament del servei de Rodalies. Denuncien que, precisament, els túnels de Barcelona estan sobresaturats i que aquesta nova línia que hauria de posar-se en marxa de cara a l'any que ve, aproximadament, encara s'aturarà molt més el trànsit ferroviari. Clar. Per això el que fan és reclamar al govern que repensi aquesta línia, que s'hauria de fer en qualsevol cas és reforçar les línies ja existents i més encara amb el cas de Rodalies, que encara patim dia rere dia. En qualsevol cas, i encara amb una darrera qüestió que també us portem avui, i és que el Centre Cívic Pau Mira Domènech ha engegat aquest dijous també als actes al voltant del dia contra la LGTBI-fòbia, que es commemora diumenge. Ha estat amb una taula rodona que ha reflexionat sobre les diverses violències, sobre els diversos tipus de violència que encara hi ha contra el col·lectiu. L'entitat de referència del Prat, Orgull Botalava, més enguany celebra 5 anys, ha fet una mica de balanç també d'aquests 5 anys de l'entitat i també ha destacat com cal aprofundir encara més sobre les necessitats que té el Prat en aquest sentit. Escoltem una de les seves membres, Elena Longares.
3: Prioritzar, avaluar el pla municipal que ha acabat ara i encetar un nou pla potent que ens serveixi per aprofundir i per treballar de forma més incisiva en la ciutat, perquè hi ha moltíssimes necessitats i tot just ara comencem a veure-les. I si em deixes fer un últim apunt, amb el context actual que tenim, més necessari que mai és la nostra agenda i lluita per ella.
1: I és que arribem a aquest 17M doncs, amb dues dades destacades i una paradoxa molt clara. A Espanya, ja ho dèiem ahir, encapçala el rànquing europeu dels drets i de protecció legal del col·lectiu LGBTI, però al mateix temps també n'hi ha rècord pel que fa a les incidències registrades per l'Observatori contra la LGBTI-fòbia durant el 2025, amb un total d'almenys 353 al 2025, l'any passat, com dèiem. Són qüestions que abordarem avui doncs, al llarg del matí, els bolletins informatius, també a la una, l'informatiu migdia i, com cada divendres, Infopodcast Patalava.
0: Gràcies, Lluís, que vagi bé.
1: Igualment, adéu.
0: Adéu.

0: Vinga, doncs obrim la finestra esportiva per veure quin menú ens espera aquest cap de setmana. Jonathan Marín, què tal?
1: Hola, molt bon dia.
0: Dates importants, eh?
1: Sí, tenim un cap de setmana decisiu. Veurem si bo o dolent el dilluns. A veure... Si som realistes, és complicat.
0: Difícil.
1: O sigui, podem vendre aquí la pel·lícula, però és complicat.
0: Ai, és que tu ets molt pessimista.
1: No sé, pessimista, però evidentment, per exemple, tenim el partit del Terlenca, que és a les 6 de la tarda demà, al camp del Camp Joliu. Si el Terlenca depengués doncs, d'ells mateixos, podríem ser optimistes. La cosa és que no depèn d'ells mateixos. I depèn d'altres equips, és més, depèn de mínim dos, un és el Tàrrega, l'altre és el Sant Boià, que juguen contra equips que no juguen res. I per tant, doncs aquí no és... mal pensar, però bueno,
0: seria un miracle.
1: És complicat, és complicat. Si haguéssim percentatges i tu em dius quin percentatge li dones al Terlenca, soc optimista i li dono un 35, i no perquè no puguin ells treure la victòria, que jo crec que poden treure la victòria, és perquè crec que la resta crec que no fallaran.
0: Faran la feina, clar.
1: I per tant, doncs, bueno, veurem què passa. Però és una jornada on hem d'estar pendents del que fan els nostres, però també del que fan la resta.
0: Clar.
1: En el cas del Prat, doncs, partit a les 4 de la tarda, bé, 4 i 5 de la tarda, el programa, per tant, el començarem a 3:45. En el cas del Prat, doncs, amb el play-off assolit, el que busca el Prat és aquesta quarta posició per tema de Copa del Rei. Recordem que en el cas de no pujar, doncs, seria l'equip que doncs, rebria aquesta plaça com a premi de consolació, també de cara a doncs, una victòria per assolir i afrontar els play-off amb una millor cara, perquè la veritat és que l'equip doncs, amb 4 derrotes consecutives després del cop dur rebut contra el Castelldefels, que doncs, jo crec que veurem en quin estat ha quedat el vestuari, també el tècnic. Bueno, és un partit per afrontar amb il·lusió, però clar, davant tens un equip com el San Juan Atlético de Montcada que no és que no jugui res, és que es juga molt, es juga a la primera posició contra el Martinenc. Per tant, veurem un equip que sortirà amb el ganivet entre les dents i l'altre equip que doncs buscarà refer-se, sobretot mentalment. O sigui que veurem, partit també complicat,
0: clar.
1: Però bueno, aquí sí que és veritat que bueno, no és tan dramàtic si no s'aconsegueix la victòria. Encara que alguna coseta hi ha en joc. I això seran sobretot els dos partits que tindrem demà amb narració al Prat Esports.
0: A partir de quina hora hem de posar la ràdio?
1: A partir de 3:45, amb la prèvia, a les 4 el partit del Prat, a les 6 el partit del Terlenca, que el narrarà el Nil Piera, el del Prat Ivan Conde.
0: Molt
1: i
0: bé.
1: També pendents del que fa el filial del Prat B, que també juga a les 6 de la tarda contra el sector Montserratina, però clar, aquí sóc molt optimista, jo crec que aquí el 99%
0: s'aconseguirà l'empat.
1: S'aconseguirà la prevenció. Per què? Perquè sector Montserratina i Prat B només necessiten un punt per certificar matemàticament la seva classificació. Per tant, com
0: no
1: estàs? Jo molt bé, i tu? Escolta... no ens fem mal.
0: No, clar.
1: Ja està.
0: No cal patir.
1: Per tant, doncs, jo crec que aquí sí que el Prat B aconseguirà la permanència. I això pel que tindrem en el programa, però bueno, durant el cap de setmana hi ha cosetes interessants. Per exemple, diumenge, 1:45, el Prat C es juga doncs, fer un ple de victòries. També sóc optimista, l'aconseguirà. I és una fita que, com dèiem abans, és històrica, aquesta... Bueno, és històrica no, bueno, potser sí, per al Prat, crec que no l'ha aconseguit mai, però que és una fita important i destacada, perquè únicament, juntament amb l'equip d'Ibai, si no tampoc l'equip d'Ibai, que només li resta també una jornada, són els dos únics equips que no han perdut cap partit, no han empatat cap partit en tot el que portem de temporada a nivell d'Espanya.
0: A qualsevol competició, eh?
1: Sí, sí, de futbol.
0: De qualsevol categoria de futbol.
1: Clar, a partir d'aquí el que dèiem, sempre hem de moure aquest partit amistós entre Ronin i Prat C perquè desempatin i a veure qui és el millor equip d'aquest 2026.
0: A veure com van aquestes negociacions amb l'Ibai.
1: Sí, sí. I seran difícils, jo no crec que les porti jo, per tant, doncs, això és una bona notícia perquè no sé com se'm donen aquest tipus de coses i per tant, doncs, no posar un novato, per dir-ho així. I l'altra cosa destacada que també del Prat C, per cert, farem vídeo per al Prat.tv, també farem vídeo per al Prat.tv del partit que jugarà l'hoquei, que no juga res, però és l'últim partit de Lliga i és la celebració del títol aconseguit fa un parell de jornades davant la seva afició. Per tant, doncs, estarem allà presents per aquesta celebració del conjunt de dirigit per Cristian Pozo.
0: Clar que sí, doncs bones notícies també. Jonathan, cap de setmana molt emocionant, a veure què passa, que vagi molt bé.
1: Siguem optimistes, a veure què passa, que vagi molt bé el dia.
0: Adéu.

0: Planeta Prat, l'òrbita potolava.
1: Vinga, doncs molt pendents un altre dia de les previsions meteorològiques. Anem a veure què ens espera de cara a les properes hores i també al cap de setmana. Com sempre, gràcies al Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
2: Bon dia, una situació força variable, però no ha de ploure a tot arreu aquest divendres. Serà bàsicament a les comarques de Girona, on encara anirem tenint alguns ruixats que sobretot aquesta tarda seran molt més importants, amb tempestes i calamarsades que cauran especialment al Gironès, a la Selva, també a la comarca de la Garrotxa i, per altra banda, als dos Vallesos, al Maresme i al Barcelonès. Entrada la tarda i al vespre, alguna tempesta arribarà també al nord del Camp de Tarragona i també a la Catalunya Central. Quan més cap a l'Ebre, més vent, també al sud de Lleida, i avui baixa la temperatura en general. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies. Avui les alteracions a la mobilitat passen per Ferrocarrils de Generalitat amb la línia Barcelona-Vallès, amb aquest els trens que tenen origen a la plaça Catalunya, que ara funcionen amb una freqüència de pas alterada per una avaria a les instal·lacions. La resta de transport funciona amb normalitat, segons informa T-Mobilitat des de les seves xarxes socials. Anem a veure com estan les carreteres d'entrada i de sortida, les del nostre entorn més proper, com sempre gràcies al Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada avui, ara mateix durant tot un matí, amb força tranquil·litat, on no s'han registrat ni avaries ni accidents. A hores d'ara la circulació és força fluida als voltants de Barcelona, sobretot al Llobregat en els dos sentits de la marxa. On quedarien retencions, destaquem, seria el nus de la Trinitat, que encara afecta a la circulació en sentit Llobregat de les dues rondes de Barcelona. La ronda de dalt circula amb menys intensitat, però que la ronda litoral. A la ronda litoral, a la B10, encara queden retencions de fins a 7 quilòmetres entre Sant Adrià del Besòs, passant pel Poblenou fins la Barceloneta. Ara mateix al Llobregat quedaria algun punt molt petit, però amb lentitud, entre Sant Boi de Llobregat i Viladecans a la C32 en sentit nord. Pel que fa a la resta, com dèiem, de moment, fluidesa. De moment, això és tot des del RAC. Bon cap de setmana.
1: Igualment, Ferran, que vagi molt bé i passem de les carreteres a la torre de control amb Javi Martínez.

0: Bon dia des de la torre de control. El mes de maig, que per mi és un dels favorits de l'any, abans que comencin les calors insuportables de la zona metropolitana, s'està torçant de valent. Aquesta mateixa setmana, per exemple, hem conegut les intencions del grup automobilístic Nissan de retallar dràsticament la plantilla de les fàbriques que té a la zona franca i al Prat. En concret, aquí a la nostra ciutat, això afecta molt directament a la planta de recanvis que hi ha al costat del pont del Mercabarna, allà al costat del Pàdel mateix, i que, pel que sembla, el grup japonès se la vol ventilar gairebé del tot, eliminant 110 dels 122 llocs de feina que hi ha allà. Si això ho porta a terme, doncs comportaria pràcticament l'eliminació de la planta. I de l'altra planta, que és una mica en terra de ningú entre la zona franca i el Prat, se'n vol desfer de 15 dels seus 64 treballadors i d'una altra més, aquesta sí que en territori plenament barceloní, també a la zona franca, en aquest cas és un centre tècnic, voldria acomiadar 86 dels 383 que hi treballen. En total, 211 feines, 5 amunt, 5 avall, que trontollen de manera seriosa en el nostre entorn immediat i que se sumen, recordem, al prop de centenar que s'han perdut a Plastivert aquest mateix any, l'antiga seda, que ara per ara ja està liquidada, i també al centenar de feines que es perden a Akzonobel, l'antiga Titan, al polígon pratenc. Tot bé. S'ha torçat també el mes de maig en un punt molt menys dramàtic, això sí, però que es viu igualment amb intensitat pel que fa a la cultura popular, perquè dissabte passat la pluja va aixafar els plats forts de la tarda del que havia de ser un pratifolk especial que celebrava el seu 30è aniversari. I aquí una reflexió necessària que no sé si seria interessant incloure el famós protocol de festa major que vaig comentar en aquesta secció fa unes setmanes, i és la necessitat de tenir un pla B en cas de pluges o de mal temps per aquest tipus d'actes que molta gent porta molt de temps preparant i que només per un dia s'espatllen i s'engeguen en orris i després ja no hi ha opció de recuperar-los perquè el calendari festiu i de permisos de l'Ajuntament està tan atapeït que no permet recol·locar-los. Ja us dic, pensant en la festa major, és important. És tan important seguir l'agenda d'actes com la previsió meteorològica. Llavors, sisplau, que arribi algun any en què algú dissenyi un pla B on trobar un espai a cobert on poder celebrar aquests actes. I mireu, almenys la pluja, ara que comento el passat cap de setmana, va tenir un detall de clemència i va permetre celebrar la cursa Delta del diumenge i també la festa, que també celebra 40 anys, la festa del Fund d'Esplai. I ara esmento la paraula esplai i més d'una família ja s'esgarrifa perquè s'apropen aquestes dates crítiques en què, per si fos poc l'estrès de pensar en preinscripcions a estudis, les famílies s'hi han d'esclafar el cap amb les inscripcions dels casals d'estiu, que recordo comencen el proper dimarts i que recordo també són moltes vegades els casals d'estiu el salvavides principal del nostre model obsolet de conciliació laboral entre feina i casa. Armeu-vos tots plegats de paciència i creuem els dits perquè el mes canviï una mica de direcció. Apa, bon cap de setmana!
1: Gràcies, Javi Martínez, i anem a explicar-vos què heu de saber per començar el divendres informats. Com sempre, gràcies a en Marc Quinto. Què tal, Marc?
2: Molt bon dia, Issa. Molt bé, divendres ja. I comencem amb La Vanguardia. Avui doncs, se centra aquesta portada en la visita de Donald Trump a Pequín. Recordem aquesta cimera entre les dues potències més importants del món, segurament. Així sedueix Trump amb els negocis i l'adverteix sobre Taiwan. Recordem que Taiwan està barallat amb la Xina, els xinesos pensen que és ser una part de la Xina, Taiwan no, i hi ha el suport dels Estats Units, per això segueixen sent pseudo-independents.
1: Exactament.
2: Perquè els Estats Units doncs, hi té interessos també, i doncs aquest és un dels temes que van tractar, que han tractat aquests dies a la cimera, també el tema de l'Iran, que sembla ser que s'han posat més d'acord perquè el que els interessa és que surti combustible i puguin aquí...
1: La Xina no vol conflictes.
2: No, eh?
1: Vol només que...
2: Vol...
1: Aliances comercials.
2: Aliances comercials i guanyar.
1: Tot sembla,
2: la Xina sempre guanya en tot.
1: Xinès,
2: sí.
1: Perquè aquest sistema de funcionament...
2: M'agrada. Sí, tot el que és negocis. M'agradaria tenir tants diners com ells, però no pot ser. I després hi ha altres temes de caire més nostrat, més nostre, més d'aquí. La Generalitat veu marge per millorar les condicions laborals dels docents. Recordem, ens trobem enmig d'aquestes vagues. I l'economia creixerà fins al 2030 amb 1 milió d'immigrants més. Així que suposo també que el fet d'aquestes regularitzacions ajudaran a això.
1: Més temes. El periòdico. Les màfies s'apoderen de la gestió il·legal de residus. Els delinqüents ofereixen retirar runa d'obres en construccions i la desvien a parcel·les particulars i que no estan legalitzades. Catalunya registra més de 300 vehicles abandonats que estan situats a espais naturals. O sigui que això és
2: fantàstic.
1: Un dels grans temes que ens hauria de preocupar. La fotografia central també va per aquesta trobada entre Donald Trump i Xi a la Xina i a després destaca que el vot de malestar social ha canviat de bàndol 15 anys després del 15M. Ara veiem que aquest vot va cap a l'extrema dreta i per tant és un canvi social en 15 anys increïble. Què més?
2: I acabem amb el diari Ara, a pantalla, a portada sencera, ens parla, aprofitant doncs, aquest dia del còmic, o no sé exactament...
1: El còmic BCN,
2: el
1: que còmic és una
2: BCN,
1: fira,
2: és una
1: crec.
2: Fira per gent que li agrada molt el còmic. Doncs aprofitant això, a portada sencera, hi ha un dibuix, però que té a veure també amb l'actualitat, l'immigrant, el seu laberint, és un laberint gegant, on hi ha doncs, aquests nies, aquests... que són els DNIs dels immigrants, perquè ens entenguem, fins que estan regularitzats del tot, i doncs hi ha com un origen on es veu per una banda la Costa d'Ivori i per altra el Perú, i entremig doncs, es van trobant tots els entrebancs, tots els problemes per poder arribar a tenir aquest NIE, ja no el DNI, tenir aquest número d'estranger. I bé, és interessant la portada, però...
1: Molt bé, diferent, la veritat.
2: Sí, molt diferent. El diari Ara acostuma sempre a fer coses una mica diferents i se centra només en aquest tema avui.
1: Molt bé, Marc, anem a explicar-vos què hem preparat al Planeta Prat d'avui.
3: Planeta Prat.

0: Vinga, Marc, què hem preparat avui?
1: Doncs avui divendres, com dèiem, molta actualitat als diaris, també doncs, queda plasmada la nostra tertúlia amb la que començarem el dia, amb el Jordi Gili, la Carmen Martí i el Vicenç Tierra. Parlem d'aquestes vagues a educació, que sembla ser que no arriben a bon port, hi ha negociacions, però no acaben d'arribar bé i seguiran de moment aquests dies de vaga a l'educació de tot Catalunya. Parlarem també d'aquesta nova protesta que ha sortit fa uns dies en contra, no tant en contra de la R Aeroport, que és aquest nou tren llançadora que anirà des del centre de Barcelona fins a la T1, recordem, ara el tren només va fins a la T2, no tant en contra d'aquest tren, sinó de que es prioritzi aquest tipus de trens que afecten normalment més al turisme i no tant a la gent del dia a dia, i en canvi doncs tinguem unes rodalies paralitzades dia sí, dia també, i amb tot el que això comporta. Veurem què n'opinen els tertulians. I acabarem parlant de l'antivirus. Aquest dijous, ahir, la nostra companya Neus Macías va sortir al carrer a veure què n'opinava la gent de l'antivirus, si està preocupada, si no, si hi ha massa alarmisme, si per contra estem molt relaxats. Veurem què n'opinen ells, perquè amb la Covid també al principi era tot molt relax, hi-hi, ha-ha, sí, sí, és com sí. Un constipat fort, i mira.
0: I després es va liar.
1: I mira.
0: Esperem que no.
1: Esperem que no. Després, a les 10, divendres i vendres, amb el Lluís Aguado.
0: Tenim una mosca sí. I una mosca petitíssima.
1: Una mosca,
0: per tant,
1: l'altra
0: estem
1: mosca
0: en
1: és d'aquestes
0: de les fruites, que diu,
1: menjar,
0: no? Sí, d'aquestes sí. Menjar.
1: Divins divendres, amb el Lluís Aguado, parlarem de la sarsuela de peix. Molt interessant.
0: Ai, m'encanta, és dels meus plats preferits.
1: A mi he de dir que del peix...
0: Que no ets el peix.
1: No, però del peix és del que més m'agrada. Perquè tens petxines.
0: Tens de tot.
1: Que això està molt bé per menjar.
0: Gambetes.
1: I després, el peix que porta no és el peix que té més espines. Llavors, és agradable de menjar.
0: Després t'explicaré que pots sí. Demanar peix sense espines.
1: Ja ho sé, però... No, i el salmó el demano sense espines.
0: Tot.
1: I
0: tot,
1: ja ho sé,
0: tot,
1: ja ho sé.
0: Tot el peix. Tot,
1: ja,
0: tot, tot, tot.
1: Però com no hi vaig a la peixateria, no... Però bé, més coses. A les 10:30 parlarem del Festival Jove Altraveu, que torna aquesta setmana, aquest cap de setmana.
0: T'interpel·la el festival?
1: No, ja
0: tu
1: fa,
0: ja ets
1: fa molts anys que no.
0: Ja no
1: fa
0: ets dels
1: molts anys, que no, perquè això sí que és per un públic molt jove. Molt
0: jove. Fins a 25,
1: 18,
0: o així, no?
1: I fins i tot una mica més jove,
0: sí?
1: Eh? Molt, és molt de 18 també. Anys, de 18, 20, 22, una cosa així, és el que jo crec, penso, el gruix. Però sempre trobes el que destaca, perquè
0: clar,
1: és
0: clar.
1: El iaio del grup de 25 anys. Doncs en parlem amb l'Estela Rubio, que és la responsable de la zona jove, i en parlem també amb dos DJs. Vaig intentar-ho, eh? DJ Hankit i DJ Lion de Reyax. No sé com es pronuncia. De Reyax, de Reyax.
0: No
1: llavors
0: sé.
1: Els hi preguntarem quan vinguin.
0: Reyax, anava a dir.
1: Reyax. I jo què he dit?
0: De Reyax. No ho sé, li preguntarem. Dion,
1: no ho sé. Bé.
0: Lion de Reyax.
1: És que no ho sé,
0: jo no tinc ni idea.
1: No sé què tan internacional
0: no
1: se senten. Clar. Llavors, això serà doncs, per fer un petit tastet i també us acabarem l'entrevista amb un altre tastet, i és que els Tòtils, el programa d'aquesta casa del Prat Ràdio, ha estat l'encarregat aquests dies de l'entrevista amb alguns dels participants, i us deixarem doncs, un petit tastet de 4 minutets per acabar, que doncs,
0: amb més participants.
1: Qui vulgui, sí, amb el gruix de participants de la música, i qui vulgui doncs, sentir totes les entrevistes senceres a les 3 de la tarda al seu programa.
0: Perfecte.
1: A les 11, més concerts, més música, concerts de la capsa aquest cap de setmana, Go Faster i The Mother Crown. Està avui els noms complicats, eh?
0: Sí.
1: Llavors, amb qui en parlarem? Amb el Guillem Bonet de la capsa per una banda, amb participants del Go Faster i també de l'altre grup, amb Víctor Sancho, que doncs
0: que
1: tot just
0: tot
1: està a Itàlia ara mateix, ens ha dit, i llavors ens ha enviat un àudio.
0: Ens alegrem molt perquè té molts grups i llavors ve d'una banda cap a l'altra, té una actuació
1: i
0: abans.
1: I ja m'ha escrit avui que d'aquí 15 dies té altres coses i que vol venir.
0: Perfecte.
1: Ja en directe perquè no ha pogut venir avui.
0: Encantats,
1: però,
0: com sempre, de tenir gent del
1: sí.
0: Prat per aquí.
1: Llavors bé, això serà l'estoneta de la capsa.
0: Molt bé.
1: A les 11:30 el plans de tocar amb la Neus Bou. A les 12 l'entrenant la creativitat i acabem, com sempre, amb el menjat de la vida i avui amb el Pou, també.
0: Marc, gràcies.
1: Fins ara.
0: Adéu. I anem a conèixer la programació del Cinema Capri.
2: One more, gracias. Usted es Johnny Cage. De pequeño me encantaba Ciudadano Cage.
3: Gracias, tío. Te lo agradezco.
2: Deberían hacer un reboot.
3: Nadie quiere ver eso. dejó de tener tirón en los 90.
4: Johnny Cage ha sido elegido para pelear.
3: Dime que no sois unos friki fans.
0: Mortal Kombat és una de les apostes del cap de setmana al Capri. La podreu veure a la sessió de les 8:45 a 8:45 de la nit i estarà combinada de nou amb Michael, en aquest cas tant dissabte com diumenge, a les 6 de la tarda. Com sempre, podeu consultar la seva pàgina web www.cinecaprielprat.com. Tornem de seguida amb la tertúlia.

0: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
1: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
2: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
3: I així,
2: gener,
3: durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
6: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 37 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem la nostra tertúlia. Saludem Vicenç Tierra. Què tal, Vicenç? Benvingut.
1: Bon dia.
0: Com anem?
1: Bé.
0: Doncs Carmen Martín, què tal?
2: Molt bé.
0: Com
2: genial.
0: Estàs?
2: Venint aquí sempre és agradable.
0: La Carmen sempre molt agradable. També,
2: oi, és que fa il·lusió.
0: Al Jordi Gili no sé si li agrada tant venir, perquè és que, clar, ve quasi cada dia. Jordi, com estàs?
3: Molt bé, si no entrem en detalls...
2: És un repetidor.
0: És un repetidor perquè té la
3: ja
0: mala sort...
3: Ja ho era quan anava al
0: col·le. Té la mala sort de ser molt simpàtic i de viure molt a prop,
2: molt a prop
0: nostre. Llavors, clar, té aquestes dues parts que sempre ens salva dels nostres problemes, perquè a vegades la gent...
3: Bueno, avui no era...
0: Avui ja estaves convocat.
2: Avui et tocava, no?
0: Amb temps i forma, que es diu ara, no? Per tant, mira, val la pena també convocar-te de tant en quant, com et mereixes. Comencem a parlar d'aquesta setmana que tanquem, la setmana laboral, perquè ha estat marcada per les vagues a l'educació. Tenim un reguitzell de jornades. Algunes han estat jornades generals que es feien a tot el territori.

0: el col·lectiu de mestres està parlant d'una càrrega de feina molt important, d'uns preus dels seus sous que no han pujat com sí que han pujat els preus i els costos de la vida, i d'unes ràtios molt elevades, problemes també per a l'hora d'implementar l'escola inclusiva, que sabem doncs, que és gairebé una utopia, no?, portada a la realitat. No sé com esteu seguint tot això, Carmen, crec que t'ha tocat també conciliar, sí. I llavors en aquestes peces de la vida familiar moltes vegades entreu els avis i àvies.
1: Sí, totalment, entrem de pleno. Clar. O sigui, quan van començar les vagues, jo tinc tres fills, una de les meves filles, les dues nenes van a la concertada, i la veritat és que no han fet vaga, o sigui, si han fet vaga ha sigut, no ho han notat, han anat a escola i ja està. Però l'altra té una a la llar d'infants i l'altra a l'escola, i aquests dos em van passar el calendari de maig i juny.
0: T'ho han passat ja directament,
1: sí,
0: perquè ho sàpigues.
1: Sí, m'ha passat directament perquè
0: sàpigues, exacte,
1: no? Que no te comprometes, no? A nada, clar. Més les coses que puguin venir. Jo, Rana, a veure, tu com a àvia, si et pots donar un cop de mà, òbviament tots dos treballen, i la seva situació, doncs, no poden deixar d'anar a la feina, doncs, perquè tenen els nens a casa. Llavors, evidentment, t'adaptes. Jo, arran d'això, pues allò que dius, pues vaig a llegir i mirar una mica, no?, els motius, no? Clar, i veig que per una banda és un motiu salarial, raonable i molt, molt normal, perquè inclús vaig estar mirant de que la diferència entre el que cobra un professor a Catalunya i al resta d'Espanya, pues és ben bé de 500 euros brutos, però quasi de 500 euros. Però després, per
2: amb
1: mi...
2: Més
1: quasi...
2: o amb menys? Amb més o amb menys?
1: Amb menys. Ah, menys,
2: clar.
1: menys.
2: Ah,
1: sí, perdó. Jo és que ja ho donava...
2: Sí, no, per segut.
1: Menys, la diferència. Sembla ser que el que és el sou base és tot el mateix, perquè ha de ser el mateix. La diferència està en els complements, que és on fan aquesta diferència, que és el que cada comunitat autònoma l'aplica. Vale? I el més significant, o a mi em va cridar l'atenció, és que les comunitats on tenien el sou més alt, Baleares, Ceuta i Melilla, que no dic que no, o sigui, però em cridava una mica, i les que menys, Aragó, Astúries i Catalunya. I dius, ostres, no? Bueno, això em cridava bastant l'atenció. Però lo important és, per mi, a veure, el sou sí que jo entenc que és necessari, però un altre era el tema de la ràtio.
0: Clar.
1: El tema de la ràtio.
0: De poder treballar amb
1: de
0: condicions.
1: De poder treballar amb unes condicions que a la fi, quasi tu com a afectat directament, el que t'interessa, no?, és que les criatures estiguin amb unes ràtios que puguin ser ateses inclús per la diversitat. Si tenen nens amb unes certes dificultats i si no n'hi ha un suport, tots sabem que uns nens o nenes amb unes dificultats tenen major problemàtica a l'hora d'aprenentatge, és una realitat.
0: Jordi, no sé com has seguit aquestes protestes.
2: Sincerament, amb preocupació, i jo, per sort o per desgràcia, no tinc nets, però, per tant, això m'afecta a nivell social.
0: Clar, exacte, a nivell social és un problema de tothom.
1: Exacte.
2: Però, mireu, jo hi ha una cosa que ara semblarà pura demagogia, Quan fa no sé quants anys es van fer tota una sèrie de retallades en els serveis públics, perquè estem parlant de les escoles, perquè una cosa que afecta molt directament a totes les famílies, però la sanitat està exactament igual. Els actuals partits que directe o indirectament estan en el govern en aquest moment van posar de volta i mitja el govern de
0: Convergència,
2: de Torn,
0: llavors,
2: el govern
0: no era?
2: De Convergència, sí. En aquell moment. Però durant tots aquests anys amb governs d'esquerres, allò que va fer tan malament el govern de Convergència
0: no s'ha revertit.
3: Que ara ho fan pitjor.
2: No, és que ni ho han arreglat. Allò estava molt mal fet, però no, nosaltres no ho arreglem. Segurament perquè amb el finançament i entre i unes coses i les altres, a millor no es pot. Per tant, per això el millor va haver de fer les coses d'aquella manera, d'aquell moment. Això ja ho deixo de banda. L'altra qüestió

0: tio, que em crida molt l'atenció. Jo no he participat mai en negociacions sindicals i coses d'aquestes, no sé exactament com funciona, no? Però, esclar, m'estranya molt que la patronal, per entendre'ns, el govern en aquest cas, signi un acord amb els partits minoritaris
1: en els sindicats
0: minoritaris en tot el tema de l'ensenyament, i els majoritaris no hagin signat i que es doni això ja per bo i endavant. Em costa d'entendre, des de la meva ignorància em costa molt d'entendre, i crec que, esclar, tot això suma i fa que aquesta mena de despreci en els sindicats majoritaris doncs encara
1: bulli més, no?
0: Sí, fa exaltar més els ànims, no?
2: Vicenç, i per acabar-ho d'adobar, també hem vist la infiltració de Mossos d'Esquadra en assemblees, i s'ha parlat aquesta setmana, la setmana passada, de la possibilitat de Mossos a les escoles.
3: Va, això ja és un escàndol.
2: Aquesta és la panoràmica general.
3: Jo he patit a la universitat, anava a la universitat. Teníem els secretes al pati de lletres tot el dia. Però en aquells temps, els nois que anàvem allà i les noies, doncs de seguida veies el que era un policia secret, no? Un tio de 40 anys, enrajat, diu, aquest era el secret, no?
1: Se'ls notava, no?
3: Però clar, ara aquí, diu, una assemblea de mestres i entren dos noies, esclar, no saps si són mestres o no. Bueno, això ja és un escàndol. Ara diuen que demanen perdó, que no passarà més. Home,
0: això ja ho va fer el rei,
3: pues,
0: també.
3: Vés-te'n a casa teva. Si ha de passar, te'n vas a casa teva. És dir, aquí no dimiteix ningú. És igual que facin les coses més bé com més malament. Com deia el Jordi, com els d'abans o com els d'ara.
1: Sí,
3: és igual.
1: Tothom.
3: Aquí tothom aguantant el tipus i no passa res, sense pressupostos, o potser n'hi hauran, o potser no n'hi hauran, perquè depèn de lo que Esquerra li diguin aquests que fan prospecció del mercat, diran, no firmem el pressupost, perquè igual aquí resulta que l'any que ve a les municipals ens foten no sé què. O sigui, que aquí està tothom igual, eh? O sigui, però el tema aquest de les escoles, ja... I el proper que posin sobre la taula, doncs figura't, ara el tren de l'aeroport.
1: Sí. De totes maneres,
3: però vull dir, el que és cert és que això dels Mossos o les Mosses, és igual, no enmig d'una assemblea,
1: no, això em sembla fatal,
3: clar,
1: sí,
3: un tal
1: és una equivocació
3: dient,
1: enorme,
3: potser ha estat mal calculat això, va,
1: bueno.
3: Què és això? Però què és això?
1: Un operatiu és,
0: però,
1: un operatiu, i tenia...
0: Et dones compte de la frase, està mal calculat, sí. O sigui, el càlcul era i posar uns talps allà dintre. Però a sobre, collons, ai, perdó, feu-ho ben fet.
3: El cavallo de Troia fa 3.000 anys que existeix això, sí, del cavallo de Troia, no? És a dir, col·locar l'enemic a casa dels altres fent veure,
2: sí,
3: que
2: sí,
3: allò és,
2: sí,
3: molt,
2: sí,
3: bonic.
1: Bueno, el més segur és que voldrien informació, doncs, per, jo què sé, algun motiu tindrien. És lleig, jo trobo que és molt lleig. No toca. De totes maneres, una cosa és la presència de Mossos en una assemblea que no toca, no correspon i no. Una altra cosa i un altre tema, jo crec que és de molta discussió, és la presència de Mossos d'Esquadra amb unes finalitats socials dintre de les escoles. Jo crec que són dos temes que no tenen res a veure i que no es darien per a...
2: Clar, però justament han coincidit, però, en el temps,
1: en
2: no?
1: En el...
2: Llavors ja han coincidit amb les protestes del professorat.
0: Sí, però, ja d'acord, coincidit amb el temps, però coincidit amb un tema que de fet també és una de les reivindicacions importants dels mestres, de que hi hagi suficient personal. És a dir, tenim un tipus d'escoles que no tenen res a veure amb les de fa 30 anys, no, de, no del segle XIX, no. Matrícula oberta, hi ha moltes escoles que tenen tot l'any matrícules obertes, una diversitat important de... Per tant, cal persones que es dediquin a pacificar això. No han de ser Mossos, ni Mosses, ni res d'això. Si un moment hi ha un problema greu, que aquests especialistes, aquesta gent professional d'aquests temes, veuen que no poden arribar més enllà, i s'ha de... Vale, que demanin la col·laboració, però...
2: Això ja es fa, eh?
1: Sí.
2: Clar, això ja tenim els Mossos de proximitat, els de la ORC, que es dediquen a anar a les escoles, als casals, a la ràdio...
0: Però això és una cosa. I l'altra cosa és tenir allà com un guàrdia
3: urbano. De plantilla. Que estigui de plantilla.
1: Però jo crec que la finalitat no és d'un guàrdia urbano.
0: No, ja ho sé, ja ho sé.
1: Jo crec que és un tema més profund,
0: eh? Segurament sense uniforme. I segurament...
1: Sí, i amb unes capacitats i amb unes habilitats diferents i no una finalitat policial només.
3: Els mestres i les mestres, els que han arribat a dir és que ja no podem més,
1: claro,
3: no podem
1: claro,
3: més
1: claro,
3: amb
1: claro.
3: Res, perquè a classe tinc 4 o 5 persones
1: amb unes conflictivitats,
3: amb unes condicions,
1: sí, claro.
3: que em roben d'alguna manera, roben entre cometes
1: el temps.
3: La meitat del temps de la classe i no puc dedicar als altres que van endavant i que poden progressar més, no els hi puc dedicar temps perquè m'haig de dedicar, o sigui, tenen la classe 30 o 30 i pico, dels quals el 20% són persones amb discapacitat que mereixen tota l'atenció del món, però, esclar, si tot això depèn d'una sola professora o d'un sol professor, i que quan surten al pati hi ha lius i no sé què, esclar, ja entenc que... Mm-hmm. Però, esclar, això al final és una qüestió de pressupost.
2: Això era l'escola inclusiva, persones... que a la pràctica doncs, no s'està duent a terme, almenys en totes les hores que necessiten aquests nens i nenes. No?
1: Perquè...
2: I, per tant, a partir d'aquí hi ha certes dificultats perquè una persona...
3: Moltes dificultats.
2: Clar, hi ha moltes dificultats.
1: Però és que jo...
2: I per això protesten.
1: Sí, claro, claro, però és que jo crec que arriba un moment que me n'adono, i jo crec que, abans ho ha dit el Gili, o sigui... Tant és que sigui el govern d'abans, el d'ara, el del futur, o sigui, jo ja no entro en qui era el del govern. I és que una cosa és que quan estan governant se n'adonen de les coses reales que es pot fer, i quan s'està fora es diu farem, o sigui, és demagògia. ¿Vale? I és un queda bien, ho sento, és que cada vegada ho veig
3: i quan
1: tan
3: estan
1: clar
3: dintre,
1: que...
3: no volen deixar la cadira de cap manera i pues... llavors fan el que sigui també.
1: Clar.
2: I, quina és l'alternativa a això? Perquè això, el que està passant
1: és
2: el que sortia al periòdico, la gent amb aquest vot de malestar, el que està votant és a l'extrema dreta,
1: claro,
2: ara, per aquest emprenyament,
1: claro,
2: i llavors
1: claro.
2: Quina és la solució? Deixem de confiar en el sistema que tenim, votem emprenyats,
1: clar.
2: Què fem? Perquè, clar,
1: sí, sí, sí.
2: En aquesta desil·lusió general jo crec que estem quasi tots,
1: tots
2: no?
1: Sí, totalment.
2: Però alternatives constructives cap aquí no n'hi ha.
0: Jo el viro, no sé, però jo potser sóc excessivament optimista, que quan es fan aquestes enquestes i tal, hi ha gent que a l'hora de dir...
2: A qui votaràs?
0: A Vox, a
2: Aliança,
0: Aliança Catalana, sí. Tal... perquè estic fins al capdamunt, però segurament que molts d'aquests al moment de posar la papereta ja no prenguem mal del mal al menys
3: o no aniran a votar o no aniran a votar.
1: Sí, sí, també sí.
0: Jo tinc aquesta confiança, perquè si no...
1: Però jo ho estic sentint bastant, eh?
2: Anem pel pedregar, si no. Anem amb d'altres temes, perquè com ha apuntat el Vicenç, també us hem passat doncs, aquesta proposta del nou tren cap a l'aeroport, aquest R-Aeroport, que es parlava també de la gestió per part de Ferrocarrils de Generalitat, però el que segurament passarà és que s'aturarà aquesta connexió amb Barcelona, que ja sabem que està prou saturada. Ahir diferents plataformes es van queixar d'aquesta construcció per ser una línia premium per turistes i no tant doncs, fer coses com estan per arreglar rodalies, per anar cada dia a treballar, per anar cada dia a la universitat, per moure'ns, no?, diàriament per aquí amb tots els problemes que s'estan tenint.
3: Que facin un tren d'aquests que leviti, home. Al damunt de tot, i que vagi volant, tu.
2: Això potser seria la solució, per descongestionar una mica aquest túnel, però...
3: És que
2: clar,
3: ara
2: Vicenç...
3: que hi hagi un esternut, doncs 40 trens que van al darrere doncs quedaran bloquejats tots.
1: Ja, clar. El que passa que no és just.
2: Amb tu hem parlat de com funcionava el tren fa 30 anys i com funciona ara.
3: I quan anàvem nosaltres amb el tren, la nostra preocupació era que el revisor no passés i guardar el bitllet per l'endemà. M'entens? Perquè no hi havia tant electrònic. Però vull dir, esclar, ara què passa? Que si ha de passar un tren cada 3 minuts, doncs petarà tot, perquè ja s'ha vist que fins que no ha hagut, desgraciadament, un mort maquinista... no s'ha destapat el problema que hi havia en aquest país, que era que hi havia no sé quants centenars o mil punts negres. Mai, que hem d'esperar que es mori més gent, perquè llavors ara està tot parat i fins d'aquí no sé quan això no s'arribarà. Però bueno, ara van a presumir que hi ha un tren directe a la porta.
0: Amb aquest tema dels trens estem exactament... És el mateix que comentava abans el tema de les escoles. Aviam, Jo entenc que en un moment donat es parlés d'un tren d'alta velocitat Barcelona-Madrid, que lo normal, que hagués sigut lo normal, que hagués sigut el primer per bàsicament pel volum de passatgers que hi ha amunt i avall, i alguna altra línia més d'alta velocitat. El de més no cal alta velocitat entre Guadalajara i Valladolid, per dir alguna
3: cosa. Real,
0: sí, encantat, encantat de la vida que hi sigui, vull dir, però hi ha altres necessitats reals, que és lo que el problema aquest. Ahir sortia la notícia d'un xaval de 19 anys, jo sé,
2: ha denunciat,
0: que ha fotut una demanda, i li han dit, escolta, és que això, és que si, això al final anirà al Suprem, i ja tens... Jo no sé com ho faré, però jo demanant 19.000
2: per la seva salut mental.
0: 9.000 euros.
2: Sí, no sé quina quantitat era, però ho demanava per tots els
1: perjudicis.
0: Per danys morals, perjudicis, no sé què. Clar, és que és cert. I llavors dius, no, però ara ens gastarem 5.000 milions en fotre un tren que...
2: 9.211 euros demana aquest estudiant de la UAB.
3: Ha de passar Jordi per la mateixa via que passa l'altra.
0: Sí,
2: clar, aquest és el problema.
0: Almenys per TV3 sortien, o com se digui ara, no sé com se diu, sortien unes imatges d'uns trens que no sé si són fets amb intel·ligència artificial, si ja els tenen comprat,
3: o són estratosfèrics,
0: si
3: o són...
0: tal, però bueno, uns trens molt bé, molt apanyats, tal. O sigui, sembla que se'ns en fotin a la cara.
1: És que jo crec que...
0: No hi ha el metro per anar a l'aeroport.
2: Clar, hi ha bastantes combinacions, eh? Està el bus directe, com... el metro, clar, el tren... Sí.
1: És que és com una mica vergonyós que amb la situació que n'hi ha actualment de Rodalies, amb el malestar general que n'hi ha amb Rodalies... Com se t'acudeix?
3: Sí, però
1: és que, a més, és inclús políticament incorrecte.
3: No és Renfe, aquest tren de l'aeroport.
2: Aquest serà Ferrocarrils.
1: Sí, bueno, però és que, dius, com se t'acudeix en aquest moment, amb la malestar que n'hi ha, anunciar una inversió a l'aeroport?
3: Perquè hi ha tants problemes sobre la taula que aviam si desviem la...
1: Pues jo crec que s'equivoquen.
3: Sí,
1: jo crec que s'equivoquen perquè ja no és només que diguis, home, té que haver-hi una línia, que sí, claro que té que haver-hi una línia directa i bona per l'aeroport, jo no dic que no, però ostres, amb la problemàtica que estem tenint ara, i jo no sóc usuària de Rodalies, però amb la problemàtica que jo estic veient, que fa, em sembla que és aquest dissabte que ja s'acaba la gratuïtat,
2: s'ha acabat la setmana passada,
1: o sigui que has estat en una situació de precarietat molt gran, ara va i fas
0: un anunci d'aquesta mena,
1: d'aquests, dius,
0: jo crec que t'estàs tirant, com que això no va bé, i ara ho fotrem millor,
1: és incongruent, jo trobo que és incongruent.
2: Volíem acabar parlant de l'antivirus, perquè ahir vam sortir també a l'espai del reportatge que fem amb la Neus Macías a preguntar a la gent. Hi ha gent, aquí a l'empresa tenim gent de tot tipus, gent que s'ha espantat bastant, gent que ho viu amb tranquil·litat, no sé, vosaltres com heu seguit aquest dispositiu gairebé especial que hem seguit, no?, del desembarcament, de les quarantenes també que s'estan fent, i si us preocupa o de moment manteniu la tranquil·litat. Tu, Vicenç?
3: Això ha de preocupar, qui ha de preocupar? Però vull dir, mira, amb tot això, el primer que estem fent és aprendre geografia. No sabia on estava Ushuaia, ni on estava l'estret d'Ormuz, ni tot, no ho sabia. Això, perdona.
2: És veritat que geografia
3: no.
2: Ushuaia sí, i Cap Verd també, perquè hi vaig estar. I per tant, estar a Cap Verd també et dic que no era el millor lloc per desembarcar.
1: Ja està dient que viatja.
3: El mateix,
0: que és viatjada, ella.
3: Encara que tinguis molts diners, no agafis un creuer d'aquests exclusius.
1: No, des de lujo.
2: Ara el tema dels creuers. Creuers també hi ha un problema,
1: Sí, perquè aquests són aquests creuers de lujo.
3: Sí, però
1: aquest el de l'antivirus, no el creuer normal del cruís, que és
3: de
1: la resta.
3: Normal, mira, allà a Bordeus en tenen una, 1.600 passatgers.
0: Però una gastroenteritis.
1: Amb l'antivirus, sí.
3: La psicosi és tos encerraus.
0: De totes maneres, remeneu un parèntesis. I quants milers de persones al cap de l'any moren amb pateres i amb històries d'aquestes que els agafa un hamacuc i que ni ens n'entarem.
1: Ja, clar.
3: No volen que ens n'entarem.
0: No. Bueno, és que el millor ni ells se n'enteren. Perquè pobra gent els foten allà amb una barqueta de no sé què, la primera onada se'n van a Norris.
3: Ja està.
1: Sí.
0: Vull dir, aviam, és una cosa noticiable, tal.
2: Sí.
0: Però un clavo saca altre clavo. Mm,
1: però jo crec
0: mentre
1: que...
0: es parlava del tema aquest del virus i
3: les guerres han estat en stand-by.
2: Totalment.
0: Ja ni sempre parlava de les guerres.
2: Sí, sí, sí.
0: El viatget de la Ayuso a Mèxic doncs ha quedat sí que
1: ja, però
0: n'hi ha per llogar-hi cadires, eh?
1: Ja. Però sí que és veritat de que, bueno, hi ha hagut un tema d'una problemàtica
3: molt
1: controlada, de salut, molt controlat, eh? Jo no m'he espantat. També és veritat, vinc del món sanitari, per tant, potser centres una mica més. Jo crec que la població passat el Covid, o sigui, el coronavirus,
2: hi havia coses que
1: no té res a veure, però la gent, el primer que fem, la gent de carrer és, ostres, coronavirus, ens van tancar, i què tal? No estem en la mateixa situació, òbviament. L'antivirus és un virus que existeix i que fa molt temps que existeix.
0: I que es coneixia ja.
1: I que es coneixia i que es coneix i que el món científic el coneix.
3: Molt concentrat a Amèrica del Sud.
1: Exacte. El problema és doncs, que sembla ser que d'origen ja la gent ja es va contagiar en els punts aquests d'origen en aquests llocs nous de la geografia que hem descobert.
3: Un metge de la sanitat pública de Xile que tracta epidemiològic ja va dir que un 15 o un 20% de la població ja està immunitzada, ja va
1: clar, perquè ja l'ha patit.
3: L'ADN ja es va...
2: Sí, sí, no és un virus nou.
1: No, és nou.
2: El que passa és que, clar, la particularitat de 23 països...
3: És que apareix a les Illes Canàries.
0: I a part
2: bueno,
0: d'això...
2: És un context molt concret, amb unes persones que han conviscut molt de temps...
1: Molt de temps, amb un lloc tancat, perquè la fi un creuer és un lloc tancat.
2: Sí, sí.
1: I, a més, clar, el problema és que és un lloc trencat on conviuen, que és una malaltia que el de los Andes, la versió, diguem-ne, de los Andes, sí que se sabia que hi havia contagi de persona a persona, però l'altre vessant, no. Bueno, clar, ja estan anant allà en contacte i després puxen, baixen, puxen, es mouen, van amb un avió, no sé què. Tot això fa una certa... Clar, fa una certa por. Ara, jo crec que la resposta s'ha fet correcta, o sigui, han passat a les Canàries perquè és el lloc on els hi tocava i és on han fet a veure, és normal que tu vagis traient persones del creuer.
3: Passis de prudent que no,
1: claro,
3: al contrari.
1: Claro, i que els tinguin en quarantena.
2: Tu has vist bé que es fes tot aquest desplegament? Has vist bé que es fes tot aquest desplegament?
3: Sí, bueno, sobretot, aviam, jo entenc que els polítics ja els hi ha anat bé també per una part, han demostrat el que són capaços de fer, molt bé, però vull dir, per evitar qualsevol suspicàcia, i tot i això no han parat les suspicàcies.
2: És
0: que encara que el govern que fos ho haguessin fet a la perfecció, els senyors del PP i de Vox ho haurien criminalitzat igualment.
3: És que
0: la veritat és que jo diria que inclús s'ha exagerat un palet més totes les mesures i tal perquè no fos dit, però té tot el sentit. Si 15 dels afectats són de l'estat espanyol i el punt més proper era Canàries, no hi havia
3: alternativa.
1: És que és així, a més, amb un transport de seguretat... No.
2: Acabem aquí, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest divendres. Que vagi molt bé.
1: Gràcies, bon cap de setmana.
0: Gràcies, bon cap de setmana i us esperem al cavalcat de Sant Isidre diumenge.
2: Ara t'apuntes les dates del cartell.
0: Anys enrere, el dia d'avui era mig festa.
2: És veritat, ara ja no hem hagut de venir. Que vagi molt bé.
0: Vinga,
2: molt bon dia.
1: Gràcies.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: L'espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
2: Èxit de la 52a Fira Avícola de la raça Prat.
3: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
2: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
0: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Tens un comerç al Prat?
5: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
6: 93 478 53 60
7: 93 478 53 60
4: Al Prat tot resulta ben pagat.
8: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: per sobre de les 10 del matí. Bona música, sinònim de Divins Divendres amb el Lluís Aguado. Què tal, Lluís?
1: Molt bon dia, com esteu?
0: Molt bé, tu com estàs?
1: Molt bé, com amb aquesta fresqueta i això estic perfecte.
0: Sí, eh? Has vingut, bueno, com que no surts a carrer quasi per venir a la ràdio.
1: Bueno, surto, faig dos passos.
0: Has vingut sense jaqueta.
1: Bueno, perquè jo quan arriba un moment, quan arriba ja una època, ja no em puc tampoc posar una jaqueta.
0: No, per què?
1: Ni un plom.
0: Bueno, però a veure si canvia el temps,
1: te
0: l'has de tornar a posar.
1: I de fet, quan començo ja el pantaló curt, dona igual que plogui i faci allò.
0: No, avui no ho portes, avui no.
1: Per la finet, però ja, com que ja és una certa roba, ja sé, ja no i tal, ho amago i ja no.
0: Que graciós que ets. Sí? Jo em deixo com la roba d'entretemps, em deixo 4 o 5 jerseis finets.
1: I guardat està totes les suadores.
0: Jaquetes fines.
1: Tot, ho guardo tot. Sí, sí, jo...
0: Llavors avui s'ha de sortir a carrer, què?
1: Bueno, tinc alguna jaqueteta, una tejana, una deni, l'hem de reivindicar.
0: La texana està molt bé, però avui no era per texana, eh? Avui és per més abric, eh?
1: Estem parlant...
0: Mira, bueno, si jo he vingut en bicicleta i m'he posat els guants de nou, eh?
1: Si aquí ve un alemany,
0: ja
1: o ve
0: dic.
1: Un francès
0: bueno,
1: del nord, o ve un no sé què,
0: avui
1: ara mateix
0: fred.
1: Per ells és pleno verano. És que
0: avui
1: no
0: fa fred.
1: No sabem el que tenim.
0: El Sergio, que sempre té calor i viu com en el país tropical. Ja
1: no
0: es posa l'aire, que sembla allò a l'àrea, al bon àrea.
1: És que
0: sembla.
1: Això és un bon, molt bon temps. Aquest és el temps perfecte. L'altre temps, que és aquell de 35 graus...
0: És massa,
1: massa. Allò no és un temps, allò és calor
0: massa,
1: i... Els extrems són dolents, per això que aquest temps és perfecte.
0: Escolta, quina música has posat?
1: Bueno, doncs vinc d'això,
0: i
1: així que reivindico la texana, vinc una mica de reivindicar coses, de tornar enrere, i estem en d'aniversari. Fa 25 anys de Moulin Rouge, aquest gran musical.
0: Sóc una persona ja molt gran.
1: Amb l'Eva McGregor i la... Com es diu? L'actriu.
0: Sí, ara se m'ha anat ara, a mi també.
1: La ex del Tom Cruise. Sí. Se m'ha anat la calda, jo. Bueno, una meravella. Una meravella. Jo no sóc de musicals, no m'agraden gaire, tinc que dir. Sobretot amb el teatre, m'ha costat molt.
0: Sí?
1: Sí.
0: Nicole Kidman.
1: La Nicole Kidman, sí, se m'havia anat. No sóc de musicals, però crec que aquest va ser una trencadissa, aquesta pel·lícula. Amb totes les cançons, surt Police, surt David Bowie, surt Queen, surten tota una sèrie de cançons que va ser per mi va ser un boom. Hi ha altres musicals que m'han agradat i tal amb el cine, però bueno, aquest va ser un boom. I ara t'he sentit 25 anys d'això ja, i em dono compte com passa el temps.
0: És veritat.
1: I per sort estic content perquè vaig veient que hi ha coses que tornen. Ara l'altre dia estava veient, sobretot amb el tema dels joves, que estan recuperant tot el tema dels iPods perquè volen, al final volen un lloc on escoltar música però que no hi hagi ninguna distracció més, com amb els mòbils. Torna el vinil, torna tot el tema de dels auriculars amb cable. No volen, o sigui, estan tornant una mica, hi ha gent d'una nova generacions que estan agafant i estan tornant a recuperar tota una sèrie d'aquells aparells del 2000 que nosaltres teníem, que per mi eren els auriculars amb cable, els iPods. Clar, si tu agafes un iPod, inveritablement el que tenies allà era la teva música, que tu posaves i escoltaves música. No és el mòbil d'ara em fico, ara em miro, però estic veient un vídeo, estic escoltant música, estic fent 25 coses a la vegada.
0: Jo he recuperat el meu iPod, el pendrive que tenia en aquella època, que era un MP3, però... Bueno. I de fa 20 i pico d'anys, i m'ha flipat, eh? O sigui, és de les coses més boniques. El vaig recuperar a casa dels meus pares i vaig al·lucinar de com era... Tampoc no he canviat tant amb els anys, eh? Però dels meus gustos de 15 anys, i és fascinant.
1: Bueno,
0: però clar, això ara t'ho fa la selecció de l'Spotify i tu ja no hi participes. Però ja t'havies de fer tu la teva selecció, demanar-li cançons a algú,
1: no és el mateix.
0: Baixar-te-les.
1: Tu estaves amb allò i amb la teva música i punt. No estaves amb el mòbil de mirar tres coses i et centraves amb allò i amb altres coses també. Sort d'això, i estem de 25 anys que a l'últim de la fila ha tocat tot i ha planat dos concerts. Ahir vaig estar en un concert. Mira, poseu, a veure si podem posar el que he portat, la segona, sí. A veure si us en recordeu.

0: sabem sencera.
1: Bueno, pues ja està, ahir va anar al concert dels Pirates, bueno, Ivan Ferreiro, que celebrava els 25 anys dels Pirates, vull dir, todo vuelve. Us puc assegurar que estava ple, i estava ple de gent jove.
0: Sí, eh?
1: Bé, gent, gent de la nostra quinta, evidentment, però molta gent molt jove, que vaig al·lucinar perquè vaig pensar, ostres, han tingut que retornar a buscar aquests CDs, a buscar aquesta música, perquè fa molt de temps que els Pirates va desaparèixer, seguia l'Ivan Ferreiro, i em va sorprendre, vull dir, penso que la bona música, evidentment, no té...
0: Hi ha gent jove que té interessos. Sí. Aquí tenim l'Izan de Pràctiques, que també li agrada tot tipus de música. I...
1: Bueno, perquè l'Izan és una mica diferent. Perquè sí, sí. Si veus la gent jove d'ara, hi ha molta gent jove d'ara que només tiren amb un tipus de música.
0: Hi ha de tot, perquè, clar, nosaltres pensàvem això, parlant de música amb ell, i ens parla de música dels 80, també, bueno, i també, de... També. Bueno, hi ha... Per aquí passen molts joves en Pràctiques i també hi ha
1: molts que
0: a casa han sentit música als 80, que venen tot amb aquest bagatge de els grans. També.
1: La influència que posem nosaltres.
0: On era el concert de Pirates?
1: Ahir va ser al Sant Jordi Club, sota el Palau Sant Jordi, per cert estava ple, i ja us dic, vull dir, va ser molt xulo, perquè evidentment com a l'últim de la fila, com això, són coses que al final les cantem totes i les sabem totes, i sonava molt bé, i bueno, la veritat és que va estar molt bé. I dit això, em trobo amb la situació de reivindicar, i avui, ara he vingut avui amb el tema del peix.
0: Mira, el Marc acaba de parlar del peix, també. No mengen peix. La gent jove no menja peix.
1: Jo vinc amb el tema del peix. Vull dir, ja que tornem a coses. I veig joves que ara... Pues això, que veig joves vestits amb samarretes d'Iron Maiden i amb estil heavy, i retornem a les modes d'abans, i música dels 80, música dels 90. Ostres, el tema del peix. Estic indignat. M'estic donant compte que estan traient a les peixateries de supermercats.
0: Sí. Sí,
1: o sigui, ja no anem a comprar peix.
0: Safates.
1: Safates de peix, peix congelat...
0: Sí.
1: I ens estem carregant... Bueno, primer que ens estem carregant negocis, una peixateria, que són deficitàries, deuen ser, perquè ens estem carregant negocis...
0: Un ofici.
1: Tenim, estem a la Mediterrània, amb el mar que tenim aquí, tenim un aliment que és, a part de saludable, increïble, i no li donem importància. Vull dir, estem pensant en l'hamburguesa, amb el Kentucky, amb el fregit,
0: amb el ramen.
1: I amb el ramen, vull dir, per favor, ens estem carregant alguna cosa, anar a comprar una bona sardina, uns bocarons, i ens estem carregant aquest tema, i estic com una mica al·lucinat. Vull dir, ja sé que estem parlant, i fa temps que estem parlant del tema de que està més de moda la cuina internacional, i jo sempre l'he defensat, torno a repetir, jo cuino cuina xinesa, cuino cuina índia, cuino de tots tipus, m'agrada fer temàtiques i sempre m'agrada tot el tipus de cuines, però la meva cuina base, la meva cuina materna, paterna, la meva cuina que té que ser la number one a casa, és la cuina mediterrània.
0: Clar,
1: i la cuina d'aquí, de proximitat. I el peix, cada setmana teníem que menjar dos o tres dies peix.
0: Sí.
1: I cada setmana teníem que anar a comprar peix a la peixateria. Entenc que avui en dia els joves i tal, però és una cosa... Vamos, un quilo de sardines costa 2,50 euros o 3 euros. Un quilo de bocarons, 4 o 5 euros. Tens bocarons per fer per 6 o 8 persones, bocarons fregits, peix blau, saludable, petit, que no té mercuri, tonyina, salmó, peix blau, peix blanc, lluç, gai, de tot, rap... No acabo d'entendre...
0: Clar, hi ha una cosa que és, primer, no el sabem comprar, diria.
1: Sabem comprar, no és tan fàcil comprar. Com anar a una peixateria i dir-li a la senyora, vull això, m'ho neteja per la planxa o m'ho neteja pel forn, i ja està. I és el que hem parlat sempre, posem una safata al forn amb 4 patates, 2 tomàquets, o el fem a la planxa volta i volta, i aquí ja dia menges peix.
0: Sí,
1: és que tampoc és tan complicat.
0: Jo menjo peix, però és un esforç que faig conscient, perquè a mi m'agrada molt el peix i llavors no m'importa fer-lo, però veig en el meu entorn que no es menja peix ni es cuina peix, i llavors...
1: Si a un nen petit no li dones peix, quan té 16 anys no et demanarà peix.
0: Jo és que a casa
1: si
0: he menjat molt peix, la veritat.
1: Si li dones frankfurt, si li dones hamburgueses, que tots són additius, que tenen edulcorants, que tenen sabors sacians, que són sabors estudiats per les grans companyies, val? Perquè ens facin l'umami aquest. A tothom li agrada anar a un McDonald's i fotre's una hamburguesa de McDonald's. És que és impossible. Jo disfruto amb una hamburguesa de McDonald's. Té un umami, té una salsa, té tota una sèrie de darrere de químics i coses fetes perquè agradi el gust. És com el que es menja un pastís o que... Però això no té res que veure. La verdura s'ha de menjar peix, s'ha de menjar carn i s'ha de menjar tot tipus de...
0: Hi ha un punt també que crec que a l'hora de cuinar-lo et fa por, com que és un producte més car que el que seria un pit de pollastre, a l'hora de cuinar-lo fa por cagar-la, saps? Potser enfrontar-te a un lluç o tal,
1: sí,
0: dius, ostres...
1: Però torno a repetir, no estic parlant de comprar carne de ternera de Wagyu importada de Japón, que hasta a mi, quan he comprat això a casa, he pensat a veure com la faig...
0: Que la lio
1: i m'he gastat aquí 60 pavos amb un tros de carn de ternera de Wagyu, però estem parlant de comprar uns bucarons o unes sardines que t'han costat 6 euros un quilo.
0: Les sardines a casa, per exemple, com les faries? Com les podem fer perquè no facin pudor?
1: Home,
0: i tal. Aquí
1: mira,
0: el tema de les sardines, la pudor.
1: La pudor s'arregla molt fàcil. Aspirador a tope i abrir les ventanes. I si huele sardina a la casa, huele sardina.
0: Ja.
1: Si tu te'n vas a Marroc o a Marrakech, tot Marrakech fa olor a espècies. Si tu te'n vas a la Índia, fa olor a la Índia. Vull dir, pues aquí, a la Mediterrània, com decía aquella... que le daba asco la del Beckham, que España huele a ajo, pues huele a ajo. Y si volvemos a sardina, olemos a sardina. Es que, a ver, no sé. No, es que fa una gràcia. ¿A qué quieres que olamos?
0: Però és veritat, quantíssima gent no les cuinem a casa perquè fa olor a sardina. Hòstia, i després vas a un restaurant i dius, mira,
1: doncs
0: unes sardines.
1: Canvieu a l'aspirador. Invertiu en un aspirador més d'una tele LG de 46 pulgades. És que tot m'ho poseu perquè m'emprenyi. No. Hosti, què és més sa? Comprar-te una tele de 75 pulgadas LG con 7 cosas o tindrà un bon aspirador? Pues puedo comprar una bona campana que val 200 euros. Es que yo alucino.
0: Si tu a la planxa no les faries al forn,
1: bueno, si
0: intentar...
1: no voleu, no feu sardines, no,
0: no
1: feu gambes, no feu
0: sardines.
1: Gambes, no feu res. I deixeu-vos aquest
0: jo
1: plaer.
0: Vull fer sardines, però que no... Clar, que no faci pudor a la casa durant 4 dies.
1: Bueno, no té que fer pudor. Obriu bé les finestres, un bon aspirador i ja està.
0: Jo ara per
1: Home,
0: primera
1: si
0: vegada...
1: Home, si la fas en ple hivern, tancada a casa amb la calefacció i tal, doncs clar, potser no és el dia. Jo me'n recordo els Nadals, que sempre faig gambes, i
0: sí,
1: clar, la gamba, quan arriba
0: sí,
1: la meva família, ja està, ja han fet les gambes.
0: Clar.
1: Ja he fet les gambes a la planxa, però és un moment. Vull dir, no estem tots olorant a gambes. Vull dir que... Jo què sé, vull dir, és que deixar-se el plaer de menjar gambes, de comer
0: sí.
1: sardines, de comer marisco perquè huele la casa, pues no ensuciem. Jo he viscut això d'anar a cases de gent, no cocino esto porque claro, mira qué cocina más bonita tengo. Todo, y para qué quieres la cocina?
0: Sí?
1: Que és un quadro o què?
0: Ai, que graciós. Clar.
1: Home, va.
0: Jo estic fent per primera vegada seitons amb vinagre a casa, fets per mi. Que això és un pas que no pensava mai poder assumir, però
1: mira,
0: és una cosa fàcil, la veritat.
1: Sí, i un dia vaig parlar que a veure, tornarem a fer del
0: el
1: tema...
0: que més difícil és netejar-los, però també moltes vegades et venen ja mig netejats, es pots demanar.
1: Es pots demanar al peixater que te'n netegi.
0: Sí.
1: Tot el tema dels vinagrats, que mira, aquest
0: a
1: és un tema que no he tocat molt,
0: sí.
1: Ben tocar els escabets, però bueno, podem parlar, com el tema dels escabets, és una cosa saníssima, fàcil de fer, i claro, el tema d'aquestes coses s'han perdut perquè era d'una cosa d'un dia per l'altre, o de que ho tenies que fer, que no és un menjar immediat.
0: Clar, exacte, no? Ho has de pensar amb temps, perquè primer els has de congelar, perquè no estiguin amb l'anissac, i després els has de treure, que es desagnin, després els has de posar...
1: Jo, els seitons, igual que això, si ho faig amb vinagre amb escabets, no congelo res, tal com són frescos ja ho faig, perquè tot el tema de...
0: Sí, però
1: l'anissac
0: i això, què?
1: El peix blau petit no porta anisaki. L'anisaki surt...
0: Ui, a mi em fa por, això.
1: No, home, no. L'anisaki surt només amb el peix...
0: Jo congelo tot.
1: No, però tot el que sigui... Tot el que sigui peix fresc que tu vagis a fer, i sobretot planxa o cuit, no has de congelar res, perquè ja amb allò ho cremes. Jo tot el sushi que menjo, tot el que menjo és peix fresc. No congelo
0: sí,
1: res,
0: eh?
1: No té res que veure.
0: Ui, quina por.
1: És que vam
0: conèixer una persona que va patir bastant amb l'anisaki,
1: pues,
0: va estar ingressada
1: espero que jo
0: molt
1: no,
0: de temps.
1: No sigui el cas, però jo un moment m'ho he fotut tot.
0: Ostres, que...
1: Però bueno, igual menges un porc o un peste porcina.
0: Congelo molt.
1: Bueno, és igual, no facis més por perquè a sobre menjarà menys peix.
0: Bueno, congeleu.
1: Jo tot el fresc, congeleu. I si el fas cuit, no, l'anisaki mora.
0: Cuit, sí, però ha d'estar ben cuit.
1: Bueno, cuita la planxa, cuita el forn, cuita el que sigui, el peix mora. Si no, tot el peix que mengem estaria tot ple d'allò. No,
0: ui, a vegades veus allà l'anisaki.
1: Ai.
0: Bueno, a veure, quina recepta ens portes?
1: No,
0: què
1: pues
0: ens
1: mira,
0: portes per fer?
1: Peix, pensava, dic, ostres, bueno, hi ha tot tipus de receptes per fer el peix, torno a repetir. A mi, precisament, el que més m'agrada és comprar el peix i fer-lo el mateix dia. Ja sigui, si és peix petit, fregit, o rebossadet, o amb una mica de farina... Bucarons, sardines, la planxa per mi és... Jo tinc una planxa només per peix, aquella planxa és de peix, per fer tot el que és sardina o salmó o el tros de tonyina que compro.
0: Clar.
1: I després, doncs, pot, si fem una mica ara, que encara fa aquest dia així i aquest temps que estem d'allò, fem una mica de festa major, fem una mica d'un suquet de peix, una cosa facilíssima, com diríem que com la sarsuela,
0: m'encanta la sarsuela,
1: sí, doncs,
0: és el meu plat preferit, diria,
1: la part més catalana. La diferència de la sarsuela amb el suquet és potser una mica més humil, és menys sofregit, menys a la sarsuela s'hi fica brandi, s'hi fica tota una sèrie, i el suquet està sense licor, vull dir, no hi ha aquell sofregit final. Aquí cadascú, sempre he dit, que faci lo que buenamente quiera i interprete. Si tu tens un bon material, vas a comprar un bon peix per fer un bon suquet, jo recomano anar a comprar una mica, pues, anar a la peixateria i demanar-li lo que tinguin, suquet de peix de roca, normalment tot el que sigui una mica més rap, més, bueno, si trobes escòrpora, lluerna, també són peixos de roca que tenen bastanta espina, però clar, el gust que li donen al caldo no té res que veure amb peixos, però bueno,
0: aquí hi ha gent que el tema espines tampoc no el porta bé.
1: Bueno, ja estem, hosti, i els ossos, que
0: no, a mi no m'importa, però jo conec molta gent que el tema
2: avui
0: espines és que
2: avui
0: jo t'estic posant en
2: tots, la secció.
0: No, sí, és que jo sóc amant del peix i a mi no m'importa el tema espines, bueno, però sé de la gent que el tema espines no el toleren. És igual,
1: bueno,
0: que els ossos, sí, però és entretingut, saps?
1: Però això és, clar, vull dir, clar, a mi si em treus de menjar-me unes bones perdius, unes codornius, clar, tot
0: sí,
1: això...
0: Sí, que és que jo sóc igual, ho gaudeixo més.
1: Si no hi ha os a la carn o no hi ha d'allò... Evidentment, tot el peix de roca té més espina que tot el peix que no sigui de roca. Tornem al mateix, vés a una peixateria, compra't lluç, que li treguin...
0: Amb això també es pot fer,
1: li treguin l'espina, li treguin tot i te'l deixin net. Amb el rap, que te'l deixin net, pots fer alonjo. El salmó, tot net. Ara, jo per fer un suquet, per fer una sarsuela, per fer el que sigui, el peix té que tindre espines i trossos, perquè a les espines, tornem al mateix que us he explicat moltes vegades, està el col·làgen, està tota una sèrie de sucs i de sabors que a l'hora de fer un caldo, si li treus això, és com si fas un caldo, un brou, i no li fiques ossos. Ja vam parlar més d'una vegada. Un os de vedella, el pollastre, els ossos. Si només fiquessis la carn, no tindria ni molt menys el gust que té.
0: No.
1: Val? Llavors, bueno, pot ser dorada també, pot ser besuc, mois, llucet, corbai, tot això, sarg, tot això són peixos de roca i són bons, val? Com deia aquella, que ja l'he anomenat diverses vegades, la mujer del Beckham, España huele a ajo, si no fiquem ajo en un suquet, igual que en una sarsuela, no sabrà res.
0: No té gràcia.
1: Dos o tres grans d'all, dos o tres tomàquets, julivert, aigua, oli, sal i pebre vermell. Això és el que té un bon suquet de peix. Ja està, no té res més. Sofregim una mica amb l'oli tot el que sigui els peixos que hem agafat, el que haguem triat. El pebre vermell, jo aconsello sempre tirar-lo i sofregir-lo una mica, no tirar-lo després, perquè així també es cou una miqueta. Afegim el tomàquet, si volem les patates o el que li volem tirar, i tirem el caldo i ja està, doncs la 45 minuts, l'horeta. El peix sempre, la cocció és molt més que la carn.
0: Clar.
1: Ja ho he explicat diverses vegades. El peix no té les dureses que tenen les carns, llavors, mira, aquí anem a mirar, estem parlant, aquí està parlant de mitja hora, no més, vull dir, només 15-20 minuts.
0: Clar, primer el sofregit, no?
1: Després el sofregit, 15-20 minuts afegint l'aigua i ja està, perquè si no...
0: Queda massa fet,
1: es desfà el peix, queda desfet. I això és un bon suquet de peix. És una meravella menjar-te aquell caldo, aquella patata, aquell rap que l'has fet allà amb el suquet, vull dir... I després, pues, tenim la versió sarsuela, que en aquest cas, quan fiquem el sofregit, tenim un bon brandi, tenim un oloroso, un jerez que tingueu, el que us he explicat 40 vegades, tenir una ampolla de vi blanc, que en aquell moment, ostres, pues va, he comprat una ampolla de vi blanc, avui obrirem aquesta ampolla, abans de fotre les copetes i tal, una copa va a dintre de la zarzuela, del suquet, cava...
0: Aquí també petxines, no?, se li posa?
1: Closca.
0: Clar, una mica de closca.
1: Almejas, moscos, sempre, tot el que bulliu primer de les closques, tot el que bulliu de les almejas, tot aquell caldo a dintre, no tireu mai res ben filtrat, aquí sí que ben filtradet, perquè sí que tot el que és el marisc, les sorres, els palets, tot ben filtradet, i tot a dintre, i ostres, tu, teniu un...
0: És un plat de festa major, com has dit,
1: teniu un plat del diumenge, que si li has fotut una bona amanida, primer, o un bon vermut, I si després tens has comprat el tortell o el braç de gitano, pues què més volem? I mengem peix. I us
0: mengem
1: dic que
0: peix,
1: us ha costat molt menys que altres coses. No sé.
0: A veure si ho aconseguim. Jo és que sóc defensora del peix, però veig tota l'estona al meu entorn que la gent no menja peix, que la gent es queixa constantment del peix i que tampoc no coneixem, perquè és com que només la gent coneix els bàsics.
1: Pues, malauradament hi ha molt més peixos dels que coneixem. Sí que hi ha peixos que són aquests peixos de pesca, que si aneu a l'estiu, sobretot, jo també recomano molt a l'estiu. Aprofiteu a l'estiu, que aneu als pobles, que aneu a aquests llocs de costa i entreu als pobles, entreu a les peixateries, si podeu ja sí. posar tot el tema d'anar a comprar el peix quan venen les barques, que és molt xulo.
0: És increïble, no?
1: Hi ha molts llocs, ja gairebé no es fa molts llocs, el d'anar a la lonja, mirar els peixos, es fan a pocs llocs perquè ja no els deixen entrar, és molt turístic, però normalment sempre hi ha unes peixateries quan venen el peix, a tarda. Ostres, aprofiteu si esteu en un apartament, si esteu de vacances, si esteu en un càmping, si esteu el que sigui. Feu aquesta feina de, va, pues vamos a, anem a fer, bueno, ja no us dic, ja, un càmping, fotre una sardinada a l'estiu amb els col·legues. Jo, per exemple, una de les coses que més disfruto l'estiu, i mira que vaig a restaurants, menjo peixos bons i tal, és agafar i anar a una nit i comprar 4 o 5 o 6 quilos de sardina, pa amb tomàquet, ampolles de vi blanc, i ens ha costat el sopar 10 clar. Euros per cap.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I fotem una bona sardinada amb una brasa i a sardines, feu una picadeta, all, julivert i oli, feu una picadeta, sal, i ens posem les botes. Els nens, els grans i els pares. Ho acompanyes amb musclos, ja fots una bona musclada.
0: Sí, sí, o sigui, boníssim.
1: El més
0: boníssim,
1: barat, sardina boníssim. I musclo, peix blau. I disfrutem com a bojos. I és una nit que la tenim ja marcada, la nit de la sardinada. I torno a repetir, 4 euros, 5 euros al quilo, una
0: sí,
1: sardina
0: total.
1: Gorda. Vinga, va, home, va.
0: Lluís, gràcies.
1: Bon cap de setmana.
0: Que vagi molt bé.
1: Vinga, fins ara.

0: Són 2:15.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Què tal? Bon dia, per a Luis Rodríguez Alonso. El govern i els sindicats s'han emplaçat a una nova trobada dimarts vinent per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera aquest dijous i que hagi acabat sense acord. Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord assolit el passat mes de març en comissions obreres i la UGT i que es puguin tractar també de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Escoltem el sindicat majoritari, vostè que estés, ella és la Yolanda Segura.
2: No volem renunciar a parlar de salaris. I tenint en compte que vam quedar fora d'aquesta qüestió, aquesta qüestió va quedar fora en les darreres meses de negociació, perquè no torni a passar, nosaltres hem demanat a la conselleria que la propera negociació, que seria doncs aquest dimarts que ve, vinguin amb una proposta concreta de marc de negociació que situï també el tema salarial, que és la qüestió on hem quedat més lluny, i que comencem per aquest tema.
0: Si res no canvia, les properes aturades seran el proper 27 de maig amb una nova aturada al conjunt de Catalunya i el 29 a nivell territorial al Baix Llobregat. Més coses, diverses entitats en defensa del transport públic han protagonitzat aquest matí una acció reivindicativa a l'entrada del túnel ferroviari de Passeig de Gràcia a Barcelona per denunciar el projecte de la nova línia R Aeroport impulsada per la Generalitat. La protesta convocada per plataformes com Salvem R2 Nord, la PTP, Aeroport i Dignitat de les Vies ha volgut posar així el focus en el que consideren un empitjorament del servei de Rodalies i en una infraestructura que ja es troba al límit de la seva capacitat. I el Centre Cívic Palmira Domènech ha engegat aquest dijous els actes al voltant del dia contra la LGTBI-fòbia que es commemora diumenge. Ha estat una taula rodona que ha reflexionat sobre les diverses violències que encara hi ha contra el col·lectiu. L'entitat de referència del Prat, Orgull Català, va arribar als 5 anys i considera que cal aprofundir sobre les necessitats que té el Prat en aquest sentit. Escoltem Elena Longares.
3: Prioritzar, avaluar el pla municipal que ha acabat ara i encetar un nou pla potent que ens serveixi per aprofundir i per treballar de forma més incisiva en la ciutat, perquè hi ha moltíssimes necessitats i tot just ara comencem a veure-les. I si em deixes fer un últim apunt, amb el context actual que tenim, més necessari que mai és la nostra agenda i lluita per ella.
0: I és que arribem a aquesta jornada amb una paradoxa molt clara. Espanya encapçala per primer cop el rànquing europeu de drets i de protecció legal, però al mateix temps també hi ha rècord d'incidències de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia.
1: Esports.
0: I els esports, amb les 6, el Terrenca juga la permanència a la primera catalana contra el Camp Joliu fora de casa. Els de Xesco Ribas necessiten guanyar i esperar que Sant Boi i Tàrrega punxin els seus respectius enfrontaments. D'altra banda, única, abans de les 4 de la tarda, l'AE Prat es juga a la quarta posició contra el San Juan Atlético de Moncada fora de casa. L'equip encara té el partit amb l'objectiu de revertir la mala dinàmica de l'afrontar el playoff a una millor cara. Davant tindrà un rival que juga a la primera posició de Lliga contra el Martín. Amb dos enfrontaments es poden seguir al Prat Esports. Això és tot un moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies a quina hora.
4: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
5: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones del Prat.
6: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
7: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

0: 39 minuts per sobre de les 10 del matí i sembla de la nit, perquè és veritat que amb aquesta canya i amb aquesta música el que farem és explicar-vos el Festival Jove Altraveu, i ha de ser així, perquè és una cosa molt animada per un perfil de gent molt jove de la ciutat i que també és un aparador de tot el que s'està movent, doncs, en aquest sentit i en el sentit artístic al Prat. De tot plegat en parlem amb l'Estela Rubio, ella és la coordinadora de la Zona Jove, també ha estat al capdavant d'aquesta coordinació. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, molt nerviosa.
0: Sí, eh? Ara ja. Suposo que heu mirat a primeres previsions.
1: Bueno, jo porto ja...
0: De temps?
1: Porto dues setmanes i el temps ja no em donava.
0: Ja no arribava fins a dissabte, no?
1: Però no val la pena, eh? Perquè és molt canviant tota l'estona. I per fi, avui...
0: Sembla que sí, que aguantarà.
1: Sembla que sí.
0: Estela, comencem per explicar què és el Festival Jove Altraveu, en què consisteix?
1: Doncs el Festival Altraveu és un festival participatiu perquè, no sé, com ja sabeu, o sigui, ja després de 14 anys, que ja, 14 anys, sí, el que fem és una crida oberta i després la creació del grup motor, que, bueno, tant el Hankit com... diguem els noms
0: reals
1: o els
0: de DJs.
2: Mi nombre artístico.
3: Nombre artístico.
0: Sí,
3: també.
0: Sí. Sí. Lion Dreyax.
3: Lion Dreyax.
0: ¿Qué tal? Benvingut.
3: Bienvenido, todo tranquilo, con un poco de nervios, ya de nervios. Faltando poco.
0: I el literal. DJ Hankit, ¿qué tal?
4: Bien, bueno, también un poco nervioso, pero vamos bien.
0: Vosaltres heu participat de l'organització, no?
1: Efectivament, han estat en el grup motor.
0: Molt bé.
1: Per això dic que ja portem uns mesos treballant plegades i bueno, a partir d'aquí, clar, el Festival Altraveu, un cop amb el grup motor decidim que és el que hi ha, perquè aquest any hem rebut 35 propostes.
0: Uau.
1: Sí, cada any anem a més. 35 propostes més després les que decidim que han d'estar. Per exemple, no es va presentar ningú per la presentació, però hem cridat a Pepino Productions, que són també un grup de joves que estan al Ribera Baixa i que ho estan fent molt bé, estan preparant una bona...
0: Molt bé.
1: Bueno, han guionitzat, estan en escena, no, han preparat escenografia, s'ho han currat molt. I en aquest cas també no he pogut fer totes les propostes pel mateix dia perquè no hi havia temps per tothom, però el que sí que hem fet és o les hem fet abans o les farem posteriors, vale? I aquest any com a novetat hem tingut el Navas fent un taller de DJ,
0: sí,
1: de dues sessions.
0: És veritat, sí. És una opció diferent, no? També, però
1: clar,
0: perquè el Navas també va estar altres anys a l'Altraveu, no?
1: Sí, el Navas
0: va sortir d'allà i l'hem vist diverses vegades, aquí l'hem tingut molt i l'hem anat acompanyant en aquest procés,
1: sí.
0: Per tant, ja estava també preparat potser per fer un altre acompanyament també a altres joves.
1: Exacte, clar, és que el que tenim és que Hankit també, per exemple, ha venido más veces i el que fem és, ja ens coneixem, si surten propostes d'ells que van a banda de l'Altraveu, doncs evidentment pues, escolten i s'intenten fer.
0: Uh-huh.
1: El podcast dels Tòtils, que també l'hem repetit,
0: sí,
1: en un altre format, però...
0: Que està molt bé, clar. Sí, sí.
1: Clar. I que també veus, no?, l'evolució que han tingut. O sigui, els Tòtils amb els participants, com a professionals que s'estan fent també, o sigui, veus tota l'evolució de tothom.
0: Amb tot això que m'ha explicat a la prèvia, tota aquesta feina, tot el que porteu a, doncs, gestionant, perquè al final és una preproducció d'un festival complet, què és el que ens trobarem dissabte a l'espai de l'Skatepark?
1: Aquest any són 29 propostes. Hi ha activitats com el taller de graffiti, els Motis, que és el grup d'adolescents dels instituts, les antigues antenes, el Consell d'Adolescents, que presenta el Fanshine, que és un fanzine contra la LGTBI-fòbia. Tindrem a Sao Prat i Global Districts. I després tenim tot una... Bueno, tota una sèrie de propostes musicals molt variades, que, bueno, és urbano, lo vamos a clasificar así como muy, ¿vale?
0: Vale.
1: No me matéis,
0: però
1: no me matéis, por favor. DJs, música urbana, bandes, i aquí, pues seria, a partir d'aquí, cada estilo diferente.
0: Uh-huh. Què destacaries d'aquest any de diferència? Us heu trobat més música urbana, us heu trobat...
1: Ens hem trobat més DJs.
0: Més DJs.
1: Però això ja va siendo como...

0: Fa 2 o 3 anys que ja ho veiem, que hi ha un creixement bastant ampli de persones que s'estan dedicant a la música des d'aquesta vessant, des d'aquesta expressió. Uh-huh. Amb la CAPSA també, que tenim aquesta coordinació, és una cosa que també ho parlem molt, per veure també quina solució podem donar, quins espais, etc. I el que destaco aquest any és que la importància del grup motor, que són les mateixes propostes i al final ells s'acaben coneixent i tot és el mismo dia del festival, hay como mucho más buen rollo, ¿no? Se conocen, se ayudan, que si yo no tengo mesa pero yo te la dejo, la controladora. Vull dir que ja com...
1: Clar, hi ha bon rollo aquí.
0: Sí, hi ha aquest caliu, no? I de sobte cadascú sap què fa l'altre, que això també és molt important. No vengo sola a tocar jo i ja està, sinó que...
1: Hi ha altra gent que està aquí amb mi, no? I que també forma part d'un tot, perquè al final la gent jove anirà allà a passar la tarda i veurà diferents estils i diferents propostes. Sí. Per quines edats està pensat l'altra veu, Estela? Perquè abans debatíem també amb el Marc i deia, home, jo ja fa anys que em veig molt gran per l'altra veu. O sigui, no sé en quines edats ho emmarqueu vosaltres.
0: Clar, això és una cosa notòria també de fa uns anys que estem veient que l'altra veu és cada vegada per joves més adolescents. Llavors, jo et diria cada 12 a 50, perquè no és la jurisdicció de joventut, que és 12 a 30, 12 a 35, però aquí ve gent de totes les edats. Però sí que és veritat que la franja com més àmplia seria 14, 16, 18, 20, podem allargar.
1: Va, més o menys és aquesta.
0: És el primer festival de molta gent, tant dels que pugen a l'escenari com dels que van de públic.
1: Això té algunes particularitats, no? Que suposo que s'han de controlar, perquè l'excitació de les primeres vegades també costa.
0: De mantenir. Luego está el apartado de padres, que le decimos siempre que ya...
1: Que estan vigilant, eh?
0: Ja a certa hora de la nit que veus un punt de trobada de pares, bueno, no deixa de ser molt interessant. O sigui, ja està bé, perquè hi ha gent molt jove, de 12 a 14 anys, que també estan allà.
1: Fins a quina hora és?
0: Fins a les 3 de la matinada.
1: No està malament.
0: No està
1: ara
0: bé.
1: Entenc que els pares que estiguin allà mirant. Doncs anem a conèixer també dos dels DJs que ens acompanyen aquí, com hem dit, que també han format part d'aquest grup motor. Comencem pel DJ Hankit, que és de qui hem posat aquesta primera cançó per il·lustrar l'entrevista. Com et vas enterar de l'altra veu? ¿Qué es el que te va a aportar a participar?
2: Bueno, como tal voy a poner hard techno, pero un hard techno un poco comercial, porque voy a mezclar, por ejemplo, Michael Jackson, Rihanna, Bad Bunny, como la canción Café con Ron, y voy a hacer una mezcla, cosa que, como tal, el público de 13 a 50 años, pues sepa por dónde voy, pero va a ser con electrónica. Va a ser una fusión así, con electrónica, y va a estar guay.
1: ¿Fa cuán capunchas? ¿Cuánto temps?
2: A las pincho a las 11, de 11 a 11, de 11, 11 a 11 y media.
1: ¿Cuánto tiempo llevas pinchando?
2: Llevo pues 7 años como tal. Wow. Aparte de eso estudié producción musical, técnico en sonido, cosa que pues van a verlo cómo va a ser. Vengan a las 11.
1: De 11 a 11 a 30, ¿no? Eso. ¿Cadascú té més o menys aquesta mitja hora?
0: Sí, aquest any és que hi han hagut tantes propostes que el que van pensar en el grup motor, doncs això, mitja hora cadascú. De fet, hi han DJs que s'han juntat per poder punxar aquella nit i que... sí, bueno...
1: Està bé.
0: Haremos el festival altra veu de dia i de noche, ja.
1: Clar que sí. No sabrem quan acabarà, serà 2 dies, jo crec, Estela. Serà un festival de 2 dies, però ja ho veurem l'any que ve. També saludem al DJ Lion Dreyax. Què tal? Benvingut.
3: Todo bien.
1: ¿Qué punxaràs tu? Quin estil t'agrada?
3: Bueno, a mí mi género mayormente es todo lo que es el tech house, afro, el reggaetón, el perreo, o sea, variedad de música. Y yo siempre trato de adaptarme a lo que va al público. O sea, como van a ver de todo tipo de edad, o sea, hay que estar...
0: Claro, es que es un repte para ellos.
1: Es un repte importante.
0: Sí, claro.
3: Sí, o sea, si es que toco solamente puro reggaetón y es como que la gente... Se podria com que aburrir, quizás, no? Digo yo. Y pues bueno, tocar de todo siempre.
1: Molt bé. A quina hora participes?
3: Yo de 11:35 a 12 y punto. Sí. Después de Hankin.
1: Són bones hores, eh?
3: Sí.
0: Van juntos.
1: Són bones hores i també es complementa bé, no? Això s'ha mirat també que un estil complementi l'altre i també les hores de la nit, no? Que potser el reggaeton ja va més cap a les 12.
0: Tu puedes mirar, Andrei, tu puedes decir... ¿Qué significa formar parte del grupo motor? cuando estuvimos haciendo toda la escaleta, ¿sabes? De toda la programación, claro, es que se cuentan todos los estilos, se cuenta los cambios que cada uno necesita. O sigui, a l'altra veu anem, però sí, tenim 5 minuts per canvi i esto és pim-pam, pim-pam. Y bueno, es la importancia de pertenecer, que sepan un poquito
1: qué hay, ¿no? ¿Qué vol dir?
0: ¿Qué
1: vol dir l'altra veu? Tu vas participar a la prèvia, ¿no?
3: Sí, a la prèvia. Y también es primera vez que vengo a este festival. Y bueno, la verdad que el grupo Motor es muy, muy bonito. Formar todas estas cosas, coordinar más que todo, ante todo, porque no todo esto se hace así apuradamente. O sea, se coordina con antelación.
1: Es difícil, claro.
3: Sí,
1: al
3: la
1: final.
3: Verdad que sí.
1: Doncs, primera experiència que tindran aquest dissabte i, com dèiem a l'inici, els Tòtils són el grup també que ha anat seguint aquest programa de ràdio que tenim al Prat Ràdio, ha anat seguint tots els artistes i nosaltres també tenim doncs, aquests àudios que ja s'han penjat a les xarxes socials on hi ha d'altres grups, com per exemple doncs, Azul Clarito, Angels, DJ Navas, DJXG i DJ Dani, que és el que farem recuperar aquests àudios perquè la resta de participants que han entrevistat els Tòtils també tinguin el seu espai en aquest programa. Us agraïm molt que ens hagueu acompanyat i ens quedem amb els Tòtils recordant que el Festival Jove Altraveu es farà des de 5:45 de la tarda aproximadament en aquest espai de l'Skatepark. Gràcies, que vagi molt bé.
0: A vosaltres.
4: De l'Altraveu.
5: A part del nou baixista que no direm qui és.
6: És una persona que té un altre to de blau. Està relacionat amb un altre to de blau.
5: Que és enemic, però ara amic.
6: I tindrem també un invitat especial. Un home especial que sortirà amb nosaltres.
5: A fer coses.
7: Jo, en el meu show, el que faré serà, tot i que estic aquí una mica tranquil, serà una sessió de cardio potent, perquè serà música potent, i llavors serà la gent que hi ha i el públic s'ha de preparar perquè serà potent, i cantaré moltes cançons noves del meu àlbum, que no he dit, que es diu Neopreno, i també he fet una cançó nova especial que cantaré a l'altra veu per primera vegada, i això, molta energia sobretot.
8: Bueno, nosaltres tenim algunes cançons noves i les presentarem també a l'altra veu i bueno, ja és molt, no, això?
9: Sí, sí.
8: I també el públic s'haurà de preparar perquè hi haurà molta energia i ja està.
10: On us agradaria tocar?
6: Mira, com a friki total, al Cavern Club, aquests dels Beatles, tio, que és on, el lloc on van començar els Beatles a tocar.
5: A mi me convidaria mucho, però ja és com impossible, però en la mítica sala, però la original de CBGB, que és, me fliparia, però claro, eso está más, no sé si está ya de ruido cerrado, una de dos.
11: A mi me da igual. O sea, yo quiero decir, yo qué sé.
12: Mientras toquemos, ¿no?
11: Sí, el O2, el Madison Square Garden, cosas humildes.
7: Yo al Primavera Sound, y ho faré algún día, y més internacionalment, aquí, no sé, dels festivals d'aquí no, però sí, o també m'agrada, si no, si són més petits, a Londres també m'agrada el O2 Arena, no sé si sabeu qual és, allà també m'agradaria, qualsevol lloc, però jo tiro cap a dalt, la veritat.
8: Nosaltres vam dir algo de que, bueno, tu vas dir algo de que em molava més rotllo a sales petites.
13: Sí, jo vaig dir la Sala Meteor de Barcelona.
8: Sí, algun estadi, no sé.
13: Jo diria Ramatazú. O sigui, jo crec que l'experiència de tocar una sala així plena mola més que un estadi. O sigui, a veure, potser la primera vegada que toques un estadi és com el més flipant, però jo crec que la pràctica d'un artista disfruta més un concert a una sala que no a un estadi.
14: Potser agafem una mica més a el que diem que havia dit algú, no sé qui, a les edicions anteriors. Algun lloc així xulo, rotllo Monte Fuji, o també la pista d'aeroport. Un lloc així xulo, que vingui molta gent, i que sigui veritat que no està preparat per fer concerts, però posant que sona tot bé i tal, un lloc així amb bones vistes i tot, estaria guai.
11: El Teide.
14: En el Teide, o a Sants mentre la gent espera el tren. I has de fer la setlist en bucle fins que arribi.
15: Com vau començar? Em vaig començar a interessar aquest tema a la quarantena veient TikTok, quan un dia de sobte em va sortir un vídeo del DJ Pastis i em va agradar molt i em vaig començar a investigar, em vaig comprar la meva primera mesa de mezclas y bueno, y en casa he ido aprendiendo de manera autodidacta y bueno, y hasta aquí.
16: Yo la verdad es que empecé un poco, como ha dicho Xavi, viendo TikToks y tal, y iba viendo alguna sesión de YouTube. Me llamaba la atención y soy hija de mis padres y para mi cumple me regalaron una controladora y empecé un poco a pinchar, pero así un poco de vez en cuando. Lo dejé un par de años así y ahora en agosto así empecé un poco más en serio y pues aquí estoy.
17: Yo empecé hace 2 años, estábamos en clase aburridos, el Jano y yo, y dijimos, ¿por qué no hacemos una canción?
9: y la hicimos de coña. Al final pues la grabamos y la subimos y empecé yo a producir por mí mismo y tal. Y luego dije, pues yo qué sé, quiero hacer más cosas, me pongo a pinchar, ¿sabes? Y pues al final acababa haciendo pues de todo.
12: Opinión con la gente que usábamos a mal móvil y esposa, ponme esta canción.
9: Yo lo suelo mirar, si me cuadra la pongo, si no, no.
15: Sí, a mí sí, bueno, a ver, si te la hacen con respeto y ves que encaja, pues sí, la pones. Si no, para quedar bien, le dices que sí y no la pones.
16: Me pasó una vez que me pidieron una canción, pero claro, ya estaba acabando la sesión y la verdad no me dio tiempo a ponerlo, pero un poco como ha dicho Navas, que si encaja en la sesión y eso, pues la verdad es que estoy abierta a ponerla sin ningún tipo de problema.
17: ¿Qué pincharé igual otra vez?
9: Yo suelo pinchar, pues, reggaetón y, bueno, underground, de rollo de la bendición y estas cosas. Y bueno, yo, pues, según vea cómo está la gente, pues pincharé lo que vea que le gusta a la gente.
16: Bueno, yo voy a pinchar reggaetón y reggaetón viejo. A lo mejor meto algo de trap, pero bueno, eso.
15: Bueno, yo me caracterizo por pinchar música hard, pero bueno, este año en Altrago, como haremos un warm up, abriremos el festival y bueno, haremos algo así un poco más calmado. Será los top hits, una electrónica moderada y algo así.
18: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
19: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
20: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
21: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de l'Aplec de la Tartana.
22: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

0: Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més, i si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguiràs sonant la millor Black Music que puguis escoltar al Baix Llobregat, aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui, jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran, que de fet han tallat a la Nacional 240 d'entrada a Lleida durant el matí, un tall que s'ha aixecat abans de les 10 del matí. Tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar també tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions són les millores salarials i l'escola inclusiva. De fet, el dimarts estan convocats a una nova reunió amb la consellera per a apropar posicions. I el Departament d'Educació i FP ha desplegat a tot Catalunya la nova aplicació Borsa Docent EDF perquè el personal docent interí pugui acceptar o bé rebutjar substitucions de manera més àgil. L'eina, que ja s'havia aprovat amb 800 usuaris de Ponent, Terres de l'Ebre i el Consorci d'Educació de Barcelona, permet rebre notificacions al mòbil, descarregar la credencial de nomenament, consultar l'historial d'adjudicacions i veure la ubicació del centre en un mapa interactiu. I també la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. De fet, el Parlament de Catalunya votarà també la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de paisà als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per la creació de la línia orbital de tren. I una persona ha resultat ferida lleu per inhalació i 25 persones han hagut de ser desallotjades per un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt, al Maresme, a prop del camp municipal d'esports. Els bombers han rebut l'avís prop de les 2 de la matinada i han donat el foc per extingit cap a les 6 del matí. Les flames han cremat l'extensió de barraques i una mica de zona forestal. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu policial de trànsit i seguretat amb 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació a l'AP7, a la C33 i a la C17 i també reforç del transport públic. De fet, trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar el tren o bé l'autobús per tal d'evitar retencions. I pel que fa al temps, protecció civil ha activat l'alerta, la prealerta, volíem dir, del Pla Inuncat per previsió de fortes pluges aquesta tarda a l'Alt Empordà, al Baix Empordà, al Gironès, la Selva, entre d'altres localitats.
0: Notícies en xarxa.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
3: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
4: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
5: I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
6: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

0: Molta música al programa d'avui. Acabem d'explicar-vos el Festival Jove Altraveu que es farà demà i ara us explicarem el concert d'aquesta nit a la Capsa. I de tot plegat en parlem també amb aquest àudio que ens ha enviat el responsable de la programació, el Guillem Bonet.
1: Hola, què tal? Com esteu? Soc el Guillem, de la Capsa. Bueno, suposo que ja m'heu presentat, no? Doncs aquest cap de setmana tenim dues activitats a la Capsa. Tenim el divendres, tenim el concert de Go Faster i de Mother Crow, i el diumenge tenim un infantil pel matí, que és el concert d'en Bauca. Bueno, el concert de divendres és un concert que junta un grup local, Go Faster, que està presentant el seu darrer disc, i amb Mother Crow, que és un grup també, és de, bueno, estan a Barcelona, diguem, que estan visquent a Barcelona, i té un dels components, és el Víctor Sancho, és d'aquí del Prat també, o sigui, diguem que té una de la tercera pota del grup és pretenca també. Aquest concert és un concert de rock, de hard rock, stoner, bueno, un concert rockero, i que promet molt, primer perquè, bueno, està aquesta part local de Go Faster, que és un dels grups que s'agena a Bucs, fa anys que els coneixem. El seu últim concert diria que va ser el 2021, com en ple marc de la pandèmia, i va ser un concert on tot el públic estava assegut, per tant, aquest promet molt. I Mother Crow també és un grup que estaran complint 10 anys. Bueno, serà un concert celebratiu d'aquests 10 anys que fan com a banda, que portaran moltes convidades, i per tant serà també emotiu i impressionant, perquè em sembla que portaran molts músics que se sumaran al grup. I per altra banda, el concert d'en Bauca serà el concert Petiquipeti, em sembla que es diu l'espectacle. Tenen diversos espectacles per altra banda, tindrem el concert d'en Bauca, que serà el diumenge a les 12 del matí. En Bauca és un grup de música que fa espectacles pels més menuts, i interpretarà el seu espectacle La Traca Final, que em sembla que va presentar fa un mes o fa poquet a l'Apolo, si no m'equivoco. I clar, bueno, serà un públic molt diferent al de divendres, però que, bueno, segurament ens trobem més d'un adult que repeteixi a totes dues propostes. Tema entrades, encara queden entrades pel concert del divendres, ja no queden entrades pel concert de diumenge, també és un aforament més petit. El concert de divendres, les entrades són avui, diguem que ja és divendres, estan a 12:50. Els concerts començaran a les 10 i bé, penso que això és tot. Es poden comprar, doncs, ja sabeu, a qualsevol centre cívic del Prat o al nostre web. Doncs això és tot, que tingueu un bon dia.
0: Doncs, com sempre, agrair-li al Guillem Bonet aquesta explicació dels dos concerts que ens esperen a la Capsa, dos concerts molt diferents, i començarem per aquesta part del dia d'avui, una nit de rock. Hem convidat a Go Faster, ens acompanyen el bateria, el Mario Montfort. Què tal, benvingut?
2: Hola, bon dia.
0: Com estàs? I també el guitarrista, el Carlos Sánchez.
3: Bon
0: dia. Hola, Carlos.
3: Bon dia.
0: Comencem per explicar com va començar tot aquest projecte, com vau iniciar Go Faster, el vostre recorregut als bucs d'assaig de la Capsa.
2: Doncs nosaltres dos pertanyíem a una altra banda. Vam començar a fer cosetes ell i jo sols, fent riffs que ell portava, versions que ens agradaven, que no tenien res a veure amb l'altre grup, i al final vam decidir muntar alguna cosa que la música fos, el llenguatge fos a l'anglès, més british, i fins aquí. Després es va incorporar Gaston, que és el cantant. Vam passar un parell de baixistes i ara tenim un que estem encantats amb ell, i és la formació que tenim ara, que són quatre.
0: Les formacions a vegades van canviant també depenent de les inquietuds, no?
2: Sí.
0: I de la voluntat del que cadascú vol fer en cada moment.
3: A mi me gusta apostar por la estabilidad, porque lo mejor en la banda es difícil a veces, pero lo hemos conseguido.
0: Ara en quin moment us trobeu en aquest recorregut?
3: Pues,
0: consolidats? Penseu que és un bon moment per la banda?
3: Sí, creo que sí, porque además ha salido el primer disco. Estamos tocando por muchos sitios, diferentes provincias también, Madrid, Tarragona, fiestas. Entonces la aceptación es muy buena y estamos pues encantadísimos.
0: Com ha anat per arribar des d'aquella primera formació que éreu dos i vau anar buscant doncs, la resta de gent per fer un so més british a tenir un disc propi amb cançons pròpies, amb nou cançons pròpies? Clar, tot això amb una pandèmia de pel mig, com bé ens ha dit el Guillem, que tampoc no ha facilitat les coses, no? ¿Heu accelerat en els últims temps per poder fer el disc?
3: Bueno, la verdad es que hemos sido un poco baguetes para sacarlo, porque de hecho hemos metido 9 temas, pero tenemos 25, 30... No encontrábamos el momento de entrar a grabar, entonces ha sido difícil escoger 9. Hemos escogido 9 quizás un poco del principio, de las primeras canciones que fuimos componiendo, y alguna que nos gustaba un poco más nueva, ¿no? Pero ya te digo, por tiempos, momentos, buscar el momento adecuado, pues... Ya te digo, lo hemos ido retrasando, la verdad.
2: Lo hemos retrasado tanto que ya estamos pensando en que tenemos que sacar otro.
3: Sí, a final de año seguramente entraremos a grabar, para el año que viene tenerlo. Claro, es que tenemos muchos temas ahí.
2: Y no queremos que para nosotros se nos queden como anticuados, porque el que lo escucha ahora le parecerá, me imagino, novedoso, pero para nosotros, como ya llevan tiempo, hemos dicho, lo vamos a meter los primeros ya en el CD.
0: Ya cansos de aquí que porteu treballant 3-4 anys, ¿no?
3: Sí. Algunes sí.
0: Clar, per això per vosaltres ja són cançons molt viscudes.
3: Sí.
2: Todo que constantemente las vamos modificando hasta que ya las hemos puesto aquí y ya no la vamos a modificar más. Porque a veces me parece larga, otro día me parece corta, otro día me parece rápida y al final hemos encontrado la estabilidad para estos temas que creo que está ahora muy bien.
0: ¿Com feu la creació dels temes? ¿Qui fa les lletres? ¿Qui fa la part musical?
3: Pues mira, las letras las hace Gastón, cantante, que es un crack, haciendo letras y cantando. Si tenéis la oportunidad de escuchar el disco cuando tengamos todo colgado en las redes, pues ya veréis la voz que tiene, que es una pasada. A nosotros nos encanta, ¿no? Y bueno, la manera de componer es un poco... Muchas salen en el local, espontáneamente.
0: Sí, ostras.
3: De ahí vamos desarrollando la idea que surge o lo que sea y acabamos con Solution, Money... Hay varias de ahí, Universe, que nos la piden en todos los conciertos. Todas han sido en el local... Bastante fluido todo. Uh-huh. Otras trae la idea Gastón o la traigo yo de casa y la desarrollamos todos en el local.
0: Sí, que col·laboreu bastant en la creació de les lletres.
3: Sí.
0: I potser per això costa parar, ¿no? De dir, bueno, fins aquí no li donem més voltes.
3: Es que a veces estuvimos ensayando para el concierto de la Capsa y al final acabamos haciendo Llama y nosotros y hemos sacado casi otros dos temas, no me refiero. Que van, nos vamos desviando.
2: A veces
3: vamos
2: en
3: creando.
2: Coña decimos, tenemos que hacer un día un concierto de improvisado. Porque nos ponemos allí y a veces decimos, vamos a tocar el set list, que vamos a tocar en la Capsa, pero empieza a calentar con otra. Hostia, espera, toca eso otra vez, no sé qué. Y al final acabamos grabándolo para tener otro tema.
3: Sí, no perder la oportunidad de lo que ha surgido en ese momento, ¿no? Entonces
0: muchas veces es on passa la màgia, no?
3: Sí, però diria que les 9 d'aquí són un poc de màgia totes.
2: Sí.
0: Hem dit que assageu els books de la Capsa, que treballeu també molt la improvisació. Cada quan us reuniu? Cada quan assageu?
3: Pues nos juntamos una vez a la semana, si se puede, en lo establecido y contratado.
0: I només ¿vale? amb un cop per setmana?
3: Sí,
0: ya...
3: que nos pegamos 4 horitas, ¿eh?
2: Sí.
3: 4 horitas. O sea, si vamos, vamos. Y estamos un buen rato, sí. Y luego cada uno pues trabaja en casa sus cosas o...
0: L'últim concert va ser en un format molt diferent, l'últim concert a la Capsa.
3: Sí, en la Capsa, sí.
0: Clar, ara estem en un moment absolutament diferent, però suposo que us va quedar l'espineta, no? De dir, ostres, és el lloc on venim a assajar, on ens reunim, és casa vostra, a la sala de la Capsa sabem que té unes qualitats increïbles... I quan vau poder tocar, mascareta, separació, amb les cadires...
2: Sí, a més va haver-hi un impàs, perquè fins a aquella setmana no sabíem si seria dret, si hi havia límit en l'aforo...
0: Eren aquells moments on tornàvem enrere, eh?
2: Exacte, i van dir, no, cadires separades, mascareta i asseguts.
3: I va haver sold out, eh?
2: Sí,
3: va haver sold out.
2: Gent que es va quedar fora, però bueno, no va poder ser.
0: Ara sí que podreu fer un concert amb la gent cantant, ballant i saltant a la banda vostra, que suposo que teniu molta ganes. Sí. Com heu preparat aquest concert? ¿Porteu molt de temps treballant-hi o no?
3: Bueno, el concierto en sí no, porque como por suerte vamos tocando, pues ya los mismos conciertos te sirven un poco como de preparación de... Entonces, a priori, pues bueno.
0: On heu anat? A quines sales heu estat?
3: Pues mira, en Madrid hemos estado dos veces, en la sala Barracudas, en Tarragona hemos estado, en fiestas de Gavà, hemos estado en muchos sitios. Luego por la zona del Garraf también, en varios sitios. Sí, sí, hemos estado... Uh-huh.
0: Sí, que us estan sortint bolos. Sí. Suposo que esteu oberts també a... Ara que tot s'anima, que hi ha més bars, més sales que obren festivals de cara a l'estiu. Esteu oberts o no?
3: ¿Sabes qué pasa? Que el verano es un poco de festivales, como dices tú. No son de garitos, ¿no? Y entonces en verano se estila más quizás los festivales y luego pues grupos tributos, versiones, sí, fiestas y tal.
0: Es verdad que les porta molt això.
3: Claro, entonces para los que hacemos temas propios, que nadan un poco a contracorriente, pero lo que sí nos gusta... pues es más complicado en verano, salvo que sean festivales, ¿no?
2: Sí, las contrataciones suelen estar hechas con bastante tiempo. Nosotros hemos estado metidos con el CD y ahora ha salido el CD, digamos, con poco tiempo para moverlo.
0: Claro.
2: Y ahora nos interesa, pues bueno, meterlo en Spotify, que se mueva, se escuche.
3: Sí, lo estamos moviendo los medios, estamos moviendo a diferentes radios. Ahora vamos a hacer la distribución digital, que ya te digo, es que está todo súper reciente, ¿no? Y supongo que después del día 15 de la CAPSA ya tendremos toda la distribución en todas las plataformas. Creo que son 10 plataformas diferentes.
0: Sí, porque buen buscat.
3: Sí, sí, porque estamos ahí, todo ha venido todo así un poco, ¿sabes?
2: La misma empresa que hemos hecho el CD nos lo... Es que no sé
3: si... va a hacer la distribución y...
2: Posiblemente es que la semana que viene esté.
3: Sí, después del 15 ya en principio estará todo.
0: Aquí, com ens han portat el CD, l'anirem posant, anirem posant cançons de Go Faster. Mira, pugem una mica de música, Sergio, si podem, perquè ho hem posat a l'inici i ara estem parlant molt de la creació de les cançons per ambientar-nos una mica més.

0: Doncs sona molt bé aquest Money, que és la cançó que comença el disc, que es diu Be Yourself, i ens heu explicat una mica, però molt per sobre, com és anar a gravar un disc. Què ha suposat també per vosaltres? Perquè
1: bueno,
0: és una experiència una mica més difícil, no? Diferent.
2: Vam estar mirant diversos estudis, al final vam escollir un que està a Vilafranca, Trash Studios, i crec que no podem estar més contents.
1: Sí, la veritat és que
2: és super. El resultat també, vull dir, ens hem fet amics del Trashu, que és el, sí, perquè s'ha tractat fenomenal.
1: Sí, han sido bastantes horas con él allí y bueno, y sí, muy bien, muy bien.
2: Sí, sí.
0: Costa preparar-se per gravar, és molt diferent o
1: bueno,
0: aquí teníeu bastant d'acompanyament?
1: És un poco rollo, la verdad.
0: Sí,
1: ¿sabes?
0: Porque repetí no tiene... molt, no? ¿O qué?
1: Bueno, no tuvimos que repetir tanto porque al final, contra más días estés, pues más caro
0: claro,
1: sale
0: sí,
1: y
0: sí,
1: tienes que ir bien preparado para allá, con
0: claro,
1: los deberes hechos, porque si no es perder dinero, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Pero aún así es un sitio donde, bueno, tampoco te van con el cronómetro, ¿no? Puesto sí, entonces ha habido muy buen...
2: Estuvimos muy cómodos, grabamos las baterías en 3 días en directo todos juntos.
0: Uh-huh.
1: Bueno, eso fue en un día, en una tarde, las baterías todos juntos.
2: En... Sí,
1: todos
2: y,
1: juntos tarde,
2: y a
1: sí,
2: partir de ahí ellos ya grabaron sus partes, sus repeticiones...
1: Claro. Sí.
2: Solo tenemos un guitarra, pues él ha hecho sus cositas para que quede un poquito todo más, más completo y bueno.
0: Estem estamos contents del resultat, no?
2: Sí,
1: sí, estamos
2: sí, sí,
1: muy,
2: sí,
1: muy
2: sí,
1: contentos, sí.
0: Molt satisfets.
2: Tenia moltes ganes i estem molt, molt contents.
0: Ara aquest disc el podrem aconseguir aquesta nit? El
1: sí,
0: tant. El per comprar?
1: Sí, sí, sí, tendremos un montón. Cuando fuimos a Madrid no tuvimos y ya podíamos haber vendido un montón, en Tarragona estuvimos vendiendo y aquí, que es la presentación aquí en la mejor sala que se puede en Barcelona, creo yo, que es la Capsa, tanto de iluminación, de sonido, de trato, de técnicos, todo es una pasada. Entonces, súper encantados de presentarlo aquí y podrán comprar el CD, camiseta, bueno, tendremos el típico merchant y tal, ¿no?
0: Molt bé, també
1: sí,
0: està molt bé fer compra de merchant, de grups, de gent del sí, Prat, que també estem una mica farts dels grups més coneguts i necessitem música que sigui
1: una
0: mica
1: I el CD físico hi ha gent que parece que no, però a la hora de
0: te
1: lo coge i dices, ostras, pues he vuelto a poner CDs en mi casa, ¿no?
2: Sí.
1: Que no lo hacía, ¿no?
2: Y hay gente que lo ha cogido y dice, no sé dónde lo voy a escuchar, pero bueno, ya, porque hay gente que ya ha perdido el CD del coche, de
0: no
2: casa.
0: No se va a perdre, no se va a perdre,
1: no,
0: s'ha
1: no,
0: de tenir sempre un reproductor.
1: I és una manera d'ajudar
2: si
1: a la
2: no,
1: banda.
2: Ara és el moment, ara
0: sí,
2: és el moment.
0: Ara és el moment. Quin setlist prepareu? No sé si podreu fer totes les cançons del
1: sí,
0: disc, si fareu alguna més.
1: Sí, tocaremos el disco y añadiremos un par más.
0: Perfecte.
1: Sí. Por tiempos y tal, pues seguramente sea así.
0: Aprofitem per dir que tenen xarxes socials, que és GoFasterBCN, i per tant aquí podreu veure tota la resta de concerts, tota la música que començaran també a penjar a les plataformes, que el disc acaba de sortir i encara no està en digital, però que estarà properament, i recordar sobretot que queden entrades a la web de la Capsa, que tenen un preu de 12,50 i que estaran aquesta nit a partir de les 10 tocant en aquesta sala. Sou els primers, no?, d'aquesta
1: sí,
0: nit
1: sí,
0: de
1: sí,
0: rock.
1: Y por tiempo somos puntuales, o sea que la gente...
0: Que vingui aviat,
1: que no es lo típico,
2: sí, que no,
1: las bandas que
2: no
1: se hacen perdin, esperar, no,
2: que no,
1: no.
2: Superdin.
1: Empezaremos
2: el
1: seguramente...
2: L'inici serà gairebé el millor, no?
1: Sí.
0: Clar que sí, doncs començarem fort a la nit i després de Go Faster també ens acompanyarà The Mother Crown, que doncs té un integrant que és del Prat, l'hem vist a la fotografia, el Víctor Sancho, i també li hem escrit perquè l'anem seguint en tot aquest periple de diferents formacions que té i ens ha enviat aquest àudio perquè està venint ara mateix des d'Itàlia.
3: Bon dia, Planeta Prat. Aquí Víctor Sancho, estem ara mateix amb el Swingnatra tornant d'Itàlia, que hem fet un tour per Itàlia, Eslovènia, Croàcia i Hongria, i ara estem de tornada cap a Barcelona. Només informar-vos que aquesta nit estarem a la Capsa amb Mother Crow fent un repàs de totes les grans èpoques de la banda. Estaran grans convidats com la Clàudia, estarà el Jaume, estarà el Toni Pérez, que és el nou baixista, que estaré encantat de donar-li el relleu, i estarem fent un repàs del primer i segon disc amb alguna coseta nova de lo que serà el tercer disc. Hi han grans convidats de luxe com l'Arecio Smith i l'Alberto Soldasans, que venen a posar el seu orga, i estarem encantats de rebre-us. No, sense abans informar-vos que a les 8 estarem a Sitges amb Charlie la fàbrica de swing cantant uns grans èxits dels 50-60, repassant tot el que va ser Sinatra, el que va ser Louis Armstrong, Dean Martin i tant. I res, també dir-vos que el 31 estarem al Garage fent la sessió de swing que donarà l'inici a el que serà tot un circuit de swinging Lindy Hoppers and Balboa Dancers. Salutacions per tots vosaltres, Isa. És un plaer estar sempre en contacte amb la Ràdio del Prat per poder fer plataforma i publicitat d'aquestes cosetes que ens van sortint. I res, ens veiem aquesta nit. A les 8 estarem a Sitges, a les 10 i mitja, 11 estarem a la capsa. En Max, la Karen, Jaume, tots els Modern Crew, us convidem, veniu, serà un superespectacle. I res, amb els Cooking Bananas de fons ens despedim. Una gran abraçada per tota la Ràdio del Prat. Ens veiem aquesta nit. We Modern Crew! Yeah!
0: Doncs el Víctor Sancho, que evidentment no podia faltar i que faré aquest relleu també de baixista a baixista i que per tant també el tenim aquí perquè dintre d'una setmana segur estarà parlant d'algun altre concert i jo crec que és una nit completa, no? Entre els Go Faster primer i The Mother Crown després. Gràcies per acompanyar-nos, ha estat un plaer i us esperem per aquí properament també. Que vagi molt bé.
1: Molt bé. Moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: Són 2:15.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Què tal? Bon dia. Es parla Luis Rodríguez Alonso. El govern i els sindicats han emplaçat una nova trobada dimarts de la setmana que ve per mirar d'acostar posicions i després que la primera trobada de la mesa sectorial hagi acabat sense acord. Els sindicats convocants a les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT el passat mes de març i que es pugui tractar totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Escoltem la portaveu d'Usted que estés, Yolanda Segura.
2: No volem renunciar a parlar de salaris. I tenint en compte que vam quedar fora d'aquesta qüestió, aquesta qüestió va quedar fora en les darreres meses de negociació, perquè no torni a passar, nosaltres hem demanat a la Conselleria que la propera negociació, que seria doncs aquest dimarts que ve, vinguin amb una proposta concreta de marc de negociació que situï també el tema salarial, que és la qüestió on hem quedat més lluny, i que comencem per aquest tema.
0: Les properes aturades previstes són el 27 de maig amb una nova vaga al conjunt de Catalunya i el 29 a nivell territorial al Baix Llobregat. Més coses. Diverses entitats en defensa del transport públic han protagonitzat aquest dijous una acció reivindicativa a l'entrada del túnel ferroviari de Passeig de Gràcia a Barcelona per denunciar el projecte de la nova línia R Aeroport. La protesta convocada per les plataformes a l'R2 Nord, la PTP, l'aeroport i dignitat a les vies ha volgut posar el focus en el que consideren un empitjorament del servei de Rodalies i en una infraestructura que ja es troba, asseguren, al límit de la seva capacitat. I al Centre Cívic Palmira Domènech ha engegat aquest dijous els actes al voltant del dia contra la LGBTQ-fòbia i que es commemora diumenge. Ha estat amb una taula rodona que ha reflexionat sobre les diverses violències que encara pateix el col·lectiu. L'entitat de referència del Prat, Orgull Botalabà, arriba als 5 anys i també considera que cal fer una reflexió molt més profunda sobre les necessitats que té el Prat. Escoltem a Elena Longares.
3: Prioritzar, avaluar el pla municipal que ha acabat ara i encetar un nou pla potent que ens serveixi per aprofundir i per treballar de forma més incisiva en la ciutat, perquè hi ha moltíssimes necessitats i tot just ara comencem a veure-les. I si em deixes fer un últim apunt, amb el context actual que tenim, més necessari que mai és la nostra agenda i lluita per ella.
0: I és que arribem a aquesta jornada amb una dicotomia molt clara. D'una banda, encapçala per primer cop a Espanya el rànquing europeu de drets i de protecció legal, però en canvi també hi ha un màxim també històric en el que fa a les incidències registrades per l'Observatori contra la LGTQ-fòbia.
1: Esports.
0: I els esports. Amb les 6, el Terrenc que juga la permanència primera catalana contra el Camp Joliu fora de casa. Els de Xesco Ribas necessiten guanyar i esperar que Sant Boi i Tàrrega punxin els seus respectius enfrontaments. D'altra banda, a les 4, l'Ae Prat se juga la quarta posició contra el San Juan Atlético de Moncada fora de casa. Davant tindran un rival que juga la primera posició de la Lliga contra el Martinenc. Amb dos enfrontaments, els podeu seguir en directe al Prat Esports. Això és tot de moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies a quina hora.
4: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
0: Bona tarda. A Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
5: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la sala d'art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
6: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
7: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
8: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
9: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
10: I així,
9: gener,
10: durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
13: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar. con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancing, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
14: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 36 minuts per sobre de les 11 del matí. Continuem en directe i ho fem amb el Plans a tocar amb la Neus Bou-Mimó. Què tal, Neus?
1: Què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, ja divendres amb el meu cap està ja a un altre lloc.
0: Sí, oi?
1: Sí, a un altre lloc més calentet.
0: Em passa el mateix, quan arribes tu, és com que comença el meu cap de setmana mentalment.
1: Sí,
0: perquè
1: que bonic. Això és el més maco que m'han dit avui.
0: Música... Sí, oi? Veus?
1: Sí.
0: Sí, sí, sí, jo dic molt maques,
1: sí, tu dius sempre coses molt maques.
0: A diferència del Marc...
1: Sí, bueno, a diferència del Marc, tot és maco.
0: No, l'estimem com és, l'estimem com és. Avui portes la Sam, també.
1: Avui sí, avui porto...
0: La nostra estudiant en pràctiques, que ella, a més d'estudiar en pràctiques, ja tenia un programa aquí.
1: Ja tenia recorregut aquí, al Fer Ràdio, sí, sí.
0: Que es diu Nongui Pi, i per tant, ja l'hem entrevistat, i ara estem molt feliços que estigui també per aquí.
1: Sí, la veritat que la Sam és una gran incorporació. I sí, és veritat, és que bueno, jo m'estava preparant el programa, com sempre, una mica a última hora, també, com
0: sí,
1: sempre,
0: gràcies.
1: I ha vingut la Sam i m'ha dit, escolta, avui ha sortit una cançó nova de la Lola Índigo, i a part amb un context i amb, bueno, molt interessant, i li he dit, escolta, doncs, pues, entra a explicar-nos-ho.
0: Sí. Llavors... Perquè això és un espai col·laboratiu.
1: Exactament, exactament, aquí entra tothom, aquí entra
0: molt
1: tothom.
0: Bé.
1: Llavors, la Sam, bueno, ens ha... tu mateixa, ens ha portat aquí una proposta molt xula.
2: Bueno... Bueno, ja ho has dit tu, doncs la Lola Índigo ha tret una cançó, bueno, no sé si és una cançó o un àlbum, no n'estic segura, però com el tema principal es diu Tus Iniciales i fa impacte perquè l'ha gravat a la casa de Federico García Lorca i és una mica, l'envia així com una mica història d'una de les seves obres que es diu La casa de Bernarda Alba. I no sé, i surt una actriu molt famosa que va sortir a Élite i
1: Elite,
2: va fer una
1: sí.
2: peli, em sembla.
1: Sí, a també, mi em sona recentment, no?
2: Sí.
1: Sí.
2: Que bueno, es diu Mina El Hamani. No sé si ho he dit bé.
1: Sí, jo crec que ho has dit perfecte. Bueno, no ho sé, jo lluny de saber pronunciar.
2: I és una col·laboració també amb altres artistes, amb la Lia Kali, que era la Hoz, i la Salma, que va estar a OT.
1: A OT, correcte, sí. No sé,
0: que era la Hoz, va estar aquí en una festa major.
1: Ah, sí?
0: Sí, a la primera postpandèmia. Jo vaig anar a veure el Tarradellas, diria.
1: Quin nivell.
0: Em va agradar molt, la veritat.
1: Doncs pues mira, s'han ajuntat aquestes quatre dones
0: molt bé.
1: Per fer una cançó que a més és això, vull dir, té com un context i una intencionalitat, no? Perquè també...
2: Sí, parlen en femení, i és com... És la cosa aquesta de que no sabien de Lorca si era queer i aquestes coses,
0: sí.
2: Parla una mica

0: És a la Salma, diria.
1: Sam, deies que el making of també l'han com sí, publicat, no?
0: Sí, em sembla que sí, perquè he vist pel TikTok, perquè me muevo mucho por TikTok. Però sí, han ficat una mica el making of, de, perquè clar, entrar a casa de García Lorca és com... Tens que anar amb molt de cuidado.
2: Sí, sí, sí.
0: I sí, flipando en fotos, l'habitació tal qual, sense tocar res, en plan, com se dejó ahí.
1: Doncs una cançó que val la pena i que també val la pena recuperar el videoclip.
2: Sí, total. Aquí és el important és el videoclip, sí, sí.
1: Molt bé, Sam, ens ha encantat aquesta aportació.
0: Moltes gràcies.
1: T'alliberem ja perquè...
2: Exacte, perquè
1: puguis relaxar i estar lliure de nosaltres.
2: Gràcies, Sam.
1: Però molt interessant, eh? Està molt bé que la teva secció va participant gent de tot tipus explicant-nos coses molt variades.
2: Exacte, sí. Tot sigui per 30 minuts.
1: Molt bé, molt bé.
2: Doncs continuem amb la festa dels 150 anys d'Estrella Damm, que també és aquest cap de setmana. Bueno, hi ha el Lluís... Sí, exacte. Sí. El Lluís abans també n'ha parlat, si no m'equivoco. Llavors, bueno, és una jornada de concerts que bueno, es durà a terme allà al Parc del Fòrum el dissabte de 3 a 11, una hora una mica així com més de tardeo, no? De vespreig.
1: Clar, és que estem grans ja.
2: Exacte, sí,
1: 150
2: sí, sí.
1: anys.
2: Exacte, 150
1: anys.
2: 150
1: anys es mata.
2: Exacte. Llavors el cartell doncs és boníssim. Està Oques Grasses, Love of Lesbian, La Muixca, Els Tallets, Catarres, 31 Fam, Ginestà i Maria Jaume, que també la vam escoltar l'altre dia. Aquestes entrades, si no recordo malament, van sortir al febrer, que ja quan van sortir en van parlar, i ara encara n'hi ha algunes, estan a 50 euros, llavors, bueno, doncs encara
1: no
2: es poden,
1: malament,
2: es
1: no
2: poden adquirir. No, no està malament. Realment, amb el cartell que hi ha i amb el tipus de festa que serà més aviat com un festival i tal, està prou bé.
1: Molt bé. I la cursa no és aquest cap de setmana, no?
2: No, és el següent.
1: En dues caps
2: l'altre,
1: de setmana, diria,
2: vale.
1: No?
2: El 30.
1: El 30 de
2: maig.
1: 30
2: de juny.
1: És que el Marc Quinto ara fa curses i és el nostre referent.
2: El Marc també vol entrar.
1: No he entès.
2: Jo tampoc.
1: Quins números fa? Però no passa res, busqueu la pàgina web i vale. Això ja està exhaurit, diria, o sigui que no podeu participar.
2: Vale.
1: No només bueno. Els primers que van ser, els que no es perden res,
2: exacte.
1: Ho van poder aconseguir.
2: Com el Marc, que no es perd res.
1: Altres coses.
2: Concert avui de Sopa de Cabra, el mitiquíssim grup que de fet el 2001, si no recordo malament, es va acomiadar, però ha tornat ara també perquè és el seu 40è aniversari. Ja tothom fa aniversaris. Aquest any tothom fa aniversaris. Llavors, tornen a la sala a la Razzmatazz avui a les 9 de la nit. Les entrades estan exaurides també, però
1: clar.
2: Bueno, és una mica per fer recordatori, no? Llavors, a la sala Razzmatazz també va ser on es van acomiadar, per tant és com, torno
1: el mateix.
2: Exacte, torno al mateix lloc on vaig marxar, no?
1: Molt bé.
2: Posem una miqueta de música així per animar el
1: divendres. Perfecte.

0: Mira, tinc una història del Planeta Prat amb aquesta cançó, que és que va ser, vam intentar fer un vídeo d'aniversari amb aquesta cançó, fent això, fent veure que cantes la cançó, saps? I vam estar tota una tarda, 30 persones del Planeta Prat, al Parc Nou, i vam estar més de 4 hores per poder aconseguir algo mig decent, però ens costava la mateixa vida. El Francesc Canovas, que es va oferir a gravar-nos, va desistir, va dir que mai més
1: jo crec que he vist un fragment amb la Maria Godoy, no?

0: Sí, sí. Va ser magnífic i tot això ve marcat per Camins, per la cançó. Camins.
1: És que aquesta cançó ha marcat molts moments molt importants.
0: Per tant, ens ha marcat també a nosaltres. El Sergio se'n recordarà d'una tarda màgica que vam passar allà més de 5 hores.
1: El pobre firma així pel cap. Doncs, bueno, passem a un altre concert que tampoc hi ha entrades, però que també val la pena saber i conèixer, que és aquest diumenge, a dia 17, el Miqui Núñez ve a Barcelona, a la Sala Apolo de Barcelona. Bueno, és un dels artistes més destacats ara mateix del panorama català, musical, i bueno, doncs...
0: I a més presentador...
1: És que fa de tot.
0: Fa molt
1: Miqui
0: bé.
1: Núñez...
0: Cau molt bé, no?
1: Sí, cau molt bé, és un tio que cau bé, és un tio que el que fa ho fa molt bé, i bueno, doncs s'ha de reconèixer.
0: Molt bé.
1: Llavors, bueno, posem-te una miqueta de música i ja està, i passem al següent.
0: Sí.

0: bon rotllo.
1: Sí, és que és un super bon rotllista.
0: Sí.
1: No, no, no, molt xulo. Aquesta cançó de fet és del nou àlbum que ha tret, i bueno, doncs, és que constantment el Miki està traient cançons noves.
0: Jo no sé com li dona la vida.
1: Jo tampoc ho entenc. Jo tampoc ho entenc. Sí, però a més les que fa són xules, vull dir que
0: bueno,
1: no falla mai. Llavors, últim concert que us porto del dia, el de Marlon, vale? És aquest diumenge, 17 de maig, a les 2 de la matinada, és una mica hora complicada.
0: Aquest és per joves.
1: Sí, aquest, inclús ja no és ni per mi, et diria, perquè és que a les 2 de matinada jo vull tornar, no anar-me'n.
0: Però... Jo no sé qui és Marlon. Em sona?
1: Marlon és una banda de... Jo crec que és del nord d'Espanya, si no recordo, asturiana o, bueno, almenys ell o... es mou sobretot per la zona de Madrid, centre d'Espanya. Ell és l'Adrián Roma, que és la veu principal, el Juan Fernández, que és guitarra, i el Jorge Dieguez, que també és el baix. Llavors és un grup que es va formar fa bastants anys, i llavors és el típic grup com de pop-rock espanyol, així, doncs, està bé. O sigui, és un típic concert que tu vas, encara que no et sàpigues cap cançó, té un bon rotllo, la gent està bé, no?, i està guai d'anar-hi. Llavors, aquest concert és part de l'Hipersensible Tour, que es diu aquest 2026, el tour que fan aquest any, i bueno, és una etapa també com més íntima, més rockera, no?, d'ells, que fins ara també havien fet algo molt, molt pop. Llavors, aquest nou repertori, doncs, inclourà tant cançons noves d'aquest àlbum com les mítiques que ha estat cantant, doncs, fins ara. Bueno, escoltem una miqueta la seva música. Aquest concert forma part del Banco Mediolanum Guitar BCN 2026, un títol llarguíssim,
0: sí,
1: que bueno, és un, com diguéssim, un festival o una iniciativa per part del Banc Mediolanum, que va començar de concerts d'aquest 2026 des de gener fins a finals d'any. Llavors han anat, doncs, passant diferents artistes i grups de renom, i bueno, tot patrocinat per el banc, no?
0: Molt bé.
1: Llavors us posem una miqueta de música amb aquesta cançó que es diu Hipersensible, igual que l'àlbum.

0: he conegut un grup nou. Neus.
1: Has vist que divendres un nou. Altres coses, ja sortim de la música, i és que aquest cap de setmana està la Nit dels Museus 2026. Aquest dissabte, 16 de maig, des de les 7 de la tarda fins la 1 de la matinada, hi haurà 94 museus i espais culturals gratuïts, oberts per tothom.
2: Molt bé.
1: Una iniciativa molt xula, que clar, no només està a Barcelona, lo xulo també és que clar, surt una mica del centre i es mou doncs cap a Barcelona, cap a Badalona, cap a l'Hospitalet, cap a Cornellà, Sant Adrià i més municipis de l'àrea metropolitana.
2: Sí, perquè a vegades es fan cues aquí. Sí. Ostres, si m'he de passar tota aquesta estona en una cua per entrar ja no val gratis pena, al museu... No. Sí, a Barcelona es generen cues importants aquí.
1: Sí. Llavors, bueno, tenim els típics, el Museu Picasso, el MNAC, el MACBA, el CCCB, Casa Batlló, tal, el recinte modernista Sant Pau, però alguns també requereixen reserva prèvia perquè són, com tu dius, doncs, els primers que s'omplen. Enguany hi ha novetats, està també obert el Gran Hotel Barcino, la Bòbila i el Centre de la Florida 6.0, que està a l'Hospitalet.
2: Sí, estic molt intrigada perquè això ho veig per xarxes i no sé què és.
1: I no saps què és. Bueno, doncs, igual
2: jo he aprofitat la nit de museus per conèixer museus de l'Hospitalet, per exemple, que no hi va ningú o quasi ningú, i llavors ho veus és que, tranquil·líssimament.
1: Sí, exacte, és que a sobre la nit, vull dir, és
2: meravellós. Per tant, podeu anar a Cornellà, a Sant Adrià, a aquests espais, per anar a museus que valen la pena i que tenim aquí a prop.
1: Exacte, i que ja no són només Barcelona, que sembla que tot estigui a Barcelona, però no, hi ha més coses als voltants.
2: Molt bé, això perquè fa la cultura. Això anem amb la gastronomia.
1: Ah, exacte, aquí toquen tots els pals, tots els pals. I és que aquest cap de setmana hi ha un concurs solidari de paelles, que es fa a la Rambla de Barcelona.
2: Molt bé.
1: És la quarta edició del concurs gastronòmic solidari i és que s'ajunta en aquest any la Fundació d'Esclerosi Múltiple amb l'Associació d'Amics de la Rambla i fan doncs aquesta conjunció per unir forces i celebrar doncs un concurs de paelles en el qual bueno, doncs tu t'apuntes, fas una paella
2: i
1: ja està, i a veure si guanyes, a veure quina és la millor. El millor d'això és que no has de participar, o sigui, no has de fer una paella per menjar-ne en una.
2: Clar.
1: I tu pots anar i dir, vale, doncs vull menjar i vull gaudir del dia i estar allà una miqueta amb, amb l'ambient i sobretot doncs, participar i recaudar diners doncs, per aquesta fundació i per, bueno, per millorar la
2: no
1: qualitat
2: car,
1: de vida.
2: No? 15 euros posa
1: 15 euros, sí, sí, sí.
2: Està bé.
1: Al final també som fins solidaris i val la pena doncs, bueno, gastar-nos els diners una miqueta més amb aquest aspecte que no amb altres coses. Al final és una suma de diners bastant assequible per tothom.
2: I anem amb el punt exòtic.
1: Exacte.
2: Que també t'agrada posar.
1: Sí, sí, exacte, una miqueta de tot.
2: De la paella, saps?
1: Sí, passem,
2: paella,
1: sí. Passem al Festival Matsuri. Igual la Sam això li sona més.
2: No ho sé.
1: Mira, ja fegim la...
2: A veure.
1: Sí, i és que aquest cap de setmana, tant 16 com 17 de maig, l'Associació Cultural Japonesa de Barcelona, que és una entitat sense ànim de lucre, doncs organitza una festa, diguéssim, tota ambientada i orientada cap a la cultura japonesa, doncs per apropar a tothom a tota la gastronomia, la música, les tradicions japoneses, doncs a tot el públic i fomentar doncs aquest intercanvi cultural. Llavors tot això es fa al Moll de la Fusta el 16 i el 17 de maig i doncs bueno, pots anar allà a gaudir de tant el dia, pots agafar un abonament de tot el cap de setmana, que de fet tampoc el preu és gaire car,
2: no,
1: no arriba als 9 euros. I si vols d'un dia només, doncs no arriba als 6-7 euros.
2: Molt bé.
1: Està bé.
2: Una mica de tot, eh?
1: Sí, té activitats també infantils, vull dir, és per tot, tots els públics.
2: I música també del Japó,
1: exacte,
2: que la Sam coneix.
1: Que la Sam aquí n'és una experta.
2: En un guipí aprofundireu molt més,
1: Sobre això.
2: Sobre aquest tema.
1: Sí, perquè és veritat que fins aquí arriba als meus coneixements.
2: Sí, jo també, però em van ensenyar moltes coses a l'entrevista i per tant sé que
1: doncs,
2: són estils que es repliquen a diferents països com el Japó.
1: Exacte.
2: I amb què acabem?
1: Vinga, acabem amb dues coses que són dues tonteries. A mi m'encanta portar aquestes coses així com per despistar. Llavors, estaran donant samarretes d'Uniqlo. O sigui, la gent d'Uniqlo s'ha liat amb una marca, o és que no sé com dir-ho. És una marca de teixit, no?, que es diu Airism,
2: sí.
1: No sé si sé pronunciar-lo.
2: Sí, sí, és un teixit específic.
1: Sí, que és com més transpirable,
2: sí,
1: no?, que té com, bueno, dissenyat doncs, amb una tècnica ultra nova i, bueno, xula. Llavors, fan una acció de màrqueting, diguéssim, en el qual hi ha dos locals de Barcelona, el Paralelo Gelato, es fan allà perquè també donen gelats, i el Circle, no sé com es pronuncia, però bueno, està al carrer Balmes número 82, i que et regalen samarretes d'aquest tipus.
2: Com ha de ser la cua, per això.
1: Clar, jo he llegit que les 50 primeres persones, com que tenen la samarreta, després pot ser que la tinguis, pot ser que no. Bueno, tot això depèn de les ganes que tinguis de...
2: Exaurir existències, que seran les que vulguin donar.
1: Exacte. Però bueno, també es veu que a part de la samarreta et donen com, bueno, refrigeri, perquè clar, tot va molt ambientat a l'aire i el...
2: Sí, a la transferabilitat.
1: Exactament, llavors hi ha gelats, hi ha, no sé, hi ha coses, he vist fotos una mica, bueno, com d'una espècie de begudes de color blau, perquè la marca és de color blau, llavors, bueno...
2: Tu ets de provar aquest tipus de begudes?
1: Jo la... Sí, jo t'he de dir que la puc provar, però, o sigui, un sorbito.
2: Saps això dels bubble teas, tot això que està comptant de moda?
1: El bubble tea no l'he provat,
2: jo veig i dic, jo no és per mi. No, l'açaí, fins i tot, tot això, jo penso, això no és per mi.
1: Bueno, hi ha coses que encara...
2: L'açaí, sí.
1: Sí, jo l'açaí, sí.
2: Tu portes un xai aquí, té xai, que ja...
1: Té xai, ja,
2: sí. Ja per mi, i matcha, tot això. Un dia parlem de begudes.
1: Vinga, em sembla bé. Doncs això. I després hi ha una altra cosa que també he portat, que mira, em va fer gràcia, és que aquest dilluns vaig a una cosa molt interessant.
2: Molt bé.
1: La vaig a portar a veure què li sembla a la Isa. No sé, va ser l'altre dia com vam parlar...
2: Sí, del Bar Bocata.
1: Sí, del Bar Bocata.
2: Del Tiny Desk.
1: Ah, exacte, sí. Doncs jo el dilluns vaig al Bar Bocata, com a bona moderna de Barcelona, que no soc.
2: No t'ho pots perdre.
1: Llavors, hi ha una cosa que han organitzat, bueno, ha organitzat una noia que és una influencer catalana. Dic influencer perquè no sé com nomenar-la. Es diu Andrea. I llavors ha fet una cosa que es diu Gente de Bien. Llavors, Gente de Bien és com una trobada, diguéssim, de gent que tu t'apuntes en una llista, en un, com en una espècie de base de dades,
2: sí,
1: que tu vols anar, i és per conèixer gent i fer amics.
2: I tu hi vas?
1: I jo hi vaig obligada per una amiga que vol...
2: Ai, interessant. I què vols conèixer? Què busques?
1: No, jo no vull conèixer ningú. Jo només vull acompanyar la meva amiga que m'ha suplicat, em paga de fet l'entrada i tot perquè l'acompanyi.
2: Val. I l'entrada no val barata.
1: Són 33 euros, però clar, t'entra el sopar i t'entra doncs, tota la jarana que
2: bueno,
1: hi ha ja...
2: Bé.
1: Sí, està bé.
2: Val. I el procediment el saps o no
1: sé que
2: res?
1: Es fa un bingo humano. Això és el que he llegit per xarxes.
2: Llavors vol dir que et sortegen una persona i toca...
1: Espero que no, perquè com em sorteixin a mi...
2: Exacte. I el 25 hi sigui, te'l ja posen allà.
1: No, jo crec que és més doncs posar algú teu i igual alguna coseta doncs, que no sàpiguen de tu. I d'aquesta manera com que es trenca una mica el gel doncs, per anar i... Bueno, conèixer la gent que estigui al local.
2: No, sí, per lligar.
1: No, és més per fer amistats. Va. Ara, que d'allà pugui sortir... una parella o un possible match, doncs també és probable.
2: A veure, està bé perquè és veritat que vivim en un moment molt individualista.
1: Exacte,
2: on tothom
1: sí.
2: Pensa que amb les xarxes està molt connectat i és al contrari, i que arriba un moment de la vida, que ho notaràs tu, Neus, quan la gent comença a fer la seva vida, tenir nens, a marxar d'aquí perquè fan la vida d'altres indrets, clar, el teu grup d'amics de tota la vida pues, acaba perdent-se i et veus amb la gent quan pots i és molt poc. Llavors hi ha gent que potser sí que està en el teu mateix moment.
1: Sí.
2: I és difícil conèixer aquí a Barcelona.
1: I conèixer gent nova també.
2: Conèixer gent nova és difícil. Fer amigues noves és difícil.
1: És molt difícil.
2: A no ser que vagis a un club per fer una activitat específica.
1: Correcte, sí. Jo trobo que iniciatives com aquesta, a veure, tinc les meves reserves, no diguéssim.
2: Bueno, estic encantada que ens puguis explicar divendres com t'ha anat això.
1: A veure què tal. Però bueno, em sembla com divertit, o sigui, tampoc no fa mal a ningú, tu vas a sopar, fas una activitat, bueno, doncs pots conèixer gent.
2: Ja que hi vas, aniràs amb tot, no?
1: Sí, bueno, amb tot, què vol dir?
2: Bueno, vull dir que... Faràs per conèixer, no?
1: Sí, a veure...
2: Ni que sigui per explicar-nos.
1: Sí, exacte. Jo, tot per l'experiència i tot sigui per portar-vos aquí una crònica de tot el que vaig viure.
2: Neus, em sembla interessantíssim. Estaré molt pendents de com et va aquest bingo humà al Bar Bocata i ja ens explicaràs divendres.
1: Ja us explicaré.
2: Acabem aquí, gràcies.
1: A tu, que vagi bé.
2: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Avui jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, que de fet han tallat aquest matí la Nacional 240 d'entrada a Lleida, un tall que s'ha aixecat abans de les 10 del matí. A dos quarts d'una hi ha prevista una manifestació que arrencarà des dels serveis territorials de Lleida, tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on es van poder participar tots els sindicats del sector. El dimarts, de fet, estan convocats a una nova reunió amb la Consellera i era per apropar posicions. I el Departament d'Educació i FP ha desplegat a tot Catalunya la nova aplicació Borsa Docent EDF perquè el personal docent interí pugui acceptar o bé rebutjar substitucions de manera més ràpida. L'eina, que ja s'havia aprovat amb 800 usuaris de Ponent, Terres de l'Ebre i el Consorci d'Educació de Barcelona, permet rebre notificacions al mòbil, descarregar la credencial del nomenament, consultar l'historial d'adjudicacions i veure la ubicació del centre en un mapa interactiu. I a banda, la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. De fet, també el Parlament de Catalunya votarà la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de País als centres educatius. I els sindicats d'habitatge de les Corts, de la Verneda i el Besòs i del barri del Poble Sec i també el grup d'habitatge de Sants han irromput aquest matí a l'oficina de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per exigir aturar el desnonament de 10 famílies. Segons han explicat, es tracta d'immobles, titularitat de l'organisme de la Generalitat i que són casos d'execució ja amb data fixada i d'altres amb un procés obert per acabar tenint-la. I una persona ha resultat ferida lleu per inhalació i 25 persones han hagut de ser desallotjades per un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt, al Maresme, a prop del camp municipal d'Esports. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís prop de les 2 de la matinada i han donat el foc per extingit cap a les 6 del matí. Les flames han cremat l'extensió de barraques i una mica també de zona forestal. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu especial de trànsit i seguretat amb uns 500 Mossos d'Esquadra, mesures també de circulació a la P7, a la C33 i a la C17 i reforç del transport públic. De fet, trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar el tren o bé l'autobús per evitar retencions. I pel que fa al temps, protecció civil activat en prealerta al Pla Inuncat en les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme, entre d'altres.
0: Notícies en xarxa.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
3: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
4: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
5: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
6: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
7: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
8: I així, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ven a Delta Prat, concessionario oficial Kia en Prat de Llobregat o visítanos en kia.com.
11: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Departamento Prat.
1: Tot seguit, l'entrant en la creativitat, una proposta per potenciar el pensament creatiu i la innovació a través de dinàmiques i reflexions que ens estimulen la ment.
2: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
3: Jo ja he fet els estiraments i aquí a punt per entrenar amb la Roser Martínez, la nostra creativa de capçalera. Roser, benvinguda.
4: Hola, Cristina. Tu sempre vens ben preparada, eh?
3: Home, jo sí. I avui per fer connexions, no?
4: Sí, que t'agrada tot això,
3: a mi m'agrada molt. Avui connexions amb bombetes i ànecs. A veure què ens sortirà d'aquí.
4: Què et sembla, això?
3: Recordem una mica, per qui sintonitzi, què vol dir quan fem programa de connexions.
4: Sí, aquí el que estem fent és activar el pensament lateral, que vol dir mirar més enllà del que tenim evident. No? O sigui, un ànec i una bombeta...
3: És un ànec i una bombeta
4: sí. I sabem el que veiem. Però després, cap al final, doncs direm les qualitats, característiques que no veiem i a partir d'aquí connectarem coses.
3: Molt bé.
4: I farem.
3: Doncs ens agrada quan activem aquest pensament lateral, que jo després surto d'aquí, se m'acudeixen idees i faig coses, Roser, vull dir que em va molt bé.
4: Clar, però home, això està xulo. I segur que la gent que ens escolta també.
3: Home, també ja. Sí. Sempre doncs diem que comparteixin amb nosaltres, que ens agrada molt rebre les vostres propostes i creacions que feu a casa, eh?
4: O tenen noves idees i van activats o el cap els hi treu fum. No sé, hauríem de saber-ho, això, eh? Ens hauríem de dir. Sí, sí.
3: Molt bé, doncs avui programa de connexions, com dèiem, amb bombetes i ànecs. Per on comencem?
4: Home, jo pensava que em diries, i de què t'ha vingut això?
3: Ai, i de què t'ha vingut això? Perdó.
4: Clar, perquè dius a vegades, mira, no tinc un perquè, però sí, sempre hi ha un perquè.
3: Sempre, a veure.
4: Doncs, mira...
3: T'ha aparegut un ànec a casa.
4: No, els ànecs és perquè jo en el lavabo tinc una col·lecció de 6 ànecs, de diferent, no, són diferents tots, eh?
3: Però de mentida.
4: De mentida.
3: Ah!
4: Sí, sí, i n'hi ha de més petita a més gran, i són de diferents materials, i són diferents, simplement hi ha 6 ànecs.
3: Col·lecciones ànecs? Mira,
4: no,
3: això
4: no, és, que, no,
3: és una faceta que no sabia de tu.
4: No, col·lecciono ànecs, eh? No vol dir que em regalin ànecs, no. És casualitat.
3: En tens uns quants.
4: En tinc uns quants, és casualitat. I sí, és veritat que fa anys, vas tenir de mascota ànecs.
3: Sí o no?
4: En tenia un que es deia Lucas, més maco, però bueno, fa molts anys. Doncs això és el tema ànecs.
3: Sí, i les bombetes?
4: I les bombetes, es va fondre la bombeta del vestidor, mira tu.
3: Ai!
4: I vaig dir, bueno, doncs ja com la tenien que canviar, doncs mira, se'm va encendre la bombeta.
3: Clar.
4: I d'aquí va venir la idea. I va coincidir amb el temps, les dues coses, que estava netejant una cosa i mira, vaig dir, saps què?
3: Bombetes i ànecs.
4: Bombetes i... És el més normal del món, no?
3: Sí, per la Roser Martínez, sí. Nosaltres anem aprenent dia a dia, pas a pas.
4: Doncs bé, la bombeta. La bombeta, de fet, és el símbol de la idea.
3: No? Totalment.
4: Sempre,
3: sí.
4: Quan hi ha un dibuix animat, un còmic, i algú té una idea, pam.
3: Tu ho has dit, s'encén la bombeta, no?
4: S'encén la bombeta. Doncs començarem per la bombeta, però primer ens ambientarem amb una mica de música.
3: Vinga, doncs va. Anem a escoltar Bombilles.
4: Això.
5: És un poc... Tio, però és que no hi ha temps, vam passar la música ja.

0: d'elles toma una cervecita. Nosaltres però seguim aquí entrenant la nostra creativitat. Avui connexions amb bombetes i ànecs i amb aquest ambient de bombetes que ja tenim, Roser.
1: Sí, vinga, va, ja tenim la bombeta encesa, ja anem...
0: Quin gran invent, la bombeta, eh?
1: Ai, sí, eh?
0: Home.
1: Sí, sí, sí. Però el mèrit se'l va endur Edison perquè va aconseguir perfeccionar-la i comercialitzar-la, però la bombeta és un invent que hi han participat moltíssima gent i en molt de temps, eh?
0: Per això quan diuen la bombeta la va inventar Edison i ja hi ha l'expert que et diu no, parlem-ne d'això, eh?
1: No, però sí, és veritat que ell va ser el que la va perfeccionar i la va comercialitzar, perquè si no al final no tampoc entendríem.
0: I això recordem sempre que la Roser sempre ens diu que d'idees moltes, però és qui les materialitza, no?
1: Clar, i en aquest cas ens va ser Edison, per tant, ole per ell. Però també ole pels altres, que
0: I
1: no
0: tant.
1: Són tan reconeguts,
0: I
1: eh?
0: Tant.
1: Doncs mira, aquest moment en què ell va dir ja la tenim, ja funciona, ja la traiem al mercat, doncs va ser el moment que va canviar la història de la humanitat.
0: Home, i tant, i ara se'ns en va la llum 5 minuts i és un... Ah!
1: Ai, sí.
0: Què farem? No?
1: De veritat, eh?
0: Com som, eh? Com som.
1: Que fàcil que és acostumar-se a lo bo, eh? Sí, sí. Doncs mira, clar, com va ser la primera vegada que es va il·luminar els espais, perquè abans anaven amb torxes, i les ciutats com van començar a transformar-se, era com màgia.
0: Sí, clar.
1: La gent sortia al carrer perquè era el moment de com fosquejava, que s'encenia, s'il·luminava tota la ciutat, no?
0: Era un moment màgic del
1: dia,
0: no?
1: Era un moment màgic. Fins que la gent no es va començar a acostumar, era... Uah! Aquella cosa, que xulo, eh? Viure...
0: Home, i aquests invents que, clar, que tu creus que és màgia, no?
1: Sí.
0: Gairebé, allò...
1: És que viure la primera vegada... La primera vegada? Com es diu això? La primera vegada de qualsevol cosa?
0: La primera
1: vegada?
0: No sé quina paraula busques, però s'entén molt bé.
1: És màgic, és màgic.
0: La inauguració.
1: Sí, sí, sí. Però mira, al principi hi havia un misteri amb tot plegat. Perquè què passava? Que sí que hi havia els carrers il·luminats, les ciutats, tot era molt maco, però el misteri és que es fonien moltes bombetes i molt sovint.
0: Encara no les tenien tan perfeccionades com ens pensàvem, eh?
1: Sí, però és que hi havia una cosa... que encara no ho tenien clar, és que tot això s'ha anat fent. I era perquè els primers automòbils que hi havia en aquell moment i els tramvies feien tremolar els fanals.
0: Ai!
1: Clar, i les petites vibracions, o sigui, els filaments, diríem, no estaven preparats per aquestes petites vibracions. Diríem que era com els grans invents de l'època, no estaven preparats per estar, per conviure.
0: Per la compatibilitat entre ells, no?
1: Però bé, tot això al final es va trobar la solució, va ser simple i creativa, no? I van començar a crear suports flexibles, de manera que quan vibraven pels automòbils, doncs s'adaptaven al moviment i ja està, no? I així les bombetes, totes funcionaven, els cotxes també, el tramvia també, i ja està. I aquest petit canvi, doncs, va multiplicar la vida útil de moltes bombetes.
0: Carai!
1: Què et sembla?
0: Home, doncs bé, i aquí, no?, aquest pensament també d'anar més enllà de dir per què està passant això i anar a buscar aquesta arrel, que també és important.
1: No conformar-te. Dir, mira, doncs, no funciona. No, anem a buscar, anem a rascar.
0: Per què no?
1: Per què no? Saps que en un parc de bombers a Califòrnia hi ha una bombeta que funciona des de l'any, apunta, 1901?
0: Va, no, home, no. Sí?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Les miles de casa no m'aguanten un any, eh?
1: Sí, no, ja, això també en parlarem. Doncs aquesta és coneguda com la Centennial Light i aquesta bombeta ha estat encesa gairebé de manera contínua durant més d'un segle. Sí, sí.
0: I no es fon?
1: No sabem per què. No sabem per què, com si jo tingués que saber.
0: No se sap. No es deu voler dir, perquè clar, les bombetes s'han de poder vendre si en tens una i funciona de per vida.
1: Clar, és que això justament és el que ha generat moltes discussions sobre el que es coneix com la obsolescència programada.
0: Sí.
1: No? Que és per què els productes abans duren tant i els que es fabriquen ara no duren. El que deies, no?
0: L'obsolescència programada és això, que ja un cop creat ja està clar que, per exemple, aquell mòbil tindrà una durada d'entre 5-6 anys i no hi pots fer res més perquè ja no deixarà de funcionar tot això.
1: I les rentadores i les neveres, hi ha rentadores que duren 30 anys i ara en compres una nova i als 10 anys ja falla, no? I dius, d'on és això? Doncs les bombetes abans eren màgia.
0: Sí.
1: I les ara, doncs, fan el que fan.
0: Ara li entra la màgia, no?
1: Doncs sí. Mira, parlant ara d'artistes.
0: Sí, sempre li fem un toc.
1: Una mica li posem aquí. Doncs bé, amb l'invent de les bombetes s'han creat molt espectacle tot al voltant de les bombetes i de la llum, no? Doncs hi ha escultures gegants fetes amb milers de bombetes i hi ha... A on és això? A Sydney. Hi ha instal·lacions, es fan en una època de l'any, que transformen espais sencers en paisatges de llum. I una de les instal·lacions més espectaculars és amb 30.000 bombetes que van construir un túnel de llum.
0: Oh, que xulo!
1: Que la gent podia caminar per dins i, a més, bueno, el que deien és que el fet d'estar per dins era com estar dins d'una estrella.
0: Clar, home, clar, tot brillant, tot de bombetes. No? Clar. Les bombetes ens porten molt, a, per una banda, el Nadal, no? I per sí. l'altra també molt aquells estius amb les terrassetes, no? Que, sí. que també li donem aquest toc. Però, clar, es fan coses molt, molt xules amb llums, eh?
1: Molt, molt xules. I cada cop més, perquè cada cop hi ha més varietat, més, més innovació i et dona peu doncs, a fer mil coses.
0: Home, els drons que ens fan paraules i dibuixos al cel... Sí. per exemple, no? Espectacles musicals que van vinculats a la música amb tota la lluminària que els envolta.
1: Sí, jo tinc un espectacle que no m'agrada sempre cada any no fallo, des de l'Estartit per Sant Joan, l'espectacle amb drons que és maquíssim.
0: Home, doncs vinga, sí, ja ho sabeu, si no teniu plans, doncs vinga.
1: Ja sé. Doncs posem una mica de música perquè haurem de canviar de tema. Ara ja hem parlat de bombetes, ens hem inspirat, ara parlarem d'ànecs. I després farem les connexions.
0: Doncs vinga, anem a escoltar Ànecs i Galetes de Mumúsic Circus.

0: Doncs vinga, ens ha quedat molt clar que fa quac-quac, eh?
1: L'ànec fa quac-quac.
0: Sí. Anem a parlar de coses d'ànecs.
1: Vinga, va. A veure, l'ànec és un animal molt adaptable. Pot viure a l'aigua, pot caminar per terra, pot volar... Sí, mira, ho té tot.
0: Moltes coses, eh?
1: Moltes coses, es poden adaptar. Coneixes l'efecte de l'ànec de l'aigua? L'ànec a l'aigua, en diuen.
0: Què vols dir, la doncs... ona que va deixant?
1: No, ah. És com l'efecte de... com la metàfora de la punta de l'iceberg.
0: Ah, que saps? És impossible que puguin estar de cap per avall, no?
1: No, però tens molt activat el pensament
0: home.
1: Lateral.
0: Ara vist l'ànec capbussant-se per agafar i tornar a pujar perquè no, el cul li pesa, saps?
1: Està molt bé, està molt bé. No em referia a això, però està molt bé, la veritat que m'agrada.
0: Explica tu sí, què sí, vol dir sí. L'efecte ànec, sisplau, explica-ho tu millor.
1: Però aquesta iniciativa a mi m'encanta. No, què vol dir? Que tu veus l'ànec que va per l'aigua i sembla que no es mou, no? Que és allò com, uf, que va fent, però per dins...
0: Ah, clar, té les potes a tope.
1: Les potes d'anca que no vegis, no? I és una mica això com l'iceberg, no? Que es veu la punta, però on hi ha realment el valor és el que no es veu. Doncs també es fa servir la metàfora doncs, amb l'ànec.
0: Molt bé, perdó, eh? Ja, jo no la coneixia.
1: No, però aquesta aportació que has fet és molt interessant. Per tant, molt bé, eh? Com es nota que entrenem cada setmana,
0: home, clar,
1: eh?
0: Estem aquí totalment on fire.
1: Doncs vinga, més coses que tenim dels ànecs. A veure, una característica que jo trobo fascinant és la seva impermeabilitat, no? Quan veus els ànecs que es mullen...
0: Que no es mullen?
1: No, no t'hi has fixat?
0: No ho sé, no que... ara veig que no m'he mirat tant els ànecs com
1: no, doncs,
0: pensava.
1: No, doncs te'ls has de mirar. A més, és molt relaxant mirar ànecs com van nedant en un estany, busco un lloc que hi hagi ànecs. Doncs es mullen i tenen les gotes, però les gotes van relliscant.
0: Sí. Ah, molt bé.
1: Però bueno, aquí és perquè hi ha una cosa de la naturalesa, no? Que el que fan els ànecs és que, o sigui, tenen un oli natural que produeixen ells mateixos amb una glàndula situada a prop de la cua i ells amb el bec s'ho van passant per tot el cos, ho distribueixen aquest oli, i això fa que el seu plomatge doncs, quedi impermeable.
0: Ja sabem que l'aigua i l'oli no són amics, eh? No es barregen. Eh?
1: Clar, i es fiquen aquest oli...
0: Li rellisca oli, i queden ben secs alhora, no?
1: Li rellisca totalment. Doncs mira, sí, doncs l'aigua rellisca i ja està, i així no es mullen, no? I després, què més coses podem dir dels ànecs?
0: A veure...
1: Mira, ara he trobat una informació molt curiosa amb els ànecs de goma. Ara anem als ànecs de goma.
0: Sí.
1: Els aneguets aquests de goma, saps què? Fan curses amb això?
0: Sí o no?
1: Sí. Hi ha molts de llocs, però es veu que és molt tradicional. Doncs hi ha molts de llocs que tiren els ànecs un cop a l'any amb rius i els atenen com numerats o de diferents colors i fan carreres.
0: Home, el joc de pescar ànecs és el top, eh?
1: Sí, però...
0: Això són curses, eh?
1: Són curses.
0: I és un nivell pro, això.
1: Clar, tu apostes, dius, mira, l'ànec vermell per mi arribarà. I com, mira, sí, curses, el que dius. I res, i parlant d'aneguets del món també hi ha una altra història. D'aneguets pel món, d'aneguets de goma, però que van pel món. T'explico, perquè això l'any 1992, un vaixell de càrrega que viatjava a Hong Kong... Mm. Cap als Estats Units, va perdre diversos contenidors enmig d'una tempesta. I els contenidors eren plens d'aneguets de goma.
0: Ai, la que es devia liar al mar, no?
1: No es van enfonsar, van començar a surar.
0: Clar.
1: I clar, hi havia aneguets, 29.000 aneguets de goma.
0: Home, això era per veure-ho, eh? Ho buscaré.
1: Doncs sí, que es van dispersar per tot l'oceà. I clar, durant anys, de fet va ajudar molt, perquè ai, mira.
0: Oceanogràficament.
1: De veritat, que a mi em costa. Jo no sé per què escric aquestes paraules i després no les sé dir. Doncs, i científics van començar a trobar aquests ànecs en llocs inesperats. A Alaska, al Japó, a Hawaii, no?
0: Clar, també van poder entendre les corrents, no?
1: Això mateix.
0: A través dels ànecs, clar.
1: Doncs sí, gràcies als ànecs van poder veure com anava... Els hi van haver, doncs, per investigar, no? Per tant, una cosa que semblava que tenia que ser com tot un trasbals, resulta que va anar molt bé.
0: Bé, no hay mal que por bien no venga, no? Que diuen.
1: Això. Doncs van trigar més de 15 anys en arribar a lloc, o sigui, en arribar a tenir controlats els 29.000 ànecs.
0: Home, s'ho devien passar molt bé el que anava buscant-los, eh? Molt bé.
1: Doncs sí, i mira, i parlant de cervells i de bròquils i de creativitat i tot el que diem, els ànecs poden dormir amb mig cervell despert o mig cervell adormit.
0: Així deuen somiar molt.
1: O a mitges.
0: A mitges.
1: Viuen mitja realitat i mitja fantasia, no?
0: Home.
1: Doncs es coneix com, clar, com uni hemisfèric i vol dir que una part del cervell descansa mentre l'altra es manté alerta. Clar, això els ànecs, com que...
0: Clar, pobres, són presa fàcil, no?
1: Això mateix. Doncs clar, ells estan sempre amb una part desperta i amb alerta i vigilant doncs, els depredadors. Però d'aquesta manera també fan, dormen amb un ull obert.
0: Ai.
1: També, però estan dormint,
0: Hauré d'anar a fer investigació d'ànecs durant 24 hores, sortiré ben relaxada i encuriosida amb l'ànec allà picant-me l'ullet tota la nit,
1: Doncs mira, anirem al consultori, però sí que és veritat que ho anava a dir també, que abans ja ho he comentat, és una manera de relaxació seure en un banc on hi hagi estanys que hi hagi ànecs i veure com es desplacen amb aquella suavitat i això que dius que sembla que no fan res, per pobrets, s'estan esgotant, però és molt relaxant per nosaltres.
0: Abans d'anar al consultori diré que jo també tinc una aneguet a casa de tota la vida, que està a casa dels meus pares, perquè me'n vaig anar de colònies i ens van fer un aneguet amb guix i pintar-lo. I és com un símbol meu que el tinc allà. Mira, doncs també tinc el meu ànec protector. Mira.
1: Però no li donaves importància.
0: No,
1: doncs
0: ara me'l miraré diferent.
1: Ara ja el teu ànec.
0: Miraré a veure si té l'oli o no, ja, si no li posaré, que no
1: se'm mulli. Com no li posis tu, jo em sembla que si és de guix, poc oli deu tenir.
0: Anem al consultori?
1: Vinga, va.
0: Doncs moment de fer aquestes connexions entre bombetes i ànecs i sempre us donem una mica de pistes, Roser?
1: Sí, anem a fer la llista de materials de característiques tangibles i intangibles de cada cosa. Mira, me n'han sortit moltes, moltíssimes, moltíssimes i ho he reduït, Però va, agafem paper i boli i comencem a apuntar. Tothom que ens escolta, ja ho esteu fent? Doncs vinga.
0: Vinga, va.
1: Digue'ls-hi, que
0: vinga,
1: ho facin.
0: Que no trobes el boli, home, però no hauries de tenir sempre un aquí sobre. Bueno, vinga, va, que ja el tenen, ja el
1: vinga,
0: tenen.
1: Vinga, va. Doncs comencem. Bombeta, característiques tangibles. Tenim vidre, tenim llum, filament, el casquet metàl·lic, transparència, la fragilitat, el cable i diferents colors.
0: I no? Tant.
1: Després, intangibles, conceptes. Tenim la idea.
0: La il·luminació aquí, no?
1: Clar, la idea, la inspiració. El descobriment, la genialitat, el moment eureka.
0: Ai, moment eureka, això m'ha agradat molt, sona superbé.
1: Imaginació. Doncs tot això tenim apuntat per la bombeta, sí? Ara anem a apuntar pels ànecs.
0: A veure.
1: Vinga, va, tangible. Tenim plomes, tenim el bec, per exemple, nedar o volar, no?
0: Té ulls, té aquest oli que hem explicat, relliscant.
1: Sí, ous també, sí. No? El color groc, que és doncs, com el més popular, però bueno, que hi ha ànecs de tots colors, també. El moviment constant aquest a les potes, la flotació, no? Intangible. Tenim la calma aparent, tenim l'adaptació...
0: La feina que fan per sota...
1: Sí, la migració, no? També.
0: Sí, tant.
1: La comunitat, l'equilibri, perquè també s'aguanten d'una pota, no? Això també.
0: Doncs i tenen els dits, que acabarem tenint els humans amb l'evolució, que diuen que els dels peus se'ns enganxaran com els ànecs.
1: Sí.
0: Tindrem aquests peus.
1: Nosaltres no ho veurem
0: això. No, ni els tindrem,
1: No, ni els tindrem, no. Doncs ara ja tenim una llista. Tenim de totes les característiques que hem fet, de tota manera que cadascú apunti les que vegi de cada cosa.
0: Clar, que aquí necessitaríem ara una mica més de temps, no?, per activar aquest pensament lateral que diem sempre i noves idees, no?
1: Un petit escalfament per començar i per ensenyar com es fa, però a partir d'aquí que la gent s'ho agafi en calma, comenci a escriure i a veure què surt. Doncs bé, ara hem de fer alguna connexió amb tot això? Jo, com sempre, si et sembla bé, et dic el que jo he escrit aquí i després anem fent...
0: Molt bé.
1: Va, la bombeta migratòria.
0: Bombeta migratòria? Per
1: això
0: què serviria?
1: Això seria un llum que canvia de lloc a casa automàticament, segons l'hora del dia, on vegi que fa falta més claror, doncs si el sol toca una llum, una habitació més, doncs ella sola que vagi canviant, vagi il·luminant els espais que cregui que s'ha d'il·luminar.
0: Doncs és interessant. Mira, i podria tenir forma d'ànec, ja, de pas, no?
1: També. Un llum que fa quac quan tens una idea.
0: Oh!
1: No? Quan s'encén la bombeta, per exemple, tu estàs treballant, estàs en un espai i estàs doncs, fent alguna coseta i costa, doncs, en el moment en què ell, que ja ho trobes...
0: El moment eureka, no?
1: Sí, el moment eureka. Te detecta i s'encén i fa quac, quac, quac, quac.
0: Home,
1: aplaudiments.
0: Home.
1: No? Això seria un motivador.
0: Estaria molt bé.
1: Ah, que sí?
0: Sí.
1: Ai, després aquesta m'agrada molt i molt i molt, que és la bombeta incubadora d'idees.
0: Ah.
1: I és la bombeta en forma d'ou.
0: Sí.
1: I que sigui una bombeta en forma d'ou que et detecta tu, la teva... O sigui, que sigui sensorial I que detecti que quan estàs com incubant alguna cosa, un projecte, una idea, creant el que sigui, encara que sigui cuinant, no? Qualsevol cosa, que vagi il·luminant segons tu vas fent el teu procés i que s'acabi d'il·luminar quan has aconseguit.
0: Oita!
1: Què seria xulo?
0: Home, doncs sí, eh?
1: Perquè seria com
0: I has
1: que
0: estat estoneta pensant en aquestes coses
1: doncs
0: o han sortit bastant ràpid, Roser?
1: No, tu saps que jo tardo a fer això. Però quan ho aconsegueixo dic eureka!
0: Eureka! M'agrada aquesta paraula. Podem fer un programa d'eureka.
1: També, mira, m'ho apunto, prenc nota.
0: Mira.
1: Sí, sí, doncs què et sembla? Et s'ha tacut alguna cosa?
0: Home, doncs aquí coses molt interessants, eh? Perquè, clar, hem dit moltes qualitats, no? De les bombetes, dels ànecs, de tal... A veure, deixa'm pensar. Has dit que els ànecs volen, eh?
1: Volen, sí. L'ú de l'oli jo crec que pot donar molt, eh?
0: Home, i unes bombetes voladores...
1: Ah, sí?
0: Que tu poguessis enviar rotllo... El que vindria a ser les cartes postals d'abans, que ja no... Ara ja només rebem factures, no? Doncs...
1: Podem
0: enviar
1: missatge?
0: Una bombeta amb un bon missatge, sí.
1: Sí?
0: Sí, i ara ja tenim GPS, no? Li poses allà, porta-la a tal direcció i aquella persona li rep, i quan la rep se li encén i li diu el missatge.
1: Clar, i segons va arribant, va avisant, quà, que va arribant al lloc, no?
0: Sí.
1: I li posem una mica d'oli d'aquest i si és encara que plogui no es mulla.
0: Home, això és important,
1: eh? I rellisquen les gotes, no?
0: Home, que el producte estigui ben conservat és important, eh?
1: Sí, tenim moltes coses perquè sigui un bon producte, eh?
0: Ai, mama mia, a veure.
1: Va bé, no ho veus ja? Jo
0: sí,
1: crec que
0: sí.
1: Hauríem de patentar-ho, això.
0: Home, comencem ja, és que d'idees aquí en deixem anar moltes, eh?
1: Sí.
0: Ves a saber el que ens escolta que diu, mira, espera,
1: això.
0: Que m'ho apunto i
1: algun
0: ho
1: dia
0: patento.
1: Ho trobarem, Cristina, i veuràs, i que allò haurà sortit aquí.
0: La Roser, veus com ho havíem de patentar? Ja et veig.
1: Si és que estem desaprofitades.
0: Ai.
1: Si que...
0: A veure, si algú té connexions entre bombetes i ànecs amb totes aquestes qualitats tangibles i intangibles que hem posat sobre la taula, Roser, que ens enviïn idees, que ens enviïn imatges.
1: Sí, que ens agrada. A Instagram, a Roser Martínez Creativitat, i en allò compartirem, que etiquetin i vinga, i allà ho fem.
0: I per exemple, un aneguet, no? Però ara pensava en funcionalitat per infants, no? Que és l'aneguet de goma de l'aigua,
1: sí.
0: Però que alhora, per exemple, és una càmera per vigilar el que fa doncs, el teu nen mentre es banya i tu estàs acabant de remenar l'olla.
1: Jo crec que això ja existeix.
0: Ai, ja m'he anat
1: això,
0: aquí,
1: mira,
0: clar.
1: És que aquí ara m'ha vingut la imatge de pel·lícules que hi ha... L'osset de
0: peluche,
1: que te va gravant, doncs el mateix amb l'aneguet, jo crec que ja deu ser, eh?
0: Doncs sí, doncs un que li tornis a escalfar l'aigua quan s'ha refredat, per exemple.
1: Mira, per exemple...
0: És millor aquesta idea.
1: Sí?
0: No li ha acabat d'agradar. Li agrada més les seves a la Roser, eh?
1: No.
0: Roser, com sempre,
1: estan més madurades,
0: seguirem
1: necessitem.
0: Pensant i la setmana que ve et vindrem moltes connexions de bombetes i ànecs.
1: Sí,
0: que
1: connectarem. Sí. Però amb el de l'oli hem de fer coses, eh?
0: Sí, és una bona idea.
1: Sí.
0: Anirem a comprar.
1: Ai, per les ulleres. Podríem aplicar aquest oli per les ulleres.
0: Per les ulleres?
1: Perquè
0: ja m'ho explicaràs.
1: Perquè
0: ja
1: no es mulli el vidre.
2: Són 2:15.
3: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
2: Bon dia, els Prat Ràdio Falançó. El Centre Civil per a Vila Domènec ha engegat aquest dijous els actes al voltant del dia contra la LGBTQ-fòbia. Ha estat amb una taula rodona que ha servit per reflexionar sobre els diversos tipus de violència que encara pateix el col·lectiu, però també sobre l'estat actual de l'activisme al territori. En aquest sentit, és Rui Potalava, que acaben de fer 5 anys, assenyalen que cal un procés de reflexió més profund. Escoltem Elena Longares.
4: Prioritzar, avaluar el pla municipal que ha acabat ara i encetar un nou pla potent que ens serveixi per aprofundir i per treballar de forma més incisiva en la ciutat, perquè hi ha moltíssimes necessitats i tot just ara comencem a veure-les. I si em deixes fer un últim apunt, amb el context actual que tenim, més necessari que mai és la nostra agenda i lluita per ella.
2: Tot plegat en un context on hi ha rècord d'incidències registrades per l'Observatori contra la LGBTfòbia durant el 2025 i mentre Espanya lidera per primer cop el rànquing europeu de drets i de protecció del col·lectiu. Més coses, diverses entitats en defensa del transport públic han organitzat aquest dijous una acció reivindicativa a l'entrada del túnel ferroviari de Passeig de Gràcia a Barcelona per denunciar el projecte de la nova línia IRRA Aeroport que impulsa la Generalitat. La protesta convocada per plataformes com Salvem R2 Nord, la PTP, Aeroport i Dignitat de les Vies ha volgut posar el focus en el que consideren un empitjorament del servei de Rodalies i en una infraestructura que ja es troba al límit de la seva capacitat. Tot a punt per la 14a edició del Festival Jove Altraveu, que arrencarà demà dissabte a 17:45 de la tarda a l'Skatepark dels Jardins de la Ribera. El cartell inclou actuacions de Kevin Zeta, El Phil, Angels, Azul Clarito, Marcos Chile o Leon Junior 08-20, entre d'altres, i també hi haurà sessions de DJ. Diumenge, d'altra banda, al Prat arriba una nova edició de la Cavalcada de Sant Isidre, en què desfilaran carros i carruatges de diversa tipologia arrossegats per animals de tir. I als esports, demà a les 6, el Terrenca juga la permanència. Primera catalana contra el Camp Joliu fora de casa. Els Atxescu Ribes necessiten guanyar i esperar que caiguin Sant Boi i Tàrrega en els seus respectius enfrontaments. D'altra banda, a la Eprata juga la quarta posició contra el San Juan Atlético de Moncada fora de casa a les 4. L'equip encara aquest partit amb l'objectiu de revertir la mala dinàmica i també afrontar el play-off amb una millor cara. Davant tindran un rival que juga la primera posició de la Lliga contra el Martinet. Aquests són alguns dels temes que abordarem a partir de la 1 a l'informatiu migdia. Fins ara mateix.
5: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Internet Prat.
1: Moment per parlar d'alimentació. Farem amb el Menja't la Vida una mirada positiva, però també realista, de la nutrició aplicada a la vida quotidiana i a la salut emocional.
2: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Com estàs? Com va tot plegat?
2: Doncs, molt bé, Pili. Avui no estic aquí amb tu, però bé.
1: Últimament et veiem també molt mediàtica, eh?
2: Sí, últimament no només arriba la meva veu a les cases de les persones a Catalunya, sinó que també arriba la meva imatge.
1: La teva imatge, perquè et podem veure a la 2CAT.
2: Sí, em podeu veure al segon cafè de la 2CAT, no cada matí, però un o dos matins a la setmana.
1: I com sempre fent divulgació, no? I doncs fent-nos feliços a través de menjar millor. Al final és això.
2: Sí. L'objectiu és, doncs, això, educar la població, que tinguin recursos actualitzats i, com sempre, Pili, doncs, sense pressions, sense culpabilitat, no? I al final, doncs, això, donar informació perquè les persones tinguin poder de decisió i siguin crítics.
1: Unes eines que són tan transversals que ens pots parlar, jo què sé, de la tonyina o ens pots parlar també de com fer una bona manipulació d'aliments, perquè de fet ara estàs en una formació, no? Has fet una petita pausa per fer la secció. Aprofitem. Què hem de fer per fer-ho millor a la cuina?
2: Doncs sí, ara estic impartint un curs de manipulador d'aliments que precisament, Pili, és un curs per a treballadors o per a aturats, no? Que al final és per aconseguir el certificat que després s'exigeix en qualsevol lloc de treball on implique una manipulació d'aliments. Però com molt bé has dit, una de les coses que faig és aterrar tota aquesta informació a casa nostra, perquè jo soc partidària de que quan integrem una bona manipulació d'aliments a casa és més fàcil que després aquesta manipulació en surti ja de forma gairebé innata quan estem en un lloc de treball on requereix aquesta manipulació. I el que fem aquí és, doncs, això, ensenyar eines bàsiques, saber quins són els punts crítics on hi pot haver una contaminació, sigui biològica, no?, a través de microorganismes com la salmonella, per exemple, o sigui física, no?, com que ens ha caigut un cabell, per exemple, amb un plat de sopa, que potser no contamina el comensal, però sí que l'experiència fa que no sigui agradable.
1: Sí, no,
2: exacte.
1: No, si és un cabell que sigui cabell d'any, no, de persona no.
2: Exacte. I també, doncs, hi pot haver contaminacions químiques, no?, per un mal ús dels productes que fem servir per netejar. Mm-hmm. Per tant, doncs, el que aprenem és doncs això, quins són els riscos que hi pot haver, saber les conseqüències també, que a vegades en els llocs de treball on es requereix aquest certificat, doncs moltes vegades sembla que haguem de seguir una burocràcia, no?, i que tot s'hagi de fer perquè hi ha una normativa darrere, però al final l'objectiu final és que la persona que menja o que es mengi aquell aliment doncs no s'emmalalteixi, no?, i no tingui aquesta mala experiència. Per tant, doncs això, informar, bueno, en aquest cas formar, no?, formar aquestes persones, doncs perquè sigui quin sigui el seu lloc de treball, en aquest cas avui estem amb persones que volen optar a treballar en un menjador escolar, o sigui, com a monitores de menjador escolar, i que per tant, doncs, tenen d'una forma o altra un contacte amb els aliments, i doncs hi ha coses que s'han de saber, no?, que han de ser bàsiques per evitar que els nens i nenes doncs tinguin una mala experiència amb l'alimentació.
1: Clar. Quines serien les més bàsiques?
2: No sé. Doncs sobretot la higiene personal, no?, que al final ens sembla com a algo molt bàsic, però doncs, no sé, portar les ungles curtes, no?, sense pintar, portar els cabells recollits, no portar joies que ens poden caure als plats i també poden ser un perill físic, per exemple, no?, la higiene també de l'entorn, d'on se serveixen els aliments. En aquest cas, en aquest curs, també parlem de les al·lèrgies alimentàries, perquè també és important, no?, que no hi hagi contaminació creuada, en els plats de... O sigui, ja no només no oferir aliments potencialment o que tenen... que alguns nens i nenes hi tenen al·lèrgia, sinó evitar doncs les contaminacions creuades amb els plats d'altres nens i nenes, no? Llavors, això seria com lo més bàsic. Després, doncs, si parlem de cuina, doncs hi ha altres factors, no? Com per exemple, doncs, quins són els materials que ens entren, no? En quin estat entren a la cuina, com es cuinen, si s'arriben les temperatures adequades, si es mantenen la cadena del fred, de calent... Hi ha moltes coses a tenir en compte, Piri, d'una cuina.
1: I això del fred i del calent, què? Ho dic, ja no dic amb un menjador professional, menjador de, o sigui, la nostra pròpia cuina. Perquè no sé si ho fem prou bé. els aliments calents doncs a la nevera s'han de posar, no s'han de posar, perquè d'això n'hem parlat fa molt de temps i ara no recordo què és el que havíem de fer.
2: Doncs això porta molta polèmica en el que porto de matí a fent la formació, perquè una de les coses que m'han dit que han après ja en aquestes dues hores és que els ous no s'han de posar a la nevera a la porta de la nevera.
1: On van els ous?
2: Ho explico. Els ous van anar fins a la nevera.
1: A dins? I no poden anar
2: fora? Poden anar fora, sí. Poden anar fora, però al final també depèn de en quant temps gastarem aquests ous. Vull dir, pensem que la nevera el que fa és augmentar la vida útil de l'aliment, no? O sigui, conservar-lo. Per tant, poden anar a dins, però han d'anar a dins. Perquè nosaltres trobem els ous al supermercat, a fora, no els trobem refrigerats, perquè l'ou, o sigui, la capa externa que té l'ou, que protegeix l'ou d'entrada de microorganismes, és molt sensible a la temperatura, als canvis de temperatura. Llavors, què passa? Que no podem refrigerar-los al supermercat perquè a l'hora de treure'ls del refrigerador o de la nevera, no? Fins a portar-lo a casa nostra, això alteraria aquesta capeta, la trencaria, i llavors seria més probable, no?, que poguessin entrar microorganismes cap a dins de l'ou i que això pogués provocar una tonteria.

0: ja sé que esteu, m'esteu escoltant i estudiant, però si la meva nevera té les oueres a la porta,
1: sí,
0: doncs estan mal dissenyades.
1: És que estan totes, jo crec, no? Les oueres, sí, estan totes a la porta.
0: Sí. Sí, doncs no, hauríem d'agafar aquestes oueres i ficar-les al mig de la nevera per evitar aquests canvis de temperatura. I a l'hora de cuinar, doncs també hauríem de treure només els ous que hem de fer servir. No treure tota la ouera, fer servir els ous i després tornar-los a posar dins, perquè aquest canvi de temperatura doncs provoca que l'ou, o no, no que l'ou, sinó que aquesta part, aquesta cutícula, no, aquesta capeta que té l'ou de protecció, es trenqui i, si hi ha microorganismes a fora, puguin entrar cap a dins.
1: D'acord, doncs mira, bons consells que ens acabes de donar, coses que no sabíem tampoc nosaltres, com els teus alumnes, i que avui ja sabem. Escolta, Naila, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, per tota aquesta docència que fas, per tota aquesta explicació que fas, de tan transversal, de com ens hem d'alimentar bé i millor. Una abraçada,
0: sí, perquè,
1: molt gran.
0: Dili,
1: digues, sí.
0: Deixa'm dir, sí, que no només ens hem d'alimentar de forma saludable, sinó també de forma segura.
1: De forma segura, i tant. Doncs, Naila, una abraçada enorme, un petó gran. I que per Sant Jordi s'ha estat signant a la Mesa Impressiones.
0: Sí, ja ha sortit el llibre, ja el tenim, ja el podem comprar, ja està físic.
1: Com vas, i a més vas estar a Barcelona. Que xulo.
0: Vaig estar a Barcelona signant llibres, una experiència totalment nova, totalment... A vegades, mira, vaig a dir-ho perquè crec que els nostres oients ja són com una petita família. A vegades sento que vinc a dins d'una càmera oculta, però és que estic vivint, però molt contenta, la veritat.
1: Ai, que bé. A veure si m'arriba el meu aviat, ja te'l faré signar. Un petó enorme, Naila. Una abraçada.
0: Una abraçada molt forta.
1: Qui vulgui comprar ho pot fer, no? Que el busqui a la Mesa Impressiones.
0: Sí, a la Mesa Impressiones, a la pàgina web de Dashbook, i no sé si aquesta setmana ja estarà a Amazon i FNAC.
1: Fantàstic. Enhorabona.
0: I a la Casa del Libro. Ja,
1: fantàstic. Abraçada enorme. Enhorabona. Besitos. Adeu.
0: Gràcies. Adeu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: Les al·lèrgies alimentàries són una realitat cada vegada més present entre els infants i moltes famílies viuen amb preocupació situacions tan quotidianes com anar d'excursió, a colònies o activitats extraescolars. Avui parlarem d'un projecte que neix precisament d'aquesta experiència personal i que busca millorar la seguretat dels nens amb al·lèrgies. Es diu Erix i és una pulsera que ajuda a actuar ràpidament en cas d'anafilaxi. El projecte l'ha impulsat la santcugatenca Pilar Moreno, que és infermera en un hospital de Barcelona, i ella avui ens ho explica ella mateixa. Bon dia, Pilar.
1: Bon dia.
0: Tot comença amb una experiència amb el teu fill a l'escola. Què va passar aquell dia, exactament?
1: Doncs mira, fa uns... En el 2020 em van trucar de l'escola on estava el meu fill, que li havien donat macarrons amb pesto i ell és al·lèrgic als fruits secs. Jo estava treballant al meu hospital, vaig sortir corrents i vaig trigar molt poc, uns 13 minuts en cotxe, quan normalment trigo uns 20 minuts. I quan vaig arribar, el meu fill estava a la porta de l'escola amb la professora esperant-me, i el meu fill ja presentava dificultat respiratòria. Com nosaltres tenim aquí a l'Hospital General de Catalunya, molt a prop, vaig anar molt ràpidament a l'hospital i va fer una anafilaxia molt greu. Una vegada passat l'episodi, el meu fill es va recuperar, el meu fill em va dir: mami, un altre, tenia uns 8 anys, no corris tant, perquè si t'haguessis mort en el trajecte ningú m'hagués salvat. Bueno, aquesta frase em va quedar molt gravada al cap.
0: Déu-n'hi-do, sí, una frase amb una consciència d'un nen de sí. 8 anys, per tant, era conscient del patiment i de la importància d'actuar ràpid.
1: Correcte.
0: Aquell moment va ser el detonant del projecte, entén? Què va fer pensar que calia trobar una solució?
1: Bueno, sobretot aquesta frase, aquesta frase última que us he comentat.

0: presentat, se'n va quedar ahir i va estar ahir en el meu cap pràcticament sempre. I a l'estiu de l'any passat vaig veure que hi havia un congrés d'infermeria en innovació i lideratge i que hi havia un concurs d'infermeria Emprende. I vaig dir, bueno, doncs vaig a veure si puc fer alguna cosa pel meu fill. El meu fill té una malaltia que es diu síndrome d'Asperger-Weber, que no té res a veure amb les anafilàxies, i vaig pensar, bueno, doncs a veure què puc fer amb ell per millorar. I vaig començar a pensar coses que té i tal, i què puc fer, i vaig pensar, doncs, per què no faig alguna cosa per el que li va passar a ell, per evitar que li passin a altres famílies.
1: Perquè entenc que moltes famílies viuen amb aquesta preocupació constant, no?
0: Sí, moltes. La veritat és que sí. A més, estan augmentant les al·lèrgies a nivell pediàtric i és una situació de que no tens control, perquè el nen està en moltes situacions que no poden controlar els pares, com són els menjadors, colònies, extraescolars, festes de nens, i és un risc molt elevat.
1: Per tant, veus aquesta oportunitat de dir, escolta, jo puc també portar alguna cosa, i llavors penses a Mèrics.
0: Exacte, aleshores vaig començar, el meu cap es va posar en funcionament, vaig pensar què faig, vaig començar a elaborar, i si faig una pulsera, com podria ser, tal, i bueno, la vaig presentar en el congrés, en el concurs d'infermeria Emprende, a l'octubre de l'any passat, i va guanyar.
1: I va guanyar. I per què? Què fa aquesta pulsera exactament? Explica'ns.
0: Aquesta pulsera la porta el nen a sobre, és una pulsera de silicona, i té dos objectius. Un, que hi ha uns iconos identificatius de lo que és el nen al·lèrgic, també que són de silicona, que es posen com amb la corretja de la pulsera, i després té un QR. Aquest QR, quan fas accés amb un mòbil qualsevol, has de tenir, per tant, dades, accedeixes a un vídeo en el qual t'explica com posar l'adrenalina. És a dir, comença primer la sintomatologia que té una anafilàxia, com posar l'adrenalina i que truquis al 112. És un vídeo d'un minut 30 segons que també està subtitulat, a part de locutat, subtitulat.
1: Per tant, dona aquella informació bàsica i ràpida per saber com actuar.
0: Correcte. Sí, sí, sense més preàmbul. És a dir, sobretot, és molt important identificar la sintomatologia i després saber actuar ràpidament.
1: Perquè la gent ho sàpiga, llavors, què és una anafilaxi?
0: És quan tu tens al·lèrgies a diferents coses, vale? Pues les introduces en el teu cos i el teu cos reacciona d'una manera. Pot reaccionar d'una manera lleu, que seria el típic d'empic a la pell, o d'una reacció moderada o greu, que és ja quan afecta a nivell respiratori i digestiu. El risc de que si no fas res és que pot derivar a una parada respiratòria, a una complicació molt greu.
1: Per tant, és quelcom perillós, no només per infants, entenc que també per adults, però això està pensat per nens, eh?
0: Sí. Vaig pensar en nens primer perquè la idea era per el meu fill, vale? És a dir, perquè em va venir al cap, i després perquè quan presentes un projecte has d'acotar al mercat, perquè ojalà poguéssim ampliar el mercat a tot el que és. Qui sap que si a la llarga això es pot ampliar a persones dependents, a persones més grans, a persones amb discapacitats que no poden establir una comunicació i dir. I també perquè el mercat dels nens és el més vulnerable. Són els que no saben posar-se l'adrenalina. Un adult, en teoria, ha d'estar format per posar-se la seva adrenalina.
1: Perquè entenc que, quan parles d'adrenalina és una injecció?
0: Sí. L'adrenalina ve en un autoinjector ja carregat, que l'únicament el que has de fer és treure els taps de seguretat i posar-los sobre de la pell. Ja està. Ve carregat, has d'apretar i punto. Sí que és veritat que hi ha dos autoinjectors, dos tipus, per segons la marca comercial, i aquesta pulsera també va pensar en això, i vaig fer dos colors, perquè un color et porta el vídeo d'un tipus d'autoinjector i l'altre color a l'altre tipus d'autoinjector. Són molt petites diferències, però són les bàsiques diferències per saber a l'hora d'administrar l'autoinjector.
1: Clar, però aquest autoinjector, entenc que aquestes persones que ja tenen aquestes al·lèrgies greus el porten a sobre.
0: Correcte, l'han de portar a sobre. Si no la porten, ja serà responsabilitat dels pares de que no l'han donat. No l'han donat a l'escola o a les colònies. Però sí, a no ser que sigui una reacció de primeres, és a dir, que ningú sàpiga que aquesta persona és al·lèrgica, però per tant no portarà ni la pulsera ni l'adrenalina. Però si una persona ja és conscient, ja sap mèdicament que és al·lèrgica a algú, a l'al·lergòleg li haurà donat l'adrenalina, perquè això és una prescripció mèdica, això segur, i la tindrà el lloc on estigui el nen.
1: I els centres educatius i entorns de lleure estan preparats per afrontar situacions com aquestes, o ara, amb la teva experiència, creus que no?
0: Bueno, en la meva experiència, personalment, no estaven preparats, i sí que és veritat que els hi falta molt coneixement. Una vegada jo vaig començar el projecte, em vaig reunir amb instituts de Sant Cugat i amb associacions, i sí que és veritat que falta, i sobretot, a part de falta de coneixement, tenen por a posar l'adrenalina, perquè la paraula adrenalina sona molt forta a nivell, sense, si no tens formació sanitària. Per tant, et quedes com, ui, què és això? Què posaré? S'empitjorarà el nen? I és el contrari. Si no la poses, el nen s'empitjora.
1: Per tant, entenc que és una mica de barreja de diferents coses. Una mica de manca d'informació, una mica de manca de formació, que també és important, perquè pots tenir informació però no la formació adequada. Correcte. I una mica d'aquella cosa de la por, no? Igual que quan algú li agafa un atac de cor, que és, has d'agafar l'aparell més proper i ajudar-lo, però és veritat que com que no ho saps ben bé com funciona... No?
0: Correcte, clar. És que si ningú t'ha ensenyat... Jo en el seu moment, quan va passar allò del meu fill, vaig fer un vídeo amb una taronja i una adrenalina, i els hi vaig passar a l'institut via e-mail. Però clar, si en un moment d'estrès has de buscar aquell vídeo i posar-te a veure el vídeo que no saps on està, o llegir el paper del pla d'acció, que sempre ho han de tenir, això a les escoles, potser no trobes el paper. Potser els nervis... Aleshores, la pulsera és accessible en qualsevol moment perquè la porta el nen a sobre.
1: Una altra persona que no sigui adulta no podria utilitzar-ho, és a dir, per exemple, en algun cas que si aquesta criatura, el teu fill, ara parlaves d'institut, que potser ja és més gran, serien capaços també o no?
0: Per exemple, companys d'institut. Sí. Clar, això és una bona pregunta. Vale? Per exemple, jo ara això ha sortit en el tema d'adolescents, sobretot. Vale? De que si vas en un grup, estaria bé que els amics també sapiguessin formar-se. Suposo que ja depèn una mica de la relació que tinguis amb aquelles persones en les que estàs, de si ets capaç de dir-li, escolta, si em passa això, mira el vídeo i no passa res, posa-me-la. Però ja és una relació una mica més personal, no tan establida d'un monitor, un educador, una persona, per exemple, un familiar.
1: Però això de la por que comentaves, t'has trobat amb persones adultes ja formades o que més haurien de saber, que diuen, jo tinc una mica de cosa de posar-li, perquè què li passa si li poses adrenalina a algú que no la necessita? Perquè potser sigui per una altra cosa que li hagi passat.
0: Bueno, augmenta la freqüència cardíaca, és una de les coses, vale? Per tant, s'ha d'establir molt bé que la sintomatologia sigui la que és per posar-li l'adrenalina, que això s'explica en el vídeo. En el vídeo també és a dir, els hi vaig ensenyar a la SACAP, que és la Societat d'Al·lergòlegs Pediàtrics, i em van donar una sèrie de tips per millorar aquests vídeos que els he fet jo, i els he incorporat perquè sigui clar de quan has de posar l'adrenalina.
1: El projecte, com abans dèiem, ha rebut un premi, el millor projecte d'innovació en infermeria. Què ha suposat també aquest reconeixement? Perquè, clar, entenc que et fa l'empenta de voler-ho fer, però a sobre de més, escolta, ho has fet bé, no?
0: Doncs sí, la veritat és que vaig plorar molt. En el moment de rebre'l va plorar molta gent de l'auditori, hi havia unes 300 persones i van plorar molta gent. I va ser jo crec que a més del reconeixement del projecte com a tal, que era molt interessant i és molt xulo, que la pregunta és, però ho has inventat tu? I dic, sí, és a dir, ha sortit del meu cap. És com una mica el reconèixer la meva trajectòria professional. És a dir, jo tinc una trajectòria professional d'infermeria molt gran, és a dir, fa molts anys que sóc infermera, he treballat molt, m'he preparat moltíssim, i això fa com m'esteu reconeixent algo que m'ha costat. I després que gràcies a la beca guanyada, el projecte està a poc a poc s'està formant.
1: De fet, disposeu de les primeres 600 unitats fabricades. En quin punt està, doncs, aquest projecte ara mateix?
0: Pues mira, la setmana passada ens en van arribar les 600 pulseres, que hi ha 300 blaves, 300 verdes, amb els seus també iconos, que hem fet 7 tipus d'al·lèrgens, els més usuals a l'edat pediàtrica. I pues és el moment d'un difusió, difusió perquè la gent conegui, perquè les puguin tocar, i sobretot també presentar-me a congressos, al congrés de SACAP, el de l'infermeria escolar, que és molt important, el de salut digital, i a partir d'aquí pues també reunions per veure com enfrontar aquesta estratègia perquè això arribi fins al carrer.
1: Clar, entenc que l'objectiu final és que la gent pugui disposar-la a casa seva, que a les escoles també tothom estigui informat amb aquesta pulsera, és a dir, que encara tens recorregut i l'objectiu el tens clar, per això em sembla, eh?
0: L'objectiu és que els nens la portin, que es vengui a les farmàcies. És un producte no sanitari, és un producte només informatiu, no ha de substituir el personal sanitari, això està, ha de quedar molt clar, però que es vengui a les farmàcies, que els nens tinguin l'opció, els pares, de comprar-les perquè les portin els nens, i també informar i al personal que està al voltant dels nens perquè sàpiguen com funciona aquesta pulsera. Si no, arribarà el nen amb una pulsera i diran, i això què és? Això és l'objectiu. Com arribar a aquest objectiu, que és al final, és un trajecte, i encara doncs, estic definint-lo, estic pensant estratègies diverses que encara no les tinc tot quallades.
1: Entenc que aquesta idea no, la lideres tu, la idea inicial és teva, tu has fet tot el disseny, tu... T'ha ajudat algú?
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Has tingut algú allà que dius, mira, gràcies.
0: Sí, sí. Primer m'ha ajudat una persona que es diu Roger Güell, que la vaig conèixer a través d'un amic, i ell té ja una... És a dir, té un treball, que és fer ulleres de silicona, i en el tema de la producció és en el qual s'ha encarregat totalment ell per poder obtenir aquestes pulseres, la part de la producció. No que les fabriqui ell, sinó buscar aquella fàbrica on produir-les i el transport, logística, de tota la producció. Després tinc un amic molt amic que també m'ha ajudat en el tema una mica més empresarial, perquè té formació a nivell empresarial, i m'ha, doncs, la cadena de valor, què és, com, a quin preu ha de sortir, quin preu, tota la qüestió econòmica una mica més. I després, per l'altra banda, tot el que seria el meu entorn, tant el meu fill, que m'ha donat el suport, la meva família, i també gent coneguda que, bueno, de que m'està donant suport i ajuda, de si saben qualsevol cosa els hi puc preguntar perquè em donin el seu consell.
1: Com creus que té d'importància la tecnologia ara mateix en projectes com aquest i en la salut de les persones?
0: Doncs molta, perquè jo crec que la tecnologia la tenim a l'abast a qualsevol moment. En un mòbil pots fer de tot, i per què no utilitzar-la d'una bona manera, com és per intentar salvar una vida.
1: I la Moreno, infermera i impulsora d'aquest projecte Erics, moltes gràcies per haver-nos atès.
0: Gràcies.
2: Continguts en xarxa.

Fins aquí el Planeta Prat d'avui. Us deixem amb els serveis informatius del Prat Ràdio. Gràcies a col·laboradors i col·laboradores que fan possible i molt més divertit el Planeta Prat. També gràcies a tot l'equip, amb Sergio Villar a la part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I, com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem dilluns. Cuideu-vos!

0: És la una.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Què tal? Bona tarda. El Centre Cívic Palmira Domènech, que ha engegat aquest dijous els actes al voltant del dia contra la LGTBI-fòbia. Ha estat amb una taula rodona que ha servit per reflexionar sobre els diversos tipus de violència que encara pateix el col·lectiu, però també sobre com es viu a la ciutat del Prat. Tot plegat en un context on hi ha un nou rècord d'incidències registrades per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia durant el 2025 i mentre Espanya lidera per primer cop el rànquing europeu de drets i protecció del col·lectiu, fet que evidencia com de rellevants són els avenços legislatius, però també la construcció de xarxes comunitàries. De seguida ho abordem, abans però titulars de la jornada d'avui.

0: tot a punt per la 14a edició del Festival Jove a l'Altra Veu, que arrenca demà dissabte a 5:45 a l'Skate Park dels Jardins de la Ribera, un cartell que inclou actuacions i també sessions de DJ. Diumenge al matí es farà una nova edició de la Cavalcada de Sant Isidre, en què desfilaran carros i carruatges de diversa tipologia arrossegats per animals de tigre. Es tracta d'autèntiques peces de patrimoni històric i cultural, testimoni d'un món desaparegut. Encara repassant l'agenda del cap de setmana, el Bon Policia torna al Prat de la mà d'Arnau Puig i Ricard Ferrer. L'obra, un clàssic de Santiago Rusiñol, que va estrenar-se fa 120 anys, continua totalment vigent. I als esports, demà a les 6, el Terrenca juga la permanència de Primera Catalana contra el Camp Juliu a fora de casa. D'altra banda, l'Ebre també es juga, en aquest cas, la quarta posició contra el San Juan Atlético de Montcada, també fora de casa. Amb dos enfrontaments els podeu seguir en directe al Prat Esports de demà. Comencem el control tècnic amb Izan Trillo i Sergio Villar Hernández, i qui els parla avui, Luis Rodríguez Alonso. El Centre Cívic Palmira Domènech ha engegat aquest dijous els actes al voltant del dia contra la LGTBI-fòbia. Ha estat amb una taula rodona que ha servit per reflexionar sobre els diversos tipus de violència que pateix el col·lectiu encara avui dia, i entre elles la que es viuen a les xarxes socials. Així mateix ho ha denunciat l'artista multidisciplinar pretenca Estela Cruz.
1: Sí, o sigui, sobretot perquè jo penso que l'amor és el que mou el món, i aquesta gent que ho fa, que està darrere d'una pantalla, jo crec que li manca molt aquest amor, per això ho fa, i a la vegada és com que s'amaga, és anònima, i sobretot no saps, moltes vegades no saps com fer-ho, perquè denunciant per via Instagram saps que no passarà res. O sigui, hi ha coses que crec que encara se'ns escapen de les mans.
0: Però també aquelles discriminacions que hi ha dintre del propi col·lectiu, com la transfòbia o el racisme. Escoltem ara l'Ivan Herrado, de Sant Boi Positiu, i Palo Veas, de la nova entitat Todas, Todos, Todes.
2: Yo creo que hay un vacío. Los migrantes no se están incorporando a las asociaciones, no están haciendo denuncias. Son en algún sentido los más discriminados de todos, porque tienen dos focos de discriminación: uno, la orientación, el género, y además se suma el ser migrante. Nosotros, como todos, vamos a trabajar en eso. Nosotros queremos trabajar con la población migrante, que acá en el Prat es mucha.
3: Ens atreveixen no només la LGTBI-fòbia, també ara amb el tema del racisme, que també està dins del col·lectiu LGTBI. Vull dir que al final fa por les noves onades d'atacs i d'agressions LGTBI-fòbiques. Cada dia en tenim dos o tres, i això és greu.
0: En aquest sentit, la xerrada també serveix per posar sobre la taula l'estat actual de l'activisme al territori. Des d'Orgull Potalava, que acaben de fer 5 anys, assenyalant que cal un procés de reflexió molt més profund. Escoltem Elena Longares.
4: Prioritzar, avaluar el pla municipal que ha acabat ara i encetar un nou pla potent que ens serveixi per aprofundir i per treballar de forma més incisiva en la ciutat, perquè hi ha moltíssimes necessitats i tot just ara comencem a veure-les. I si em deixes fer un últim apunt, amb el context actual que tenim, més necessari que mai és la nostra agenda i lluita per ella.
0: Tot plegat en un context on hi ha un nou rècord d'incidències registrades per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia durant el 2025, i mentre Espanya lidera per primer cop el rànquing europeu de drets i de protecció del col·lectiu. Fets que evidencien com de rellevants són els avenços legislatius, però també la construcció de xarxes comunitàries.
5: Educació.
0: I els sindicats s'han emplaçat a una nova trobada dimarts vinent per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera, i que ha acabat sense acord aquest dijous. Els sindicats convocants de les vagues exigeixen que el govern que reobri la negociació més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT el passat mes de març, i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. El sindicat majoritari Ustecestés està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però també reclamar posar sobre la taula les millores salarials. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura.
6: No volem renunciar a parlar de salaris. I tenint en compte que vam quedar fora d'aquesta qüestió, aquesta qüestió va quedar fora en les darreres meses de negociació, perquè no torni a passar, nosaltres hem demanat a la conselleria que la propera negociació, que seria aquest dimarts que ve, vinguin amb una proposta concreta de marc de negociació que situï també el tema salarial, que és la qüestió on hem quedat més lluny, i que comencem per aquest tema.
0: D'altra banda, també els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que portin solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
5: està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
6: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
0: Davant les reclamacions dels sindicats de la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 ocasions que hi ha marge suficient dins de l'acord que va tancar amb Comissions Obreres i la UGT el passat mes de març amb els sindicats minoritaris. Escoltem Ignasi Jiménez.
7: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
0: El que sí que s'ha ampliat el departament de la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que els que hi ha proposats fins ara. Una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de la setmana que ve, del proper dimarts. De moment, si no hi hagués acord, sí que hi hauria nova tongada de mobilitzacions. En aquest cas, serien per la setmana següent.
8: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
9: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
10: Hi ha coses que no canvien mai, com la calor a l'agost, la pluja a l'abril o els beneficis que ofereix Kia Seminous certificats a la compra del teu vehicle Seminou. 7 anys de garantia des de la matriculació, finançament especial amb Kia Finance, garantia de canvi i molts més beneficis. Que no t'ho expliquin? Descobreix-los tots al teu concessionari oficial Kia Seminous certificats de més a la vora.
11: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
0: Agenda. L'Altra Veu celebra demà dissabte una nova edició. Enguany participen pràcticament 150 joves i s'hi podrà trobar fins a 25 propostes musicals i artístiques dutes per gent jove. L'Altra Veu arrencarà a 4:45 de la tarda i s'allargarà fins a les 3 de la matinada. Una edició en què destaca novament la presència de molts DJs, que són majoria en el cartell i que denoten també una tendència. Escoltem Estela Rubio, coordinadora de la Zona Jove.
12: Por... que són les mateixes propostes i al final ells s'acaben coneixent i tot és el mismo dia al festival, hay como mucho más buen rollo, ¿no? Se conocen, se ayudan, que si yo no tengo mesa, pero yo te la dejo, la controladora. Vull dir que ja com...
13: Clar, ja bon com rollo.
12: Sí, hi ha aquest caliu, no? I de sobte cadascú sap què fa l'altre, que això també és molt important. No vengo sola a tocar jo i ja està.
0: El festival funciona i s'organitza mitjançant el Grup Motor, un grup format per joves, bona part d'ells participants de l'Altra Veu i que s'encarrega de coordinar i planificar la logística i les propostes o acompanyar els participants més joves, formant-los i assessorant-los, quelcom que ajuda a generar sinergies i que els participants treballin plegats, o els podcasts, per exemple, dels Tòtils d'aquesta casa, amb entrevistes també amb els seus protagonistes. A més de les propostes musicals, l'Altra Veu també comptarà amb activitats paral·leles al Consell d'Adolescents, que presenten un fanzine contra la LGTBI-fòbia, així com carpes de Saó Prat, Social District o el Consell d'Adolescents amb Activitats. Això, com deia, serà demà dissabte, però diumenge serà el torn per la cavalcada de Sant Isidre organitzada per Amics del Cavall i la Federació de Tres Toms, que per celebrar el Dia del Patró dels Burros i dels Animals, una festivitat que, entre d'altres coses, vol reivindicar també el paper de la natura, els animals i el treball de la terra en un prat cada cop menys agrícola. Escoltem Xavi Oliva, president d'Amics del Cavall.
14: En un poble amb un passat i una tradició agrària tan important com la nostra, amb productes com la carxofa i el pollastre, productes agraris i ramaders que ens simbolitzen, doncs, bueno, és una festa, una tradició que és maca, no? I sempre hi ha el mateix, però és així, i a la fira també passa, no? El que és més maco és veure els avis explicant als nets, doncs, que ells això ho havien fet i veus l'orgull de la gent gran, no?
0: A la comitiva dels cavalls, les eugues, els ponis, els rucs i els carros i carrotxes sortirà a 12:45 del migdia, sortint des del carrer de les Moreres, passant per Encent Clavé, el carrer Flaquer, el carrer Major, on es farà la benedicció davant de l'església, per seguir per Penedès, Verge de Montserrat i fins a arribar a Frederic Soler, on es farà el lliurament dels recordatoris. Un cop lliurats es farà el tram final, també fins a arribar un altre cop al carrer de les Moreres, punt final d'aquest recorregut.
15: L'entrevista.
0: I també dintre de l'agenda de cap de setmana parlem del Bon Policia, perquè torna a Prat de la mà d'Arnau Puig i de Ricard Ferrer. L'obra, un clàssic de Santiago Rusiñol, que va estrenar-se fa 120 anys i que continua ben vigent. Víctor Asensio, bona tarda.
13: Bona tarda. El Bon Policia narra la història d'en Josep i l'Anton, dos amics que viuen junts i comparteixen les seves preocupacions. D'una banda, en Josep és un policia que empatitza amb les persones que ha de detenir i a qui sovint deixa lliures. L'Anton és un sabater que cria uns fills que no sap si són seus. Tot plegat en una comèdia àcida que va escriure el dramaturg i artista polifacètic barceloní l'any 1905. Saludem l'Anton, o l'home que li dona vida, almenys, l'Arnau Puig. Bona tarda.
15: Bona tarda, bona tarda.
13: El 2021 vau estrenar aquesta obra, El Maldà. Ara, 5 anys després, recupereu la peça, però l'adapteu a un escenari diferent, que és, en aquest cas, l'Auditori del Cèntric Espai Cultural, en el marc del Primavera de Llibres i Lletres. Per què decidiu tornar a interpretar El Bon Policia?
15: Doncs és una ocasió que ens brinden des del Cèntric de fer El Bon Policia també per mostrar l'obra de l'autor, de Santiago Rusiñol, que és un artista total, un pintor, un escriptor, un dramaturg, un home que moltes vegades quan el llegim només les seves obres més importants, com L'auca del senyor Esteve o L'alegria que passa, i aquesta obra, que és una miqueta menor, perquè en el seu dia va ser bastant polèmica, doncs normalment no es llegeix, i és una manera, en comptes d'agafar-la de la biblioteca o que ens l'expliquin, de veure teatre, és una manera fantàstica.
13: Mm-hmm. L'obra original tracta temes com l'arbitrarietat de la justícia, potser l'abús policial també en podríem parlar, però també aquesta relació familiar entre dos homes, que es pot llegir de moltes maneres i que en aquella època imagino que encara seria més polèmica. De fet, quan es va estrenar al Teatre Romea ara fa 120 anys, va ser un fracàs en comparació amb altres, no?
15: Sí, va ser un fracàs absolut, perquè tocava temes que no agradaven massa. Era una època en què hi havia bombes anarquistes pels carrers de Barcelona, i un dels episodis que expliquem a l'obra, per exemple, és que el Josep, aquest policia una miqueta sapastre, va detenir un anarquista, un revolucionari, de fet és un intel·lectual també, a casa seva, i acaba fent-se amic. Acaba fent-se amic d'aquest revolucionari, i això no va agradar gens en aquella època. I com tu mateix has dit, que dos homes convisquin junts criant uns fills d'un d'ells, doncs, i a veure, es dedueix que són una parella d'homes, una parella homosexual, doncs tampoc va sentar massa bé. Nosaltres considerem això, rebuscant, que és de les primeres obres on es parla d'aquest tema a obres de teatre de catalanes.
13: Mm-hmm. Vosaltres, quan la poseu en escena, en canvi, vau aconseguir en el seu moment molt d'èxit, teníeu gairebé sempre penjat, no?, entrades exaurides allà al Maldà.
15: Sí.
13: Per què creus que avui en dia sí que aquesta obra, tractant els mateixos temes, és potser més actual fins i tot que en aquell moment?
15: A veure, l'obra funciona perquè té molts jocs de paraules, està molt ben escrita, és molt àgil i molt divertida, però suposo que parlar de l'arbitrarietat de la justícia, és a dir, dels prejudicis que tenen tant els jutges com els policies respecte a les persones, els possibles delinqüents, els possibles criminals, doncs està de molta actualitat també, clar. I després que, clar, ara veiem una parella d'homes convivint d'una manera diferent, i també ens pot agradar les petites desavinences que tenen aquesta parella tan particular.
13: Amb en Ricard Ferrer feu aquesta vida de parella una miqueta estranya per l'època, però tampoc deixeu en cap moment clar durant la posada en escena que siguin una parella homosexual, però sí que es dedueix, no?
15: Jo crec que sí que es dedueix, però cadascú deixem bastant oberta la interpretació. Passa que Rusiñol hi posa algunes coses que feien riure en aquella època, com per exemple, doncs, en un moment un d'ells dos té gana i l'altre li pregunta què vols, melindros. I clar, això doncs, en aquella època doncs, era una broma molt forta, no? Perquè era una manera d'insinuar moltes coses.
13: Una passió més sexual, potser, no?
15: Exacte, sí. Però nosaltres ho deixem bastant obert, de fet, no diem mai la paraula homosexual ni res, i a més no, fins al final no tenim alguna mostra d'afecte, però ho deixem bastant obert, sí. De fet, pensem diferent el Ricard i jo a vegades sobre la relació, i això és bo. Vull dir, pensem diferent sobre quin tipus de relació tenen.
13: i el fet de que sigui una obra escrita fa 120 anys, o 121 de fet, fa que aquest humor i aquests jocs de paraules potser en algun moment les heu hagut d'adaptar per fer-ho més actual, o funcionen igualment?
15: Hi han bromes que funcionen igualment, jocs de paraules, i hi ha altres que no tenen sentit, no tenen gràcia, i els hem tret directament. I de fet n'hi ha alguns que els hem afegit, perquè clar, nosaltres també hem adaptat l'obra en un context determinat. De fet, ho vam fer durant la pandèmia, durant que estàvem confinats anàvem adaptant aquesta obra i anàvem afegint, per ser, fins i tot encara queda alguna broma sobre la pandèmia, hi ha una broma molt subtil però encara en queda alguna. I sí, sí, però vull dir que no, si no funcionen, no deixem les bromes, no?
13: Més a banda d'adaptar aquesta part, no?, de l'humor i potser d'actualitzar-la en el nostre context, tot i que l'obra passa en el context en la que va escriure Rossinyol, sí, també heu adaptat la posada en escena de tots els personatges que presenta Rossinyol. Al final només veiem dos actors allà sobre l'escenari, no? Com ho feu per adaptar, doncs, tot aquest elenc de personatges que té l'obra de Rossinyol amb aquesta Bon policia de Ricard Ferrer i Arnau Puig amb només dos personatges, no només amb dos personatges, perdó, amb només dos actors?
15: L'obra té 20 personatges, nosaltres en fem 11, però clar, la dificultat està en fer-los amb només dos actors. Llavors sí que has d'anar molt en compte, perquè clar, els personatges, que tots els que faig jo, per exemple, no es poden trobar entre ells, tot i que algun es troba entre ells, eh? També fem alguna broma metateatral, però llavors has d'anar fent encreuaments de personatges que es puguin trobar a l'escenari, i això és una feina bastant, bastant delicada, però realment em sap greu dir-ho, però clar, durant la pandèmia teníem la tranquil·litat i el temps de fer-ho pausadament i revisar el que havíem fet el dia anterior, i ens ho vam passar molt bé, la veritat, fent aquest nou puzzle de l'obra, on hi ha vegades personatges que hi hem afegit textos d'altres per enriquir-los, i crec que ens ha quedat una cosa que funciona, com sempre diem amb el Ricard, funciona com un rellotge fins al moment, toco fusta.
13: Potser, clar, ho podíeu treballar tranquil·lament durant la pandèmia, el que és el guió, però a l'hora de la posada en escena, tranquils no podeu estar, perquè no podeu perdre temps amb el tema del canvi de vestuari. Com és tot plegat?
15: Uf, és frenètic. Vull dir, nosaltres quan comencem a l'obra són 1:15 de no poder parar de pensar, també xerrar de manera molt ràpida, però també de pensar, ara que entraré per aquí, he de tocar aquest element, he de girar aquesta peça, he de sortir, m'he de posar aquesta perruca. És bastant frenètic, la veritat. Acabem bastant esgotats. Sí.
13: I clar, de fer-ho al Maldà, que al final és una sala relativament petita, sí, a la mateixa línia totes les cadires, a fer-ho amb una sala com l'Auditori, molt més grossa, on tens el públic força apartat, és igual, és el mateix la posada en escena?
15: A veure, portem 5 anys girant aquesta obra per tot Catalunya, hem fet 160 funcions i hem visitat molts tipus de teatre, petitíssims, immensos, i ens anem adaptant. L'actor adapta a la projecció de la veu, adapta la gesticulació, i sí que és veritat que els teatres on el públic està una miqueta lluny ens costa una miqueta més, perquè bueno, has de projectar una mica més, però sempre acaba funcionant l'obra. La veritat és que tan amunt com l'Auditori del Cèntric, no sé si n'hem tingut pas cap, però creiem que ho podrem fer, la veritat. Sí, estem amb ganes. Jo ja els aviso a la companyia, dic, escolteu, que això és molt gran, l'Auditori, ho haurem de fer molt, molt fort.
13: I després d'aquests 5 anys de gira, la obra segueix sent la mateixa, ha anat canviant, teniu el mateix feeling que teníeu al principi, almenys quan jo la vaig poder veure al Maldà teníeu aquest contacte, no?, que era meravellós, tu imaginaves, realment, encara continua això, aquesta química?
15: Jo recordo el Maldà fer les funcions encara amb molta por d'equivocar-me del text, perquè es va molt ràpid, és molt trepidant, i clar, són 5 anys que, bueno, saps que a vegades el text a vegades se'n pot anar, però que ja ho arreglarem, vull dir, ja ho trobarem. El Ricard és una persona que em dona molta confiança en escena, ens donem molta confiança, i tenim una cosa molt clara, que és que passi el que passi hem de jugar, vull dir, s'espatllin les coses, caigui alguna cosa, caigui un foc, ho jugarem amb divertit i ens divertirem, i això és una premissa que vam voler deixar clara, i jo crec que ara ens ho passem millor que quan vam estrenar. Sí,
13: Que vingui el bon policia al Prat després de 5 anys no vol dir que tu estiguis doncs descansant a casa, que no tinguis res més a fer, que vinguis per passar l'estona. Tu estàs amb molts projectes, explica'ns en què estàs ara mateix, perquè tens obres de teatre, estàs treballant altres projectes.
15: Sí, mira, ara estic de gira amb el bon policia i un espectacle que es diu Allò de l'Iran, que va sobre la vivència personal d'una persona que va sortir de l'Iran. També estic de gira amb l'Estiueig, de Goldoni, i estic assajant una obra que estreno en el Festival Grec, al Teatre Poliorama, que es diu La Truita, amb l'Emma Vilarassau i el Jordi Buixaderes. I als matins estic treballant i a les tardes, doncs, bolos i aquestes coses. Tinc al cap bastantes obres, per tant, el dia abans o dos dies abans de cada funció he de repassar com si fes un examen, he de repassar molt de text. A més, jo sóc una persona que sempre va amb els textos a la motxilla, per si tinc algun momentet repassar una miqueta.
13: Clar, i a més són obres que són de temàtiques molt diferents, èpoques molt diferents, vestuaris diferents. Això no sé si et complica la feina.
15: Bé, quan és d'època, com per exemple l'Estiueig, i que hi ha moltes perruques, això sí que ho complica una miqueta. I després hi ha una cosa molt divertida, que és que clar, totes les obres haig d'anar mirant si en aquesta obra m'haig d'afaitar, si em puc deixar la barba en aquesta, si no tinc temps. Haig de fer unes logístiques d'agendes bastant, bastant bèsties, sí.
13: I clar, això també s'ha de sumar a l'assaig. Tu vas assajant contínuament amb els teus companys de repertori, amb altres obres?
15: Sí, sí, jo cada matí estic assajant La Truita i a les tardes doncs, estic assajant les obres que estic en gira per tornar-les a tenir a punt. Sí.
13: Doncs res, esperem que vagi molt bé aquesta posada en escena, que segur que sí, perquè si és tan divertida com quan la vaig veure jo al Maldà, doncs la gent es pixarà de riure, si em permeteu l'expressió, i molta merda.
15: Moltes gràcies.
13: Adéu, bona tarda.
15: Adéu, bona tarda.
0: El temps. I anem a repassar què ens separa aquest cap de setmana, meteorològicament parlant. Ho fem com sempre amb el Lluís Mipé des de la xarxa. Bon dia.
16: Bon dia. El temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'estan començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i en algun cas per les comarques de Tarragona. Atenció, perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà sobretot al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada a la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí.
0: I pel que fa a l'estat de la mar?
16: Situació encara variable pel que fa al vent, però atenció perquè immediatament anirà girant de cop, especialment a la costa barcelonina, sud de la Costa Brava i també cap al Camp de Tarragona, cap al Llevant. Hem tingut ponents i mestrals forts, a més les últimes hores a la Costa Daurada, i aquesta tarda en gran mesura aquest vent girarà cap al Llevant, fent que hi hagi molta més humitat i per tant la formació d'alguns ruixats. Esperem algunes tempestes fortes, sobretot entre la costa sud del Baix Empordà i la del Baix Llobregat, aproximadament de forma intermitent. La mar més aviat esvalutada, sobretot a la costa central mar en fora, maró, forta maró. Pel que fa al dissabte, una situació dominada pel vent al matí terral, una altra vegada més intens el vent de dalt a les comarques de Tarragona, però durant la tarda s'imposarà el vent del sud i el diumenge serà més sud-sud-oest, fins i tot a la Costa Brava el que tindrem, i això farà que la mar no s'acabi de planar del tot. Estarem parlant de marejol, maró, fins i tot amb vista diumenge a la Costa Brava. N'estem pendents a la xarxa.

0: Fins aquí aquest informatiu migdia d'aquest divendres 15 de maig. Tot seguit arriba per d'esports de la mà de Jonathan González fins al punt de les dues. Com sempre, la informació local torna ben puntual aquesta tarda a partir de les 5. Bona tarda.
1: Tens un comerç al Prat?
2: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
3: 93 478 5360
4: 93 478 5360
1: Al Prat tot resulta ben pagat.
5: Hey, hey, the blues is all right. Hey, hey, the blues is all right. The blues is all right.
6: The Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/ràdio.

0: al Prat d'Esport.
1: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passen 40 segons de dos quarts de dues. Avui al programa parlarem dels partits d'aquest cap de setmana, alguns en molt en joc. Per exemple, demà a les 6 de la tarda, el Terlenca juga la permanència a Primera Catalana contra el Camp Joliu, fora de casa. Els de Xesco Ribas necessiten guanyar i esperar que Sant Boià i Tàrrega punxin en els seus respectius enfrontaments. Avui en el programa tindrem les declaracions, bé, escoltarem una entrevista amb Xesco Ribas, que el tindrem via telefònica. D'altra banda, una mica abans, a les 4 de la tarda, demà l'Associació Esportiva Prat es juga a la quarta posició contra el San Juan Atlético de Montcada, fora de casa, lluny del Sagnier. L'equip afronta el partit també amb l'objectiu de revertir la mala dinàmica per afrontar els play-off amb una millor cara. Davant tindran un rival que juga a la primera posició de la Lliga, també l'ascens directe, i això contra el Martinenc, que és el que ara mateix l'ocupa de manera provisional. Amb dos enfrontaments, tant el del Terlenca com el del Prat, els podreu seguir en directe al Prat Esports des de dos quarts de quatre de la tarda. I tot plegat en un cap de setmana amb un gran premi de motociclisme a Catalunya, amb un Joel Esteban que ha anat de menys a més en aquesta temporada, i amb la fita a l'horitzó del Prat C, que podria tancar el campionat amb un ple de victòries. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, en Instagram, al Facebook i a la xarxa X, i ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar i Lizantrillo. Per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
2: Escoltes el Prat Esports.

0: Comencem el programa i ho fem parlant de la Lliga Elite. El Prat demà a les 4 de la tarda visita el camp del San Juan Atlético de Montcada, un partit important per als interessos potablaves perquè està en joc aquesta quarta posició. Recordem, ara mateix és quarta amb 43 punts, té el Sant Maura a un punt de distància i el Castelldefels s'ha classificat a 3. Un Castelldefels que, amb el gol a baràs, si guanya el seu partit i el Prat perd, li trauria aquesta quarta posició, per exemple. També en joc té molt el San Juan Atlético de Montcada. Per una banda, doncs, intentar assolir la primera posició, que s'enfronta ara mateix al Martinenc. Tots dos estan amb 52 punts. Per l'altra, doncs, assegurar també la segona plaça, perquè la Pobla, doncs, de perdre el San Juan Atlético de Montcada, la Pobla amb 49 punts podria empatar punts, i aquí hauríem ja d'anar a veure avarajos i gols i a favors i en contra. Per tant, doncs, també el San Juan, que no ho té tot enllestit, se jugarà molt aquest dissabte a les 4, recordem, jornada unificada. Pel que fan les baixes de l'Associació Esportiva Prat per aquest partit, doncs, a banda de les que són per lesió de llarga durada, el míster David Vilajoana no podrà comptar per sanció, ja que van veure la cinquena groga en la darrera jornada, Gustavo Renque, Abel Cortina i Àlex Plaza. Anem a escoltar el protagonista, parla el míster David Vilajoana sobre com afronta o com veu aquest partit de la darrera jornada contra el San Juan Atlético de Montcada.
1: Ells jugant-s'ho tot, perquè han de guanyar per pujar directe, ja t'ho pots imaginar, però bueno, aviam si més d'un li pinten la cara i aprèn el que és el futbol, i estaré encantat de que se'n donin compte que si no millorem en agressivitat no podem anar enlloc.
0: El Prat té assegurat el seu bitllet per als play-off, però, clar, l'equip busca no només assegurar aquesta quarta posició per tema de futur, tema de Copa del Rei i tal, sinó per també assolir amb una millor cara, amb millors sensacions, doncs, aquestes eliminatòries de play-off. El míster ha volgut enviar un missatge a l'afició.
1: L'esperança és l'últim que es perd. L'afició del Prat sap el que és pujar en play-off i acabant amb, jo recordo una lliga, acabant amb dinàmica molt negativa, i després tot es va transformar a partir d'un bon partit al camp del Ceuta. Vull dir, això és el que ens hem d'agafar, que som capaços de fer ben coses, agafant-se les coses bones que s'han fet a la primera part, que han sigut bastantes o moltes, i oblidar el que no podem fer, que és el que hem fet en els últims ni 20 minuts, el que hem fet en els últims 8 minuts de partit, que ens ha tornat a passar com el dia del Sabadell. Bé, no aprenem d'aquestes errades, o no tenim, ja et dic, la fortalesa mental i per afrontar aquestes situacions, perquè, escolta, no passa res, et poden fer un gol, però ja et dic, però el que no pots fer és començar a complicar, pensar-te que has d'anar a jugar per dins, a forçar jugades de robos, ja et dic, aquest ha sigut el gran error, començar a fer coses molt complicades o el que no s'havia dit de fer, i a partir d'aquí, evidentment, si regales 60 pilotes en 8 minuts, doncs els altres no són coixos i oloren sang, com els taurons, han olorat sang i ens han coixit.
0: Veurem quin Prat veiem aquest dissabte a les 4 de la tarda, si veiem el Prat de les darreres jornades, que ja encadena 4 derrotes consecutives, i recordem l'última derrota, doncs, amb una remuntada inclosa a falta de 10 minuts pel final de Lliga, o veiem el Prat del Vilafranca, per exemple, que va ser amb una gran golejada i amb un gran joc col·lectiu. El partit, com dèiem, serà a les 4 de la tarda, jornada unificada, i que ara repassem. Doncs anem amb els partits que jugaran a les 4 i 5 de la tarda. Aquests són Atlètic Sant Just Martinenc, Rubí Sabadell B, Castelldefels Júpiter, San Juan Atlético de Montcada Associació Esportiva Prat, Horta Vilafranca, Manlleu Valls, Poble Ciutat Cooperativa i Sant Filiuenc Sant Mauro. Una lliga on tothom es juga alguna cosa, tret el Sant Filiuenc, que ja és equip descendit de categoria i ja sí que no té res en joc. La resta, doncs, alguna coseta es juguen. Una lliga que lidera el Martinenc amb 52 punts, segon el San Juan Atlético de Montcada amb 52, tercer i fora de la zona d'ascens directe a la Pobla amb 49 punts, quart el Prat amb 43, cinquè el Sant Maura amb 42, sisè el Castelldefels amb 40 punts, fora de la zona de play-off d'ascens setè el Rubí amb 39, vuitè el Sabadell B amb 38 punts, els mateixos que el novè el Valls, desena posició per Atlètic Sant Just amb 37, onzè el Ciutat Cooperativa amb 36, dotzè el Manlleu amb 35 i en zona de descens 13 l'Horta amb 34, 14 el Vilafranca amb 32, els mateixos que el 15è, el Júpiter, i com dèiem, el Coe i ja equip descendit, l'únic de moment, el Sant Filiuenc amb 30 punts. El Prat es juga al play-off, el Terlenc es juga la permanència. Anem ara a parlar de la primera catalana.
2: sí.
3: Escoltes el Prat Esports.

Última jornada també a la primera catalana, aquest grup 3, el Darlenc que visita el camp del Camp Joliu, per tant, marxa cap a Tarragona demà dissabte, partit a les 6 de la tarda, en una jornada que no és unificada, però sí que molts partits es jugaran a la mateixa hora, ja que doncs, els que s'estan jugant coses doncs, han de coincidir en horari. Un Darlenc que ve doncs, d'una ratxa no molt bona de resultats en els últims 4 partits, 3 derrotes, un empat, i això fa que ara mateix l'equip sigui 14 a la Lliga amb 30 punts i tingui la permanència a 2 punts, una permanència que la marca el Sant Boià, que té 32, també el Tàrrega amb 32 punts. El Darlenc necessita diferents combinacions. Primer de tot, guanyar el seu partit. Si no guanya, doncs evidentment no hi ha permanència. Si el Darlenc guanya, què necessita? Doncs que Sant Boià i Tàrrega, per exemple, perdin els seus partits. Si perden els seus partits, no hi ha cap problema. Perfecte, el Darlenc assumirà la permanència. Si hi ha empats, doncs ja comencem en el triple empat a punts i aquí ja comencen els Avaraix a jugar les seves cartes. Per tant, doncs, complicat, situació difícil del Darlenc, que no depèn d'ell mateix, però encara doncs, arriba a l'última jornada amb opcions de salvació. En aquesta lluita també hem de tenir en compte el Joventut 25 de setembre, que és 11 a la Lliga amb 33 punts i que, per tant, també podria inclús ficar-se en un empat a 4. O sigui que déu-n'hi-do com arriba aquesta darrera jornada de Lliga. Ara anirem amb el nostre protagonista d'avui al migdia, però abans repassem aquesta jornada de primera catalana. Ne colle pas par intérêt, la vie c'est pas Melrose Place. Ah non, ça s'arrête pas. Ah non, ça s'arrête pas. Els partits seran, des de les 6 de la tarda de dissabte, Cubelles-Sitges, Fundació Atlètic Vilafranca-Sant Boià, Sant Cugat-Rapitenca, Camp Joliu-Darlenc i Tortosa-Ebre-Joventut 25 de setembre, també al Tàrrega-Ascó. Aquests seran els partits que es juguin a les 6 de la tarda. A 6:45, el Natació Terrassa-Alcallar i l'únic partit que no hi ha res en joc, que serà el de diumenge per tancar la jornada a les 12 del matí entre Martorell, el campió de Lliga, i el Viladecans. Qui va mon vouloir? Com dèiem a la portada, anem amb el nostre protagonista d'avui migdia. Anem a saludar l'entrenador del Darlenc, Xesco Ribas, que ja el tenim via telefònica. Bona tarda, Xesco.

0: tècnica molt negativa que no creia, i inclús van perdre el primer partit a Rapitenca, que van jugar molt bé, però van perdre, i bueno, van parlar tots, i l'objectiu era arribar a l'última jornada amb opcions. Van canviar la dinàmica, van fer partits molt bons, ara també els dos últims partits hem competit de molt bé, llàstima dels punts, però bueno, sí que ens agradaria dependre de nosaltres, però ja saps que això del futbol no pots saber el que passarà. L'únic que podem controlar és que anem al camp del Camp Joliu, que és un gran rival que juga molt al futbol, i intentarem pues, a presentar batalla i guanyar el partit, que és el nostre objectiu, i després pues, no sé, els dioses del Prat que facin la seva tasca.
1: Ara et preguntaré per als altres partits, però primer de tot, el vestuari. Quin és l'ambient que es respira? Quines són les sensacions de cara a aquest partit contra el Camp Joliu? Com ha anat aquesta setmana d'entrenaments?
0: Molt bé, molt bé. Molt contents, l'equip molt implicat. Ens hem conjurat, creient que ho podem aconseguir, i bueno, l'equip està, la veritat, hem arribat a l'última jornada molt bé. Creiem que podem guanyar i bueno, pues, ja el que no depèn de nosaltres que passarà a l'altre partit, però bueno, hem de fer la nostra feina, no? que s'acaba la temporada amb una victòria.
1: Comptaràs amb tots els efectius? Hi ha algun jugador que es dubta o alguna baixa?
0: Bueno, recuperem a l'Alfa, que per nosaltres és molt important a l'esquema defensiu, perquè és un tio molt ràpid, que va molt bé als duelos i va molt bé també en el joc aeri, i que també ho van perdre al partit, que va ser una mica el que ja ho teníem, i allà a Vilafranca, i vam errar el penal al 88, i després en vam fer per un penal de l'Alfa i ho van expulsar, i no va jugar la setmana passada, i bueno, ja recuperem a l'Alfa, que per nosaltres és molt important, i tenir tot l'equip ho tenim aquí ja controlat, ja per jugar.
1: Pel que fa a la part més esportiva contra el Camp Joliu, per on es pot fer mal aquest rival? Quina és la idea o el pla de joc inicial?
0: Bueno, nosaltres anirem a buscar el partit, com sempre, estar ben organitzats com a bloc defensiu i jugar, i bueno, també tenim sabent on podem fer mal, quins són el nostre punt fort de l'equip, i intentaré pues, fer el que fem sempre, no? Jugar ofensivament, buscar també el joc per fora, i bueno, pues, a veure si tenim sort i fem algun gol, que l'última jornada no ho van aconseguir.
1: Des del dissabte a les 8 de la tarda, que més o menys va ser quan va acabar el partit de la penúltima jornada, des d'aleshores fins a avui divendres, quantes vegades tens al cap aquest partit contra el Camp Joliu?
0: Bueno, pues desgraciadament moltes vegades, però és el que hem de fer, preparar bé el partit, i bueno, és com una setmana més. Hem preparat com totes les setmanes amb el punt, l'ingredient addicional de que bueno, tothom vol contribuir a la salvació, i que aquest partit sigui històric tant pel club, pel Terrenca, com per la ciutat.
1: A més, comptareu amb el suport de la vostra gent. És un partit, doncs, bueno, en el camp del Camp Joliu està una mica lluny, però s'ha creat un autocar, per tant, doncs, hi haurà suport de l'afició, i suposo que això també, no, aquest caliu necessari, no, per partits com aquest.
0: Sí, sempre comptar, ja, sí que l'últim partit que va ploure, bueno, no van tenir molta gent, però bueno, que ja vagin cap allà, cap a l'Arbós, i ens suportin i estiguin allà, i siguem tots una família, una pinya, pues, per nosaltres ja és molt especial i ho donarem tot.
1: Deies abans que evidentment la primera part era guanyar el vostre partit, i és que si no el Terlenca no guanya, doncs no hi ha res a fer. Si el Terlenca guanya, tenim pendents, hi ha un parell de punts d'interès, Tàrrega, Sant Boià, d'aquests dos partits, quin dels dos et fa una mica més de por? De que aquí potser no surten les coses?
0: Bueno, jo és que...

0: a la meva experiència, Tàrrega ja sempre un camp molt, molt, molt, molt difícil i que apreten i que portaran molta gent. Jo crec que, bueno, ja ho va viure en primera persona quan era en Real del Vista Alegre, a primera cat, que allà, pues, bueno, és un camp difícil de tradició, però són 11 contra 11, la jurisprudència diu que han passat moltes coses, nosaltres inclús vist que el Ceuta B ha entrat al play de segona, que eren 4 i era el que estava, només tenia que guanyar, esperar que 3 trepitgin, doncs van trepitjar els 3 i van entrar a l'última posició. I llavors, bueno, farem lo nostre, i repito, que els dioses del Prat facin la seva feina.
1: A més, suposo que no sé si des del filial, des del B, us han apretat una mica més, no? Veient que doncs, ells han aconseguit l'ascens a segona catalana i que, per tant, doncs, depèn de vosaltres. No sé si també hi ha hagut aquest creuament de missatges de vinga, va, que això no acabi en descens.
0: Bueno, pues, suposo que aniran també a l'equip a animar-los perquè puguin materialitzar el seu ascens i que tinguin el club, un equip a primera cat i a segona cat, que seria històric i molt difícil, no? Que si veus a organitzacions de futbol català que hi hagi un equip a primera cat i a segona cat, jo crec que no hi ha cap club a Catalunya que tingui aquesta organització i aquesta competitivitat en futbol català mateix.
1: L'última pregunta, Xesco. Hi ha hagut alguna promesa, si s'aconsegueix la permanència, dins del vestuari, que es pugui saber?
0: Bueno, pues serà un dissabte molt llarg, però bueno, anem per feina, a veure si que volem guanyar, que també és, hòstia, l'últim partit van competir, però no van poder, el dia del Vilafranca ho van tenir ahir, i tenim ganes d'un més 3. Anem per la victòria, no serà un partit fàcil i anem amb tot per aconseguir aquest resultat i després pues, el que vingui, que vingui.
1: Però hi ha alguna promesa de, doncs, em rapo al cap o alguna cosa d'aquest estil? O no hi ha, si s'aconsegueix la permanència? S'ha parlat d'aquest tipus d'accions, de promeses, si s'aconsegueix la fita de la permanència?
0: No em passa res. Ja que arribem allí a i ja ho aconseguim, ja crec que en el moment, espontàniament, ja farem alguna cosa, segur.
1: Bueno, si s'aconsegueix, el que sí que no faltarà serà una gran celebració, eh?
0: Això és. I a la nostra afició. Però, bueno, anem per feina, que serà molt difícil i, bueno, a veure si primer guanyar i després que els dioses facin la seva tasca.
1: Doncs, Xesco, gràcies per entrar aquesta estona al Prat Esports. Molta sort, tota l'energia positiva i a veure si el Terlenc aconsegueix la victòria i els altres resultats no també acompanyen i, per tant, tingueu aquesta primera catalana assegurada. Gràcies i molta sort de cara a demà.
0: Ja, moltes gràcies, que vagi bé. Adéu.
1: Menys de 11 minuts per arribar a les 2 del migdia. Anem ara a parlar de motor, que tenim un Gran Premi de Catalunya aquí al costat.
2: Escoltes el Prat Esports.

0: Anem amb un apunt de motor perquè, com dèiem, el Gran Premi de Catalunya ha arrencat avui divendres amb els primers entrenaments lliures i tenim el pilot Joel Esteban afrontant aquesta cita després d'haver aconseguit un gran resultat en el que portem de temporada amb aquesta cinquena posició a França. Com explicàvem ahir, els precedents en aquest circuit doncs de moment no han estat molt bons per al Potavava, només ha competit una vegada, va ser la temporada 2024 i va ser 14, i per tant doncs a veure si en aquesta cursa d'aquest diumenge doncs el pilot millora el seu resultat. Ara mateix és a la classificació general de C amb 24 punts. Aquest matí, a les 9, han arrencat els primers entrenaments lliures i ara ens trobem en els entrenaments i tenim allà el nostre company, el Didac Agulló, seguint aquest Gran Premi de Catalunya, i anem a saludar-lo perquè ens expliqui doncs l'última hora del pilot Potavava des de Montmeló, des del Gran Premi de Catalunya. Bona tarda, Didac.
1: Bona tarda, Jonathan. Bona tarda, escoltant del Pat Esports. Doncs sí, ara mateix un Joel Esteban que estan a la pràctica ja per decidir la classificació, ara mateix està corrents perquè li toqui l'última volta. A la free practice, a la primera competició, ha fet un temps de 1:49:45, ha quedat 18è, a la 18a posició, a 1,9 segons de la primera posició, que és Danish, i ara mateix a la practice, a la de veritat, ara està en un temps de 1:48:276, a la 18a posició, o sigui que per demà sortiria a 18a posició i pel diumenge.
0: Doncs veurem com li va després a la quali. Pel que fa a l'ambient, quin ambient es respira allà, a Montmeló?
1: Doncs ara mateix hi ha un ambient, bueno, no està ple del tot, però hi ha bastanta gent a les grades, la veritat. Bueno, està la grada de Marc Márquez, com que últimament no està, doncs està una miqueta buida, però generalment hi ha bastant ambient per un divendres laboral i que la gent treballi, però hi ha molt bon ambient, hi ha molt bon ambient.
0: Aquí al Prat de moment tenim el cel negre, no està plovent. No sé allà si ha caigut alguna gota d'aigua.
1: No, de moment no, encara està nubilat el cel, amb una miqueta de sol, però de moment no caurà ni una gota d'aigua ni està previst, de moment.
0: Doncs gràcies per aquesta darrera hora, Dida, que vagi molt bé la jornada.
1: Igualment, que vagi bé.
0: Doncs aquesta és l'última hora des de Montmeló. Doncs anem ara amb la repassada, a punt d'arribar a les 2 de la tarda.
2: Escoltes el Prat Esports.

0: Comencem la repassada per la primera catalana femenina per al grup 2, on la Fundació de l'Associació Esportiva Prat visita el camp del Cambrils Unió diumenge a un quart de 6 de la tarda. La Fundació ara mateix és vuitena a la Lliga amb 44 punts. A la segona catalana del grup 3, el Prat B visita el camp del sector Montserratina, un Prat B que necessita un punt per assolir la permanència. També el seu rival, el sector Montserratina, perquè tots dos estan amb 37 punts a la classificació. Escoltem el míster del Prat B, Héctor Rodríguez.
1: Ha preparado otra semana que va a ser seguro dura, exigente, ayudar a los chicos a que emocionalmente no les pueda la presión allí y ya está, y a poder hacer lo máximo posible para poder sacar esto.
0: Anem ara a la tercera catalana masculina, grup 11. El Terlenca B visita el camp del Gornal diumenge a les 5 de la tarda. Un Terlenca B ja campió del seu grup, i així és com afronta l'equip Potaloba aquest darrer partit de Lliga. Escoltem a Marc García.
2: Vamos a intentar ya por los tres puntos. Sí que es verdad, pues que bueno, que el equipo ya está en modo celebración, ya están preparando cosas para el domingo, pero obviamente nos gustaría cerrar la temporada con una victoria, y para eso vamos a trabajar durante la semana para cerrar con éxito la temporada.
0: Anem ara a passar a la quarta catalana masculina. El grup 24, el Prat C, jugarà a casa dos quarts d'una diumenge contra l'Almeda, un Prat C que, si aconsegueix la victòria, farà ple de victòries en el que portem de campionat. I a la preferent juvenil, el grup 4, el juvenil del Prat, rep la visita de l'Escola Gavà dissabte a dos quarts de 6. El juvenil del Prat és vuitè a la Lliga amb 41 punts. Anem ara al futbol sala. La primera catalana, el grup 3 de Barcelona, el futbol sala Prat dissabte s'enfronta fora de casa al Sant Joan d'Espí a les 4 de la tarda, un futbol sala Prat que no es juga res, ja fa jornades que s'ha proclamat campió del seu grup i ha assolit aquest ascens de categoria. En bàsquet català, la Copa Catalunya masculina, el Club Bàsquet Prat B rep la visita del Claret dissabte a un quart de 7 de la tarda. El Club Bàsquet Prat B, doncs, ja sense opcions d'assolir aquesta tercera posició i es queda sense poder optar aquest ascens. A primera catalana femenina, el Club Bàsquet Prat femení dissabte s'enfronta al Sant Joan d'Espí a dos quarts de 8 de la tarda. Recordem, el Club Bàsquet Prat femení és penúltim a la classificació i baixa de categoria. A la segona catalana masculina, el pretenc masculí s'enfronta a casa contra el Roquetes diumenge a les 12 del matí. El pretenc és sisè a la classificació, una victòria menys que el cinquè, el Vendrell. I a la segona catalana femenina, el femení del pretenc, ja sisè classificat i, doncs, ja amb aquesta posició assegurada, visita la pista del Virolai, i el Club Bàsquet Prat B, ja campió del seu grup, s'enfronta fora de casa al camp Vimbianya, Roser B. Tots dos jugaran dissabte al Pretenc a tres quarts de 4 de la tarda i el Club Bàsquet Prat B a dos quarts de 7 de la tarda. Anem ara a l'hoquei català, tercera catalana, grup D. El Club Hoquei Prat, també campió de la seva lliga, podrà celebrar el títol aconseguit en el partit contra el Club Patí Monjos B d'aquest diumenge a tres quarts de 6 de la tarda. Escoltem les declaracions del tècnic del Club Hoquei Prat, Cristian Pozo.
3: Pasarlo bien. Jugar, Juani no puede jugar, Guillermo tampoco. Darle minuto a los juveniles. Ganar o perder, ya el objetivo ya está hecho.
0: I en voleibol català, el Campionat de Catalunya de segona divisió sènior femenina, a la segona fase, grup de permanència 2, el Vikings Volei Prat Blau visita la pista del Club Volei Mataró dissabte a les 4 de la tarda. El Club Hoquei és líder, el Vikings Volei Prat és líder amb 25 punts, 4 més que el segon, que és el Premi de Mar, que ja encadena 3 derrotes consecutives. Menys de 3 minuts per arribar a les 2 de la tarda, anem ja tancant el programa d'avui.

Ah, acomiadem el Prat Esports d'avui, com sempre, agraint la col·laboració de la redacció d'esports del Prat Ràdio i des del control tècnic hem estat amb el Sergio Villar i l'Izantrillo. Els esports tornen aquesta tarda, a un quart de vuit de la tarda. Ara us deixem amb els serveis informatius de la xarxa. Gràcies per escollir-nos cada dia i fins a la tarda. Adeu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
0: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. És divendres 15 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre educació i els sindicats en vaga, Sònia Kerr.
3: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica. Són declaracions a la xarxa.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira que et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder tenir l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
3: Tot plegat en la cinquena jornada de mobilitzacions, avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran.
0: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any.
3: Des d'avui i fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya situat a Montmeló acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món.
0: Recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella a Barcelona,
3: que aposta per potenciar les activitats culturals en aquesta zona de la ciutat. La norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cannabis.
0: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona.
3: Autors provenents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar.
0: En esports, el Girona surt del descens i depèn d'ell mateix només per seguir a primera divisió. Joan Barberà.
5: Cristian Estuani va tornar a salvar ahir els gironins que van empatar a un gol contra la Reial Societat diumenge. Els de Mitchell visiten l'Atlètic de Madrid i l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga diumenge a Pamplona.
0: I pendents de la previsió del temps davant la davallada generalitzada de temperatures, que fins i tot ha deixat neu al Pirineu per sobre dels 1.500 metres. Allà les temperatures han baixat de zero en alguns punts. Lluís Pérez, bon dia.
6: Bon dia. El temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'estan començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i en algun cas per les comarques de Tarragona. Atenció, perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà sobretot al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Iván López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un eventual acord amb l'executiu de Salvador Illa. Maite Polo, bon dia.
7: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
2: saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
7: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
0: D'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les negociacions entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes, de fet, podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
3: S'hi ha referit Yolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo si fos també una línia vermella.
3: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
0: I tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga i protestes, la cinquena d'aquesta setmana, i en aquest cas a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. Després de tallar la Nacional 240 a Lleida, a primera hora del matí, més de 2.000 persones han omplert els carrers de la capital del Segrià. Lleida Televisió, Noelia Burgos, bon dia.
8: Bon dia, ara mateix estem gairebé ja a la part final d'aquesta protesta que bé no ha començat a l'estat de la matinada aquí a la capital del Segrià, on hi ha un cert costat. Ara la manifestació convocada a 2.4 hores de l'estat que han reunit davant del Servei Territorial d'Educació, on hi ha hagut algun moment de tensió entre els Mossos d'Esquadra que no els deixaven arribar fins a la porta del departament. Ara mateix, el que estan fent ells...
9: La nostra responsabilitat han pal·liat la caiguda del sistema, però ara la desfeta ja és massa grossa i té massa fronts oberts. Les ràdios són excessives.
8: En definitiva, parlen de ràdio, parlen de pujar salaris i parlen de moments de tensió. La manifestació per això s'ha desenvolupat des de cap de l'incident i ara mateix hi arribem cap a l'altre part.
0: Gràcies, Noelia Burgos, en directe des d'aquesta manifestació que està reunint més de 2.000 persones professionals del sector educatiu des de la ciutat de Lleida. I encara en relació a les reivindicacions dels mestres, avui la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit amb els sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven aquestes mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que en la compareixença del Parlament no es van explicar bé ni la Direcció General de Mossos ni la consellera d'Interior, Núria Parlon, i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que el Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
11: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
10: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
0: I tenim altres qüestions destacades d'avui pel que fa a l'educació. L'Assemblea de Direccions de Barcelona denuncia el procés de constitució del nou grup de treball de direccions de centres educatius que impulsa el Departament d'Educació.
3: Consideren que les direccions dels centres no han pogut escollir els representants ni particular en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i el repeteixi permanent la participació de les direccions d'escoles instituts.
0: Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions dels docents.
3: L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb els nivells de satisfacció.
0: I la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per a tot l'alumnat de primària i secundària.
3: És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per a les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 milions d'euros i com a principal novetat, aquest any serà únicament digital. El val es pot bescanviar en més de 2.000 establiments i també hi ha l'opció de cedir els diners al centre educatiu per reduir l'aportació de les famílies al material escolar.
0: El Consell General de l'Aran i la Generalitat han tancat un nou sistema de finançament pel govern aranès, que es xifra en 47 milions d'euros. Comptarà, a més, amb mig milió d'euros anual per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquest acord, a què s'havia compromès el president Illa a l'inici de la legislatura. Lleida Televisió, Álvaro Ordóñez.
12: Pel que fa a les xifres, el sistema de finançament aranès estableix la quantitat de 42,7 milions d'euros pel fons de finançament incondicionat, el que suposa al voltant de 4 milions d'euros més respecte a la base actualitzada del model vigent fins ara. També es contemplen 500.000 euros anuals per fer polítiques pròpies durant 4 anys. 11 anys després de la reforma de la llei d'Aran 2015, on explicava que el territori havia de comptar amb un model de finançament propi, el govern d'Aran ha arribat a un acord amb la Generalitat per avançar en l'autogovern territorial. Ho expliquen la síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
13: He perdut al teu costat que hagués no sigués un nou model de finançament a rus, sinó que avancés, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa i sustut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
2: Avui, finalment, doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros, que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
12: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
0: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític.
3: N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades, Xavier Calaf, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
14: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicava en les places.
1: La xarxa de comunicació local.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
0: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Anem ara fins a Girona perquè treballadors de les fàbriques de Nestlé, de Reus i de la capital gironina s'han concentrat aquest migdia davant de les plantes per tal de mostrar el rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A la una del migdia, coincidint amb el canvi de torn, a la capital del Baix Camp s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat unes 25. Televisió de Girona, Marc Guibas.
4: Una trentena de treballadors de la Nestlé de Girona s'han manifestat aquest matí davant la façana de la nau en contra de l'ERO. Comissions Obreres s'ha reunit avui amb l'empresa i creu que els acomiadaments no estan justificats. Ens ho explica Pablo Esteban, representant de Comissions Obreres.
5: Sí, bueno, la reunió d'avui el que esperem és, lògicament, és avaluar tota la informació que ens ha donat l'empresa. Tenim una bateria de consultes que també volem demanar perquè realment ja hem tingut diverses reunions i estem estudiant aquesta informació. Veiem que hi ha coses que no quadren i el nostre objectiu, primer, ja ho vam dir a la primera reunió i avui també ho direm a Barcelona, és parar l'ERE, parar aquest ERE i passar-lo més endavant, perquè hi ha també un període d'informació en consulta amb el Comitè Europeu i són dos conflictes que no podem abordar correctament.
4: D'altra banda, el sindicat també ha demanat prejubilar els majors de 60 anys.
3: Doncs no deixem els conflictes laborals. Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga parcial a Rodalies els dies 27 de maig i 5 de juny.
6: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i també augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
3: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona a Catalunya, a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
7: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
8: Tens una alta ocupació. Dos, perquè normalment són els de ja t'ho reserven un any per l'altre. Tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
7: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
3: I de les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà el 26 de juny i fins al 7 de juliol amb una programació que inclou més de 60 activitats als 10 districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França i durant els 12 dies previs a aquesta cita omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prat, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo. Una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de mallots gegants. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
10: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat, per celebrar des dels barris i amb els barris.
9: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers que han presentat el pastís i el pa del Tour. Tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
3: Encara a Barcelona, recta final per l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals. Una norma que manté, a més, les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis, i que restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre d'altres negocis. Jordi Casino, bon dia.
0: Bon dia, Marta. El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
11: Es tracta, essencialment, d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
0: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
3: I encara una punta política municipal. A Barcelona, l'actual portaveu de Junts a l'Ajuntament, Jordi Martí, ha anunciat a la direcció del partit que vol ser candidat a l'alcaldia de la capital catalana el 2027.
6: La intenció de Martí és presentar-se a unes hipotètiques primàries per encapçalar la llista dels de Carles Puigdemont a Barcelona, en les que previsiblement hi participaria el portaveu de Junts i regidor a la ciutat, Josep Rius. A més, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat recentment per ser candidat a Barcelona.
3: I seguim amb l'actualitat d'avui i anem ara fins a Cambrils, perquè acollirà per primera vegada al novembre un congrés internacional de gastronomia, en el qual hi participaran tour operadors de països com el Canadà, els Estats Units o Alemanya. Anem fins allà, Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
12: L'Hotel Sol Port serà la seu de la primera edició de l'International Food Tourism Conference, un congrés gastronòmic que se celebrarà a Cambrils el 10 i 11 de novembre. En aquest congrés hi participaran agents de viatges especialitzats en la gastronomia i empreses i productors de no-turisme d'arreu del món. Està previst que hi prenguin part 150 persones procedents principalment de països com els Estats Units, Canadà o Alemanya. Durant el congrés es faran diferents ponències relacionades amb la gastronomia i l'enoturisme. Els principals motius per assistir-hi són el networking i fer negocis, tal com explica l'organitzador Anthony Swift.
13: Es una razón fundamental para muchos que, para asistir a este tipo de congresos, el networking. El otro es hacer negocios.
12: Una dotzena de periodistes internacionals aprofitaran l'esdeveniment per viatjar a Cambrils i fer promoció de tots els encants que té el municipi.
3: I moment per la cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Al vell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però a les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi-Kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
15: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
14: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
3: I museus arreu de Catalunya obren les seves portes aquest cap de setmana amb motiu del Dia Internacional dels Museus, que es commemora dilluns. És el cas del Museu de la Torneria de Torelló, que participa en la programació conjunta de la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. Ràdio Ona Torelló, Maria Ceituno.
16: La primera activitat tindrà lloc avui divendres amb la celebració de la Nit dels Museus entre les 10 i les 11 de la nit. Durant la ballada s'oferirà una visita guiada i es donarà a conèixer la peça de l'any, que enguany serà la Rossegall Gallina de Juguetes Reig. Ho explica Gerard Verdaguer, director del museu.
17: Farem una activitat que consisteix en presentar la joia del museu, que és una gallina de la marca Juguetes Reig, que és una rèplica d'una joguina americana de Fisher-Price Toys. Aquesta rossegall doncs, fa el soroll de la gallina i a finals dels anys 50, a principis dels 60, se'n va fabricar unes sèries aquí a Torelló.
16: La programació continuarà diumenge amb una jornada de portes obertes. També s'hi farà una demostració de torneria artesana i es posarà en funcionament l'embarrat, l'antic sistema mecànic que servia per transmetre energia als torns.
3: Arriben els esports. que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan, al Girona. Bones notícies pel Girona, que surt del descens i depèn d'ell mateix per seguir a primera divisió.
18: Bon dia, Marta. Cristian Estuani va tornar a salvar i els gironins que van empatar a un gol contra la Reial Societat. I diumenge, els de Michel Sánchez visiten l'Atlètic de Madrid. Ara mateix el Girona suma 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Elx, precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada, el següent cap de setmana. Escoltem el tècnic del conjunt gironí.
19: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidars contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
18: I l'Espanyol, que està ara 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona en una jornada on hi ha un Llevant Mallorca, els dos en descens amb 39 punts. És la penúltima jornada de Lliga a primera divisió i es jugarà en horari unificat diumenge a les 7 de la tarda. El Barça, ja campió, rep el Betis a un quart de 10 de la nit. També en horari unificat demà, penúltima jornada de la primera federació. Sabadell, Europa i Nàstic lluiten pels seus objectius, els arlequinats per pujar directe a segona, els barcelonins per jugar al play-off d'ascens i els tarragonins per assolir la permanència. Nàstic i Europa es veuen les cares demà, duel català al nou estadi a les 7 de la tarda. Pablo Alfaro, tècnic de l'equip grana.
20: A sabiendas de lo que nos jugamos, porque somos muy conscientes, a sabiendas del rival que viene, que es el Europa y que está haciendo un temporadón, yo ya, al míster y a ellos están haciendo, entren en playoff o no entren en playoff, es un temporadón el que ha hecho, o sea que lógicamente lo quieran culminar y yo no tengo ningún problema que lo culminen después de esta Ragona, que el último partido en casa se queden los puntos, pero lógicamente nos jugamos la vida, y nos jugamos la vida deportiva, la mente hablando, y claro, para nosotros es un partido vital, vital.
18: I què diu l'entrenador de l'Europa, Adai Benítez?
21: En un moment maco per la història de l'Europa, crec que per nosaltres és el segon o tercer millor moment de la història, això no vol dir tampoc res, però sí que és veritat que l'energia és bastant positiva i bueno, amb una il·lusió que sempre pues, em pot donar una força que a vegades pues, no, és difícil de trobar i només la situació...
18: I el centre d'esport Sabadell, a un punt de líder, rep l'Antequera, la nova Creu Alta, en un camp que presentarà demà la millor entrada de la temporada. També demà a les 6 de la tarda, el Reus, que va empatar sense gols en el partit d'anada, a jugar a Ourense. És el maig de tornada de la semifinal d'ascens a la primera federació. També demà a les 7 de la tarda, gran cita esportiva, el Barça femení juga la final de la Copa de la Reina de Futbol. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària.
3: Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
22: Paraules noves que ja pots dir.
2: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
23: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables... Tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
22: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
24: El pebrot. El pebrot, Capsicum annuum, és el fruit de la pebrotera,
1: importada per Cristóbal Colón des d'Amèrica, tot i que actualment el gran productor és la Xina. Pertany a la família de les solanàcies, igual que la patata, l'albergínia o el tomàquet, i se'n poden trobar moltes varietats en funció del color, vermell, groc i verd, de la mida, des de ben petits a ben bé un pam, del sabor, de més dolços a més picants, o fins i tot de la forma, de rodons, cònics, allargats, de campanes, rectangulars o de quatre morros. Un 90% del seu pes és aigua i és ric en fibra, per tant, és poc calòric i força saciant. Si es consumeix cru, és una gran font de vitamina C i també de betocarotens, interessants per la pell, la vista i les mucoses, per millorar l'absorció del ferro i bons antioxidants. A més, els pebrots picants contenen capsaïcina, un alcaloide natural que millora la salut cardiovascular i metabòlica i amb poders analgèsics. A la cuina es pot consumir en cru les amanides, però també com a protagonista de cremes fredes, com el famós gazpacho, o de plats com l'esqueixada de bacallà. Cuit es pot fer al forn escalivat, o bé saltejat per guarnir d'altres plats de cereals, llegum, truites, peix o carn, fer-ne samfaina o fins i tot farcir-lo. I també el trobareu en conserva. Finalment, es pot usar per condimentar plats com a espècia, que s'aconsegueix després d'assecar i moldre diferents varietats de pebrot dolç, pel pebre vermell dolç, o picants pel pebre vermell picant. És un aliment d'allò més interessant, però si veus que et costa de pair, prova de retirar-ne la pell, que és on es concentra la major part de solanina. És el temps de donar color als plats i a les amanides, i un gran aliment per fer-ho pot ser el pebrot.
4: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament, tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
5: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit, per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
3: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. És divendres 15 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre Educació i els sindicats en vaga. Sònia Kerr.
6: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica. Són declaracions a la xarxa.
8: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
6: Tot plegat en la cinquena jornada de mobilitzacions, avui a les comarques del Segrià, el Pirineu i l'Aran.
3: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any.
6: Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya situat a Montmeló acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme més important del món.
3: Recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, Barcelona.
6: Que aposta per potenciar les activitats culturals. La norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cannabis.
3: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona.
6: Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. L'edició 44 de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar.
3: Els esports. El Girona surt del descens i depèn només d'ell mateix per seguir a primera divisió. Joan Barberà.
18: Cristian Estuani va tornar a salvar ahir els gironins que van empatar un gol contra la Reial Societat. Diumenge, els de Michel Sánchez visiten l'Atlètic de Madrid i l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona.
3: I molt pendents també de la previsió del temps davant la davallada generalitzada de temperatures. Fins i tot ha deixat neu al Pirineu, per sobre dels 1.500 metres. Allà les temperatures han baixat de zero en alguns punts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
24: Bon dia. El temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'estan convidant començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i, en algun cas, per les comarques de Tarragona. Atenció, perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà, sobretot, al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
3: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un eventual acord amb l'executiu de Salvador Illa. Maite Polo, bon dia.
0: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
5: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
0: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
3: D'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les converses entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes que podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
6: S'hi ha referit Yolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
7: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
6: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
3: I tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga i de protestes, en aquest cas a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. Després de tallar nacional 240 a Lleida, primera hora del matí, més de 2.000 persones han omplert els carrers de la capital del Segrià. Lleida Televisió, Noelia Burgos, bon dia.
9: Bon dia. Sí, la jornada de vaga ha estat al torn de Lleida, on unes 4.000 persones, segons USTEC, i 2.000, segons els Mossos d'Esquadra, han omplert els carrers de la ciutat. Ja des de primera hora d'aquest matí han començat a tallar la Nacional. Tot seguit han anat a tallar diverses rotondes i carrers de la ciutat de Lleida, fins que puntuals a 1:15 del migdia han estat els serveis territorials d'educació, on s'han viscut uns moments de tensió entre els Mossos d'Esquadra, que no els deixaven avançar fins a la porta de l'edifici. Tot i així, la manifestació ha començat a caminar per diversos carrers, han travessat la ciutat fins a arribar a la seu del PSC a Lleida. Durant tota la manifestació s'han sentit diversos crits en contra de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la manifestació ha finalitzat davant de la Casa dels Gegants de Lleida, on s'ha llegit un manifest. Un manifest centrat en les centrat en les principals reivindicacions que ja hem estat sentint tots aquests dies sobre voler pujar els salaris i reduir les ràtios. Les protestes aniran continuant durant els pròxims dies, pendents dels possibles acords de la reunió que hi ha prevista aquest dimarts amb el Departament d'Educació.
3: Gràcies, Noelia Burgos, des de Lleida Televisió. I la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents en assemblees de docents que preparaven justament aquestes mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que en la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demanen que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que el Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
11: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
10: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
3: I tenim altres qüestions destacades de la jornada pel que fa a l'educació. L'Assemblea de Direccions de Barcelona denuncia el procés per constituir el nou grup de treball de direccions de centres educatius que impulsa el Departament d'Educació.
6: Consideren que les direccions dels centres no han pogut escollir els representants ni participar en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i que el repeteixi permetent la participació de les direccions d'escoles i instituts.
3: Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions de docents.
6: L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb alts nivells de satisfacció.
3: I la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per a tot l'alumnat de primària i secundària.
6: És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 milions d'euros i com a principal novetat aquest any serà únicament digital. El val es pot bescanviar en més de 2.000 establiments i també hi ha l'opció de cedir els diners al centre educatiu per reduir l'aportació de les famílies per al material escolar.
3: Vint minuts i seran les 3. El Consell General de l'Aran i la Generalitat han tancat un nou sistema de finançament pel govern aranès que xifra en 47 milions d'euros. Comptarà, a més, amb 500.000 d'euros anual per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquest acord a què s'havia compromès el president Illa a l'inici de la legislatura. Lleida Televisió, Álvaro Ordóñez.
12: Pel que fa a les xifres, el sistema de finançament aranès estableix la quantitat de 42,7 milions d'euros pel fons de finançament incondicionat, el que suposa al voltant de 4 milions d'euros més respecte a la base actualitzada del model vigent fins ara. També es contemplen 500.000 euros anuals per fer polítiques pròpies durant 4 anys. 11 anys després de la reforma de la llei d'Aran 2015, on explicava que el territori havia de comptar amb un model de

0: De la singularitat aranesa ha existit en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
1: Avui, finalment, doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
2: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
3: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de la plaça Catalunya a Barcelona també van tenir la seva pròpia força i organització.
4: El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades, Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes d'aquelles demandes ciutadanes encara s'arrosseguen.
5: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
6: Notícies en xarxa.
3: Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga parcial a Rodalies. Serà els dies 27 de maig i 5 de juny.
4: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions i a reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i també augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran, atenció, amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
3: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
7: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
8: Tens una alta ocupació. Dos, perquè normalment són els de ja t'ho reserven un any per l'altre. Tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
7: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
3: De les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà el 26 de juny i fins al 17 de juliol, amb una programació que inclou més de 60 activitats a tots els districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Tot plegat costarà 460.000 euros a les arques municipals. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França i durant els 12 dies previs a aquesta cita omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prat, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo. Una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de mallots gegants. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
10: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat, per celebrar des dels barris i amb els barris.
9: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers que han presentat el pastís i el pa del Tour. Tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
3: Un minut passa de 3:45 i seguim a Barcelona perquè estem ja en la recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals. A més, la norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs

0: o de productes relacionats amb el cànnabis i restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre d'altres. Jordi Casino, bon dia.
1: Bon dia, Marta. El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text s'aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
2: Es tracta, essencialment, d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
1: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
0: Tarragona aplicarà la llei contra la multireincidència. Serà així, si més no, si es dona compliment a la moció de Junts aprovada aquest matí al ple municipal. A la mateixa sessió s'ha donat també llum verda al pla de biblioteques de la ciutat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
3: Junts ha demanat que l'Ajuntament sigui part acusatòria en els procediments penals de furts per expulsar els lladres multireincidents de la ciutat. Una proposta que ha rebut el suport del govern municipal socialista. Jordi Cendra, el portaveu de Junts, ha dit que es tracta d'una proposta seriosa i amb molt de rigor tècnic.
4: Ja n'hi ha prou d'impunitat, de delinqüents que entren per una porta del jutjat i surten per l'altra.
3: D'altra banda, s'ha aprovat en el plenari un document que preveu que la ciutadania tingui un punt de lectura a menys de 15 minuts a peu. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha celebrat que tiri endavant el pla de biblioteques a la ciutat de Tarragona. Diu que s'acaba amb una situació injusta que vivia la ciutat.
5: Que és que no tenim un sistema bibliotecari adequat.
3: Finalment, el plenari ha aprovat el nou barri del Nàstic, on s'hi construiran 550 nous habitatges, un 30% de protecció pública.
0: Unió de Pagesos i la Plataforma Catalana per la Recuperació de Béns Immatriculats per l'Església portaran al Vaticà el cas de la immatriculació de l'Església de Sant Andreu de Maians, al Bages.
6: Després de 4 anys reclamant que el temple sigui retornat al poble, les entitats acusen el bisbat de Vic de mantenir una estratègia dilatòria, malgrat haver-se compromès a revisar possibles irregularitats. Les entitats preparen accions coincidint amb la visita del pontífex a Catalunya aquest juny.
0: I Mataró vol fer net i avui ha presentat un pla per redreçar l'estat de la ciutat en matèria de neteja. El nou contracte de la brossa preveu una inversió històrica de 160 milions d'euros en 8 anys i aposta per incrementar el personal i la maquinària, reforçant també el servei. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
7: La proposta, que es portarà a aprovació en un ple extraordinari aquest dilluns, pretén transformar el model actual per adaptar-lo a les necessitats reals de la ciutat. David Boté, alcalde de Mataró.
8: Estimar Mataró és cuidar-la, és també tenir-la més neta. Sabem que havíem de millorar. Marquem un punt d'inflexió amb un nou contracte, més recursos que es tradueixen en més serveis, més maquinària i més persones.
7: La plantilla experimentarà un increment de 50 operaris, fet que permetrà, per exemple, incrementar les freqüències de les escombrades. A més del personal, la tecnologia serà una altra de les grans aliades. D'una banda, es canviaran tots els contenidors per uns de nous, més grans i antivandàlics. De l'altra, el parc mòbil creixerà amb 8 màquines de neteja d'última generació i la renovació de la resta de vehicles.
0: És moment per a la cultura. El talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic i signen exemplars de les seves obres. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Al bell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però a les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kuang Chi-kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
10: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
9: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
0: I museus arreu de Catalunya obren les portes aquest cap de setmana amb motiu de la nit dels museus i del Dia Internacional d'aquests equipaments que es commemora dilluns. És el cas del Museu de la Torneria de Torelló, que participa en la programació conjunta de la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. Ràdio Ona Torelló, Maria Zaituno.
11: La primera activitat tindrà lloc avui divendres amb la celebració de la nit dels museus entre les 10 i les 11 de la nit. Durant la vetllada s'oferirà una visita guiada i es donarà a conèixer la peça de l'any, que enguany serà la Rossegall Gallina de Juguetes Reig. Ho explica Gerard Verdaguer, director del museu.
12: Farem una activitat que consisteix en presentar la joia del museu, que és una gallina de la marca Juguetes Reig, que és una rèplica d'una joguina americana de Fisher-Price Toys. Aquesta Rossegall doncs, fa el soroll de la gallina i a finals dels anys 50, a principis dels 60, se'n va fabricar unes sèries aquí a Torelló.
11: La programació continuarà diumenge amb una jornada de portes obertes. També s'hi farà una demostració de torneria artesana i es posarà en funcionament l'embarrat, l'antic sistema mecànic que servia per transmetre energia als torns.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Girona surt del descens i depèn només d'ell mateix per seguir a primera divisió.
13: Bon dia, Marta. Cristian Estuani va tornar a salvar i els gironins, que van empatar a un gol contra la Real Societat. Diumenge, els de Michel Sánchez visiten l'Atlètic de Madrid. El Girona suma ara 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Els, precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada del següent cap de setmana. Escoltem el tècnic del Girona.
14: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
13: I l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona en una jornada on hi ha un Llevant Mallorca. Els dos en descens amb 39 punts. És la penúltima jornada i es jugarà en horari unificat diumenge a les 7 de la tarda. També a les 7 de la tarda destaquem que demà dissabte, hi ha una gran cita esportiva. El Barça femení juga a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem la jugadora de l'equip barceloní, Salma Parayuelo.
15: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro y tendremos que estar muy concentradas, va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
13: Més futbol. Demà, penúltima jornada de la primera federació. Sabadell, Europa i Nàstic lluiten pels seus objectius. Els arlequinats per pujar directe a segona, els barcelonins per jugar al play-off d'ascens i els tarragonins per assolir la permanència. Demà, a les 7 de la tarda, al nou estadi Nàstic a Europa. Els dos equips amb diferents objectius. El centre d'esport Sabadell juga demà contra l'Antequera, la nova Creu Alta, i també demà a les 6 de la tarda el Reus, que va empatar sense gols a l'anada, de jugar a Ourense, partit de tornada de les semifinals d'ascens a primera federació. I diumenge, dos partidassos, play-off d'ascens a segona federació, a 2:15 del migdia, l'Hospitalet Badalona. Mitjans de l'Hospitalet, Maria Sant Blas.
16: Un equip al qual no han aconseguit guanyar en tot el curs, amb un empat aquí i una derrota fa poc més de 10 dies a l'estadi badaloní. Aquest fet, però, no espanta els riberencs. Escoltem el míster de l'equip, Sergio Juste, en roda de premsa.
17: És un equip fet per pujar de primer, com el nostre també, i al final pues, ells porten tota la temporada primers, al final cauen al final, però és un equip perillós. Al final han demostrat, penso que allà ens va costar sobretot la primera part, penso que sabem que quins errors hem comès i intentarem fer-los millor.
16: Diumenge, a 2:15 del migdia, l'Hospi haurà de superar el primer obstacle per estar a la imminent a segona federació. El partit es podrà seguir en directe a totes les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més.
13: I també diumenge, en aquest cas a les 6 de la tarda, Vilanova, Cornellà, també en directe a les televisions locals i a La Xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà, n'estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Hem de deixar-ho aquí, ens retrobarem dilluns a les 2 en punt. Bona tarda i millor cap de setmana.
18: La xarxa de comunicació local.
19: Les històries que em fan més por són les que no han...

0: La xarxa de comunicació local.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Que tu et...

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: this down ain't big enough for the boat.
1: Still rolling. Still rolling. You got it. You got it. I love you. Right. Here we go.
2: Still rolling. You got it.
0: This town ain't big enough for the both of us.
3: Nuranta Upun Seas. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
4: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

Esteu escoltant el Prat Ràdio. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. La reunió de la Comissió Bilateral ha estat Generalitat per encarrilar l'acord dels pressupostos entre Govern i Esquerra Republicana serà dimecres vinent a Madrid. És l'espai pactat entre l'executiu català i els republicans per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple la línia del tren orbital. La reunió es produirà després del Consell Nacional d'Esquerra Republicana, que hauria d'avalar dilluns a la tarda les condicions per tancar aquest acord de pressupostos. I el Consell General d'Aran i la Generalitat han acordat aquest divendres un nou sistema de finançament pel govern aranès que xifra en 47,2 milions d'euros i que comptaran 500.000 euros anuals per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquesta aprovació dins de l'ordre del dia de la Comissió Bilateral i el govern català. S'ha explicat que aquest era un compromís del president Illa des de l'inici de legislatura. Albert Dalmau era present i és el conseller de Presidència.
2: Avui, finalment, doncs el podem a complir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
1: I ho acabem de saber, la Generalitat ha presentat una reclamació extrajudicial al govern d'Aragó en què sol·licita més de 790.000 euros vinculats a les antigues compravendes de les obres del monestir de Vilanova de Sixena entre 1983 i 1992 i les despeses de conservació i restauració d'aquestes obres mentre van estar exposades al Museu de Lleida i que van ser traslladades el 2017. Ho ha anunciat la vicepresidenta de l'executiu aragonès, que ha carregat contra el govern per aquesta petició. I el sector hoteler de Mollet del Vallès es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'aquest divendres i fins diumenge, al circuit de Barcelona-Catalunya, situat a la localitat de Montmeló, veïna, acull un nou gran premi de MotoGP i la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Mollet presenta aquest cap de setmana una plena ocupació i les localitats properes també, com Barberà del Vallès, Sabadell, Ripollet o Granollers, ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 euros als 1.800, com us dèiem, per dues nits. I Unió de Pagesos i la Plataforma Catalana per la Recuperació de Béns Immobles per l'Església portaran al Vaticà el cas de la immatriculació de l'església de Sant Andreu de Maians al Bages després de 4 anys reclamant que el temple sigui retornat al poble. Les entitats acusen el bisbat de Vic de mantenir una estratègia dilatòria malgrat haver-se compromès a revisar les possibles irregularitats.
3: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 15 de maig i comencem amb la crònica del temps, Lluïsmi Pérez.
1: Bon dia, el temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'estan començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i en algun cas per les comarques de Tarragona. Atenció, perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà sobretot al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada de la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem de la vaga indefinida abans de la selectivitat de les biblioteques de la Diputació. Parlarem i entrevistarem l'Esther Ruiz, que és bibliotecària del Prat de Llobregat. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la nova estratègia per prevenir grans incendis forestals i les reaccions a l'onejar de la bandera palestina per part de Lamine Yamal. A partir de les 5 coneixerem el col·lectiu Minerva de Castellar del Vallès. Viatjarem al centre de Ràdio Sant Cugat per visitar un dels programes més veterans de la casa. Repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El casinet de l'Espartany ha fet pública la llista de candidats a capgròs de l'any 2026 que suposa l'inici del compte enrere per a la Festa Major de Terrassa. En total són 7 personatges de la ciutat, 5 d'elles dones, consolidant així la presència femenina en aquest certamen terrassany. Es tracta de Carmen Aguilar, una de les voluntàries i activistes socials més estimades de la ciutat, per la seva dedicació altruista a les persones amb necessitats especials i col·lectius vulnerables. Noelia Fernández, reconeguda com a millor xef jove de 2026. Teresa Harque, una música i activista cultural. Ramon Herrera Ayala, el Ramon del Peix, un dels passaters històrics del Mercat de la Independència que s'acaba de jubilar. Anna Granera, intèrpret de llengua de signes catalana amb una trajectòria professional vinculada a l'accessibilitat per a persones sordes i sordcegues. Mercè Gómez, una referent de la història del moviment feminista a la ciutat. Ramon Grimal, dermatòleg i divulgador i professor. L'escarni estarà dedicat als trinxeraires, brètols i cafres que han deixat perdre els tres tombs de Terrassa. La candidatura es podrà defensar el dissabte 7 de juny a la plaça Vella de Terrassa. Els vots ja es poden enviar prèviament a la adreça casinet.espardenya@gmail.com o votar in situ a la urna que hi haurà instal·lada aquell dia.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell continua dotant de recursos la policia municipal per tal de reforçar la seguretat a la ciutat. Aquest dijous s'han estrenat una desena de noves motocicletes que agilitzaran la mobilitat dels agents, mentre que pròximament entrarà en funcionament una nova unitat formada per 2 furgonetes i 14 policies. El tinent alcaldessa de Seguretat, Adrián Hernández, ha aprofundit en aquesta darrera qüestió.
3: Que crearà una nova unitat de reforç a la proximitat estratègica, que el que farà és anar als espais públics més concorreguts de la ciutat, doncs, sobretot per fer campanyes i actuar contra l'incivisme, també en horari nocturn.
2: Però a banda de recursos materials, a l'agost la plantilla també incorporarà una 15ena d'efectius més i serà així com la policia municipal de Sabadell arribarà a màxims històrics, prop de 300 en total.
0: Gràcies, Juli. Anem ara fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Els centres educatius Josep Carner, Joan Llongueres, Feliu i Bagués, Turó Caritx, Llibertat i Margarida Xirgú seran els 6 primers que es reformaran de manera integral el proper 2027. Així ho ha anunciat el govern municipal aquest migdia en la segona trobada amb les 34 escoles i instituts d'escola de la ciutat. En aquesta primera actuació s'invertiran fins a 10 milions d'euros. Els àmbits d'actuació del programa preveuen 4 grans àrees d'intervenció: l'envolvent de l'edifici, les instal·lacions, els espais interiors i l'accessibilitat. Recordem que l'executiu local va anunciar farà 2 mesos que destinarà 32 milions d'euros per modernitzar totes les escoles públiques de Badalona. La primera fase inclou la reforma d'aquestes 6 escoles seleccionades per la seva prioritat tècnica. Mentre les obres no siguin efectives, però s'hi farà el manteniment del dia a dia, segons ha explicat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
5: Porten molt de temps esperant, molts anys en una situació precària. Avançar també amb aquesta línia d'anar donant un millor manteniment cada dia abans no els hi toqui doncs, la reforma total. Però bueno, per primer cop a la història de Badalona s'afronta el manteniment de les escoles d'una manera decidida i d'una manera seriosa.
4: Segons el govern municipal, aquests són edificis antics on no s'hi ha fet manteniment de forma regular. El problema és seriós, ja que són escoles que tenen una mitjana de 46 anys d'antiguitat. Hi ha voluntat de donar resposta en un termini de 5 anys.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral, ara des del Prat de Llobregat. Luis Rodríguez, bona tarda.
6: Bona tarda. El Centre Civil per Vila Domènec ha engegat aquest dijous els actes al voltant del dia contra la LGBTQ-fòbia. Ha estat amb una taula rodona que ha servit per reflexionar sobre els diversos tipus de violència que encara pateix el col·lectiu, però també sobre l'estat actual de l'activisme al territori. En aquest sentit, des de Rui Potalava, que acaben de fer 5 anys, assenyalen que cal un procés de reflexió més profund. Escoltem Elena Longares.
7: Prioritzar, avaluar el pla municipal que ha acabat ara i encetar un nou pla potent que ens serveixi per aprofundir i per treballar de forma més incisiva en la ciutat, perquè hi ha moltíssimes necessitats i tot just ara comencem a veure-les. I si em deixes fer un últim apunt, amb el context actual que tenim, més necessari que mai és la nostra agenda i lluita per ella.
6: Tot plegat en un context on hi ha rècord d'incidències registrades per l'Observatori contra la LGBTfòbia durant el 2025 i mentre Espanya lidera per primer cop el rànquing europeu de drets i de protecció del col·lectiu.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Castellà del Vallès tornarà a omplir-se de color, de música i d'ambient festiu els dies 16 i 17 de maig amb la celebració de la 14a edició de la Fèria d'Abril. Enguany, amb l'eslògan Castellar se viste de fèria. Aquesta és una de les cites culturals i lúdiques més esperades del calendari festiu local. L'acte, organitzat per la Casa d'Andalucía de Castellar del Vallès, convertirà l'Espai Tolrà en un gran recinte inspirat en les tradicionals fires andaluses. L'entrada serà gratuïta i inclou una àmplia programació. La festa vol reivindicar l'esperit de convivència, d'alegria i de participació. En aquest sentit, aquesta edició arriba carregada d'història, color i tradició, amb l'objectiu de continuar fent créixer una celebració que atrau centenars de visitants tant de Castellà com d'altres municipis del Vallès. Durant dos dies, el recinte oferirà una combinació d'espectacles, música en directe, gastronomia, exhibicions i espais de trobada que recrearan l'ambient típic de les fires andaluses. Les portes s'obriran a partir de les 10 del matí, tant de dissabte com diumenge, i seguiran obertes fins a ben entrada la nit.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat, avui de la mà de Mireia Puente.
9: La 15a edició del festival Petits Camaleons donarà el tret de sortida dijous 1 d'octubre amb el concert inaugural dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Des de llavors i fins diumenge 4, la zona del Teatre Auditori, l'Escola Municipal Victòria dels Àngels i les carpes que s'ubicaran a l'Arboretum acolliran fins a 70 concerts que podran gaudir prop de 10.000 persones en total. La jornada de dissabte comptarà amb una desena de propostes musicals, entre les quals destaquen Miqui Núñez, els Amics de les Arts, Triquei o el Poni Pissador. Diumenge, els Pets i la Ludwig Band seran els encarregats de posar el punt final a l'edició, una jornada que també comptarà amb Sidoní, Oriol Cors o Robot Robert. L'alcalde Josep Maria Vallès considera que Sant Cugat reuneix tots els requisits per fer el festival.
10: I està clar que ha funcionat per molts motius. Jo crec que aquesta ciutat reuneix tots els ingredients possibles perquè això funcionés, no? D'entrada, evidentment, un bon equip al darrere que faci aquesta programació, sempre buscant el millor cartell possible, i també doncs, una ciutat amb unes instal·lacions que ho fan possible, no? Aquest Teatre Auditori en Vilarassau, també el Conservatori, l'Escola de Música i tota aquesta zona exterior que pot acollir diferents infraestructures per fer muntar diferents escenaris, no?
9: La venda d'entrades per accedir al festival estan disponibles ja des d'aquest mateix dijous a través de la seva pàgina web.
11: A la tarda, no et desconnectis. Connectar.

0: Les biblioteques faran vaga indefinida a les portes de la selectivitat com a protesta per reclamar horaris que permetin la conciliació, millores salarials i la implementació d'un protocol específic davant les violències, entre altres. La protesta va arrencar fa setmanes en el marc de les negociacions de l'adhesió de les biblioteques de la ciutat de Barcelona al nou conveni de l'Ajuntament. Marxem fins al Prat de Llobregat per parlar amb en Víctor Asensio des dels estudis del Prat Ràdio. Víctor, bona tarda.
1: Bona tarda. El comitè d'empresa de les biblioteques de Barcelona, format per la Intersindical i la CGT, va convocar diverses mobilitzacions i aturades a l'abril, al voltant de la celebració de Sant Jordi. Des d'aleshores, cada dissabte han tancat la majoria de biblioteques com a senyal de protesta per la manca d'avenços en la negociació. La vaga també ha estat secundada per la resta de biblioteques de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona, com és el cas també, concretament, la del Prat. Per saber-ne més, saludem l'Esther Ruiz. Ella és bibliotecària de la biblioteca Antonio Martín del Prat. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Des del passat 25 d'abril heu participat de les aturades a les biblioteques per reclamar millores per al col·lectiu, però n'hi ha algunes, com dèiem al principi, com aquesta equiparació amb el personal municipal de l'Ajuntament de Barcelona, que són específiques del Consorci. En el vostre cas, el cas de la resta de biblioteques de la xarxa de la Diputació, teniu reclamacions pròpies? Quines són?
2: Bueno, aquesta vaga fem reclamacions per tota la xarxa de biblioteques. Vull dir, la Biblioteca del Prat no té una reclamació pròpia, ni la de Viladecans. Estem demanant, com a biblioteques de la província, una sèrie de millores genèriques per tot el sistema bibliotecari.
1: I quines serien aquestes millores? Perquè veiem, no, que en el cas del Consorci de Barcelona, que ara explicarem ben bé que, com funciona això, perquè ho entenguem, però en el cas del Consorci de Barcelona reclamen l'adhesió amb condicions equiparables a la resta de personal municipal de l'Ajuntament. En el vostre cas, la resta de biblioteques no demaneu això concretament, perquè és molt específic del de Barcelona. Quines són les que sí que són conjuntes a la resta de biblioteques de la xarxa?
2: Doncs mira, de manera conjunta, el Consorci de la Ciutat de Barcelona, el Consorci de Biblioteques i la resta de biblioteques de la província demanem diferents punts que es podrien concretar. Per exemple, demanem millor inversió en infraestructures. Les infraestructures on estan les biblioteques són competència municipal, i a nivell de província, doncs, bueno, són edificis que amb el pas del temps potser no es cuiden ni s'actualitzen ni com s'hauria de fer per oferir un bon servei, no? A nivell de clima, a nivell de goteres, a nivell de, bueno, de diferents aspectes. Això és una cosa que demanem com a personal, perquè estem allà dintre moltes hores, però també és una millora que demanem pels nostres usuaris, no? A nivell d'il·luminació, sobretot de clima, no? La biblioteca que a dalt et mors de calor i a baix et congeles de fred. Vull dir, és algo que afecta tota la província, per dir-ho d'alguna manera, no? També una de les reclamacions que es fa al sistema de biblioteques de la província, demanem personal més adequat per les biblioteques. Per què? Perquè no tots els municipis són iguals, ni totes les biblioteques són iguals, i depèn del barri on estan, potser cal un altre tipus de perfil, no? A la xarxa de biblioteca tots són bibliotecaris, no? No hi ha perfils específics, i en alguns casos s'haurien de començar, bueno, ja fa temps que s'haurien de començar a considerar altres perfils. També, bueno, demanem les tasques de les biblioteques. Tu quan entres a una biblioteca tothom sembla un bibliotecari, però realment a dintre de les biblioteques hi ha personal normalment de dues i de tres empreses diferents, siguin públiques o privades, eh? De vegades hi ha, el més normal és trobar personal de la Diputació amb els càrrecs més tècnics i el personal municipal amb càrrecs més auxiliars o consergeria, però de vegades, que no és el cas del Prat, però de vegades fins i tot a la biblioteca trobes personal d'una empresa privada subcontractada o personal de la Generalitat també, depèn de cada ajuntament i de cada conveni. Aleshores, què estem demanant? Pues que hi hagi una diferenciació de les tasques. És a dir, que aquestes tasques que tenim ara mateix compartides, que tothom fa de tot, independentment de la categoria i de vegades independentment de l'empresa que et contracta i del sou i dels horaris, que estem en empreses diferents, tenim diferents convenis i condicions laborals, pues això, volem que s'ordeni una mica. Aquesta és una altra reivindicació que fem. Després, bueno, no sé si continuar perquè és una mica llarg.
1: No, però, a veure, si en som més, les hem de conèixer, evidentment, però abans de seguir...
2: N'hi ha un parell més.
1: A mi m'agradaria, ara les repassem, però m'agradaria... Però abans que ens expliquis, perquè ara estaves parlant de la Biblioteca del Prat, però també d'altres biblioteques, perquè entenguem ben bé com és això de les biblioteques, de com funciona tot plegat, de qui és la competència. La xarxa de biblioteques pertany a la Diputació, però la gestió està en major, en la principal part dels municipis on és cada biblioteca. És així?
2: Sí. A dia d'avui la biblioteca és una competència municipal, és de l'Ajuntament, és a dir, un ajuntament decideix si té biblioteca o no. Bueno, ho decideix una llei que diu que n'ha de tenir a partir d'una xifra d'habitants, però és una competència municipal. Què passa? Perquè què fa aquí la Diputació? La Diputació fa més de 100 anys va crear el que va ser la primera xarxa de biblioteques a Catalunya. És una entitat històrica que va iniciar el món bibliotecari i té tot el coneixement i tota la infraestructura de coneixement per crear biblioteques. En aquest sentit, la Diputació de Barcelona històricament ha fet convenis amb els municipis per crear biblioteques, aprofitant pues, això, tota l'entitat que té i coneixement després de 100 anys de història. Aleshores, normalment, Diputació i Ajuntament, en el moment que comencen a crear les biblioteques, fan un conveni. El conveni sempre és diferent, no és el mateix conveni amb Viladecans que amb la ciutat de Barcelona, Carrassa, que amb l'Hospitalet. El conveni es signa entre Diputació i Ajuntament. No és que siguin tots molt diferents, perquè hi ha un model bastant estàndard, però sí que cada municipi té les seves característiques, no? I això explica, per exemple, que en el cas de Barcelona, que són 40 biblioteques, pues el conveni es fa amb el consorci, perquè l'Ajuntament de Barcelona crea un consorci de la xarxa de biblioteques. Això un altre ajuntament, com el de l'Hospitalet, pues no ho fa, no? Cada ajuntament pues, també té la seva autonomia. I així és com funcionen les biblioteques. Com a mínim sempre hi ha, acostuma a haver, això, personal de la Diputació i de l'Ajuntament.
1: I per això biblioteques hi ha fins a 3 empreses o 4 empreses que gestionen, no? O 4 perfils de personal que gestionen, perquè depèn doncs, dels convenis que faci cada ajuntament, és així.
2: Exacte, I són diferents. Haurien d'anar municipi per municipi, que ara són moltíssims els que tenen biblioteca, per veure quines són les característiques, no, de cadascun.
1: Doncs tornem
2: a grosso modo.
1: Tornem a aquestes reclamacions conjuntes que ens estaves comentant, i ara ens les tornes a explicar, sí. Però també a qui van adreçades concretament, perquè aquí, clar, les adreceu a cadascun dels municipis que tenen la competència en les biblioteques o al conjunt de la Diputació en aquest cas?
2: No, això és a la Diputació. És a dir, aquesta vaga la convoca al personal de la Diputació, al personal tècnic de la Diputació de Barcelona. Per entendre-ho d'una manera més clara, aquí al Prat, a la biblioteca, normalment estem personal de l'Ajuntament i de la Diputació. L'Ajuntament no convoca cap vaga, és només el personal de la Diputació, que som els bibliotecaris. En el cas del Prat som 6 persones. De tota la plantilla, som minoria, per dir-ho d'alguna manera. La major part del personal d'aquesta biblioteca és de l'Ajuntament. Aleshores, bueno, doncs, una part d'aquest sector, que som els bibliotecaris, ens adherim o no, perquè ja sabeu que hi ha dret, ens adherim o no a aquesta vaga, que ara mateix, tot i que va començar a l'abril, està convocada tots els dissabtes. Tots els dissabtes, que és el dia que podem tenir més visibilitat, no? I no sé si amb això he respost o he aclarit una mica la teva pregunta.
1: I tant, sí. Ens faltava alguna reclamació que ens comentaves, no?, que encara en teníeu alguna altra.
2: Sí.
1: Doncs quines serien aquestes?
2: Bueno,
1: hem parlat del tema també d'aclarir les funcions, dels horaris.
2: Sí, aclarir funcions. Bueno, també hi ha una reivindicació històrica que, comparativament amb la resta de personal de la Diputació, doncs demanem conciliació, millores en la conciliació. I això implica, per exemple, poder fer tasques en teletreball, que no en podem fer encara. La conciliació, bueno, si mireu els horaris de les biblioteques de la província, ja no en concret del Prat, perquè ja et dic que és una reivindicació a nivell de biblioteques de tota la província. Tenim uns horaris que bueno, bastant millorables, Vull dir, hi ha biblioteques que treballem 11 hores seguides, hi ha menys 8 hores de descans demanem de tornar a dir. Vull dir, no dic que sigui en el cas del Prat, però això és una situació que es dona moltes vegades. Posar una mica d'ordre i conciliar una mica millor els horaris. Som un sector feminitzat, les biblioteques som àmpliament majoria i pues, també demanem que això es comenci a corregir. Val? I ja així una mica per acabar. Demanem pues, que les jornades laborals, una mica la precarietat en els horaris, que puguin ser compensades, que després les mesures d'afiliació siguin reals, perquè bueno, tancant, imagina't nosaltres, a les 9 de la nit, imagina't quina és la conciliació, no? Depèn de la circumstància familiar. I després també demanem que amb aquestes millors condicions laborals bueno, pues, poder fer un servei de millor qualitat.
1: Per tot plegat, heu decidit fer vaga indefinida a partir de dimarts 26 de maig, és d'aquí poc més d'una setmana. Aquestes dates coincideixen precisament amb les preparatòries, en el moment en què l'alumnat va més a la biblioteca per poder preparar la selectivitat. Per tenir la data, diguéssim, que la selectivitat serà entre el 9 i l'11 de juny, per tant, aquests dies previs és molt habitual que l'alumnat vagi per preparar aquests exàmens. Quines afectacions preveieu que tindran les aturades i hi ha serveis mínims convocats o en el cas de les biblioteques no apliquen els serveis mínims?
2: No hi ha serveis mínims com en el cas dels mestres, que sí que tenen serveis mínims, que és el 50% de la plantilla, els serveis mínims, en el cas dels mestres. Nosaltres no, perquè no som un servei essencial. Val? No tenim per què. El que sí que és veritat que cada biblioteca dintre del seu municipi, el bibliotecari de la Diputació és el personal més mínim de la biblioteca, perquè els auxiliars sempre són majoria. És a dir, la repercussió que tindrem sempre serà petita, d'alguna manera, perquè amb això que t'he dit, que no, com que totes les tasques les estem fent compartides, a la que el bibliotecari deixa de venir a treballar, ve un auxiliar i s'hi posa la seva cadira, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, amb aquesta vaga potser tancarem una planta, potser tancarem dues plantes, depèn de la biblioteca, potser tancarem un servei, però realment tancar tota la biblioteca només s'està aconseguint a Barcelona, que en el conveni l'Ajuntament té tot el personal, tant el tècnic com l'auxiliar. Saps? Serà difícil tancar moltes biblioteques, tancarem parcialment. Per això que et dic que som minoria, a l'haver-hi tantes administracions i empreses implicades en l'obertura d'una biblioteca no està molt atomitzat. No sé si queda clara la idea, que és difícil tenir una bona repercussió perquè hi ha molta gent allà dintre.
1: Jo et volia preguntar, ja per acabar, és una vaga indefinida, per tant, no em podràs dir quan acabarà aquesta vaga, però en tot cas, quan acabarà aquesta vaga, és a dir, en quin moment es pot aixecar la vaga, qui ha d'escoltar aquestes reivindicacions i quina ha de ser la resposta doncs, perquè el sector decideixi aixecar la vaga?
2: Quina ha de ser? Bueno, la CGT, que és el sindicat que a nivell de xarxa de biblioteques de la Diputació ens està informant, quan a la taula de negociacions on hi ha tots els sindicats comencin a negociar, perquè bueno, sembla ser que ja fa molts anys que seuen i parlen, però continuem igual. Aleshores, diguéssim, hem arribat a un punt que han decidit que ja no val la pena tornar a seure a aquesta taula si no fan com un de força. I aprofitant que les mestres, un altre col·lectiu feminitzat, amb precarietat laboral. De fet, tenim algunes reivindicacions comunes al sector de, al sector també de, dels metges. De, són sectors que ara també estan una mica ja com al límit i ja estan sortint al carrer fent vaga i deixant de cobrar, que això és el que implica també una vaga. Pues, des de la CGT hem considerat que era el moment, que s'acabarà quan? Suposo que en aquestes taules els representants sindicals decidiran si realment ara ja comença la negociació o continuen marejant la perdiu, no? Que sembla ser que és el que han estat fent fins ara, no?
1: Doncs, Esther, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Esther Ruiz, bibliotecària de la Biblioteca Antonio Martín, per explicar-nos també el conflicte a nivell metropolità i de la Diputació. Gràcies per ser avui amb nosaltres i esperem doncs, que finalment algú us escolti i pugueu doncs, treballar amb aquesta millora de condicions que reclameu.
2: Sí, doncs moltes gràcies per donar-nos aquesta veu a aquesta reivindicació tan, ja has vist que és tan complexa, no? Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, adéu, bona tarda.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Passa un minut de 4:45 de la tarda i obrim per últim cop aquesta setmana, aquesta finestra, l'opinió, la tertúlia, tres bandes, que avui la compartirem amb Alistair Spering, que és viquipedista i traductor científic, ens espera a Sabadell. Alistair, bona tarda.
1: Hola, com esteu?
0: Bé, esperant. Aquí comença a pluviscajar. No sé quin temps teniu a Sabadell.
1: Ui, aquí el cel està tan fosc que fa por i tot.
0: Sí, no? Aquí la llum s'ha apagat una miqueta, no com l'altre dia, que es va fer fosc. Semblava nit tancada a 5:45 de la tarda. Avui, de moment, encara no. Podem veure una mica de llum, però sí que està tapat. Alguns paraigües hem vist passar. De moment són 4 gotes, de moment. Anem a comprovar què passa al Prat. Joan Camps, escriptor i membre actiu de diverses entitats locals d'aquesta ciutat. Com estàs? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Mira, aquí entre pluies i sol i núvols i esperant a veure què farà, si sol millorarà o no.
0: O sigui que tenia una mica de tot.
2: Sí, va passant els núvols.
0: Vaja. Molt bé, doncs saludem també l'Eduard Pomarés, que és enginyer industrial, i el tenim via telefònica. Eduard, molt bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda a tots. Què tal?
0: Doncs ja hi som tots, o sigui que comencem a abordar els dos temes que us havia proposat per aquesta tarda. Un és un tema que ja fa molt de temps que vam tractar, però el tornem a recuperar a propòsit d'aquesta nova estratègia de gestió forestal sostenible que ha presentat el govern de la Generalitat davant d'aquest nou escenari que ja fa temps que ens està avisant, i és que amb el canvi climàtic i l'escalfament global, el percentatge d'incendis forestals que els bombers no tenen capacitat d'extingir ha passat del 0,2% de fa 20 anys a un 11% actual. I això ja comencen a ser situacions perilloses. Davant d'aquesta situació i tenint en compte aquests grans incendis que ja semblen inextingibles, fa bé la Generalitat de prioritzar en la prevenció, encara que això impliqui transformar paisatges naturals, perquè ara també comentarem, s'hauran de fer grans tallafocs i franges de protecció que s'hauran de revisar perquè no estan massa ben cuidades. És una aposta que calia que fes el govern de la Generalitat? Qui vol començar? Alistair.
1: Bé, a mi em sembla que és una aposta interessant, perquè la necessitat és evident. El que passa és que això cal que s'inscrigui en una estratègia més a llarg termini, no ara fer-ho per evitar-ho i després ja ho tornem a parlar d'aquí 20 anys, sinó per veure com és el canvi climàtic i altres factors que juguen en això. Un exemple és que Catalunya s'ha reforestat molt en les últimes dècades, i això és una excel·lent notícia, perquè en dècades anteriors, en segles anteriors, hi ha hagut molta desforestació, però clar, això també significa que hi ha més massa forestal on pot començar un incendi o on es pot estendre un incendi. I alhora aquest creixement de massa forestal s'ha anat acompanyat d'un buidatge cada vegada més intens de les zones rurals de Catalunya, que tradicionalment és on vivia la gent, que entre altres coses s'ocupava de gestionar els boscos i mantenir-los en unes condicions bones per reduir el risc d'incendi. Això són problemes socioeconòmics, demogràfics, ja hem parlat en relació a altres temes diverses vegades en el programa, sí, però que també tenen aquest vessant, que si cada vegada hi ha menys gent en els medis rurals, doncs hi ha menys gent que es pot ocupar dels medis rurals i això de retroprovoca incendis. Per tant, jo estic a favor d'aquesta iniciativa, però espero que sigui només una peça d'un puzzle que vagi encaminat a recuperar i redignificar tota la tasca aquesta que es feia i que s'ha anat deixant de fer amb els resultats catastròfics que hem vist en els últims anys.
0: Sí, efectivament, ho entenem també com un primer pas, eh? No és el pas que s'ha de donar, sinó un començament en el camí que s'ha de fer, perquè, evidentment, ni tampoc amb el pressupost que s'hi destinarà, doncs servirà per fer unes actuacions molt concretes, però que, evidentment, com tu apuntes, Alistair, al final això haurà de tenir una continuïtat i, sobretot, un manteniment. Joan...
2: Bé, jo crec que diuen que el doctor té la iglesia o l'església. Jo no sóc expert en el tema ni de control d'incendis, ni incendis forestals, ni tots aquests temes. Aquesta és una novetat que s'havia plantejat, però fins ara sembla que no s'havia portat a terme. És a dir, crear aquestes zones de protecció per aïllar el foc que pogués traspassar d'un lloc a l'altre, no?
0: Sí.
2: Esperem que sigui un afegit més a la lluita contra els incendis i que funcioni i que no surtin les pinyes dels pins i surtin llançades i traspassin a aquest espai i arribin a l'altre, però bueno, sempre és posar-hi dificultats, no? Esperem que això sigui així i que ajudi. La tendència general amb el canvi climàtic i tot el tema dels incendis que veiem arreu del món a vegades fa por, no? Però aquest any, pel que sembla, aquí tenim bastanta humitat, tenim bastanta pluja, estem a més de mitjans del mes de maig i encara trobem pluges, cosa que fa uns quants anys ens estàvem torrant, no? Segurament, si això és un presagi, aquest estiu pot ser que sigui també tranquil.
0: No, això és enganyós, Joan, t'ho dic perquè justament ahir vaig tenir una conversa amb un bomber, un responsable que porta 40 anys de servei al cos de bombers de la Generalitat, i m'explicava que precisament abans sí que es podien fer aquests càlculs en funció del clima que tu deies, aquest pot ser un estiu tranquil, però és que aquestes pluges que estem tenint, que ens pot donar la sensació que tenim un terra, un sotabosc humit, quin problema té? Doncs que precisament aquesta brutícia que hi ha al sotabosc no deixa que l'aigua acabi calant i acabi sent absorbida pels arbres. Vull dir que al final tot això no és real, és a dir, no està ajudant. I que el que passa és que els bombers tampoc no poden fer una previsió. Per tant, han d'estar a l'expectativa. Jo li vaig preguntar, precisament, dic que aquest estiu, quina previsió teniu? Diu, és incerta. No, encara no ho podem saber. Eduard?
3: Sí, una mica t'has adelantat a la meva resposta.
0: Sí?
3: Perquè sí que la iniciativa aquesta dels tallafocs està prou bé, però clar, ja donem per sentat que hi haurà incendis. Per tant, això és una mesura acceptant o entenent que hi haurà aquests incendis. I com tu deies, l'origen dels incendis està amb la brutícia que té precisament el sotabosc. No pel fet de que plogui, que estic d'acord amb això, que hi ha més brutícia i això, però si no fem una prevenció amb la neteja dels boscos i continuaran havent aquests incendis. Per tant, com a tallafocs està bé perquè donem entès que hi haurà aquests incendis, però per tal de prevenir-los hauríem de fer una molt bona neteja dels boscos, que això comportaria una despesa molt més important. Però com a acció jo crec que seria bastant més efectiva el fet d'anar netejant els boscos o anar limitant d'accés les zones del bosc a l'ésser humà, doncs perquè ens comportem realment com a no tals. Aleshores, no sabem anar al bosc i cuidar-lo. I és una de les coses que hauríem de fer, doncs, precisament per tal de prevenir aquests incendis.
0: Aquesta és una altra història, la petjada que deixem quan anem al medi rural, quan anem a la muntanya. Aquests eixos de confinament que la Generalitat ha marcat en 14 són els que al final s'haurien de tenir, aquests grans 14 tallafocs, que de moment ara només s'han previst a actuar en 5 dels 14. Una altra qüestió i una altra de les accions que s'han de fer són les millores en aquestes franges de protecció que hi ha al voltant de pobles, ciutats i urbanitzacions, aquests perímetres de protecció prioritària, que serveixen per garantir el treball dels bombers amb seguretat. I és que hi ha una bona part, més de la meitat, que doncs no estan en condicions. I si es tracta que els bombers hi puguin accedir amb normalitat i d'una manera fàcil, doncs aquí també hi ha una feina a fer. Uh-huh. El tema del sotabosc és molt important, perquè tornant a la conversa que vaig tenir amb aquest professional, amb el bomber, em deia, fa 40-50 anys enrere, clar, els boscos eren rendibles. Es feien servir doncs, per les cuines que hi havia antigament, la gent utilitzava tot això com a llenya per a les estufes, és a dir, els boscos eren rendibles. Avui dia no, i com que no ho són i ningú no se n'ocupa, no se n'ocupa ni de netejar-los, ens queda tota aquesta brutícia aquí acumulada. Se us acut alguna manera que aquests boscos, un cop netejats, poguessin ser rendibles? Algú té alguna idea? No.
2: Ens has deixat aquí
3: T'ho has preparat, això, eh?
0: Home, és que ja us dic que vaig tenir una conversa ahir amb un bomber que em va explicar tot això i és com molt... És molt evident. Vull dir,
3: És molt evident, però això, clar, és el que dèiem abans, no? Això té una despesa en inversió molt important. La primera acció seria aquesta, o sigui, el fet d'intentar netejar el sotabosc.

0: i gestionar el territori. Les administracions públiques, els propietaris forestals...
1: Jo estic convençut que sí.
0: Els propietaris forestals, estem parlant que a Catalunya hi ha un 76% dels boscos que són propietat privada. Un 76%.
1: Doncs si és propietat privada, el que haurien de fer aquests propietaris d'aquests boscos és que se n'ocupin ells i demanar responsabilitats en el cas doncs, de que no estiguin en bones condicions, i aquests propis propietaris d'aquests boscos o d'aquestes zones agrícoles o rurals, doncs, que se'n facin càrrec i que no deixin passar a la gent, doncs, o pel fet o d'anar a buscar bolets o de passejar o el que calgui. És una de les mesures doncs, que s'ha macut. Si els boscos tenen propietaris, són aquests els que s'han de fer cas de la seva neteja.
0: Hi ha molts petits propietaris que segurament no poden afrontar això, i jo crec que en aquesta intervenció, en aquest programa que té previst la Generalitat, hi ha una aportació per contribuir i ajudar aquests propietaris a resoldre aquest problema del manteniment. Alistair.
2: Sí, l'indústria fustera a Catalunya va tenir uns anys puixant, ja fa molt de temps, però clar, llavors ens vam passar de rosca i vam tallar massa d'arbres, i llavors va caldre comptar i plantar-ne més. Però tornar a ser una gestió ja més controlada, que no fos un campi qui pugui com el que va haver passat, però una gestió més racional i controlada dels recursos forestals, incloent-hi la indústria fustera, podria ser una manera de regenerar el teixit econòmic a aquestes zones, i alhora de generar uns recursos, però també unes parts interessades en cuidar aquests boscos. Perquè, clar, sí, subvencionant-ho es pot arreglar tot, però, clar, el pressupost públic és el que és i no s'arriba a tot. El que passa és que entre molta gent ecologista, entre la qual m'incloc jo mateix, perquè jo soc ecologista, però la idea de talar arbres em provoca com una reacció instintiva de no, hem de protegir-ho. Però, clar, és que hem arribat al punt que tenim tants arbres que fins i tot fa mal ecològic, perquè, clar, provoca tant incendis, fa que no es pugui netejar del sota bot, i al final acaba sent ecològicament més perjudicial aquesta sobrepoblació d'arbres, que no passi si tinguéssim uns boscos macos i fanosos, però, com deia, explotats racionalment, controlats, i que trobéssim l'equilibri entre tenir tants arbres com puguem per la flora, la fauna i la salut ecològica del país, però sense arribar al punt que es converteixi amb el canvi climàtic en una amenaça d'incendis cada any. Jo crec que és una cosa que valdria la pena posar sobre la taula, que hi haguessin experts que miressin quines quotes d'arbres es poden talar cada any per assegurar-nos l'explotació sostenible, i a partir d'aquí anar tirant i veure si això pot ser una solució, o com a mínim el germen d'una solució.
0: Penseu una cosa, que ara que parlaves tu de bueno, gent que segurament estarà contra la tala d'arbres per crear aquests eixos de confinament, per tal que els focs no passin d'un massís a un altre, inevitablement s'haurà d'aclarir boscos, s'hauran de talar arbres i s'haurà de deixar un espai. O sigui, hi haurà una factura ecològica, però que, per altra banda, haurà de servir doncs, per sostenir el territori, no?, contra els incendis. Que és el que...
3: Sí, jo podria incidir en un tema, que és la neteja del sotabosc. La quantitat de bosc que hi ha és immens, i tenir el sotabosc net no sé si és un objectiu aconseguible, perquè netejar tots els boscos de Catalunya no ho sé, si és molt... Jo crec que, a més, hem de tenir en compte quines són les causes dels incendis, per exemple, no? Si passa una xarxa d'alta tensió que és capaç de produir algun incendi per curtcircuits que es produeixen, doncs allà és una zona possiblement a actuar. Que hauríem de mirar més una mica això de la neteja de bosc, on hi ha els llocs més possibles, perquè no és tot el ciutadà que va a passejar pel bosc el que provoca un incendi. No sé, jo crec que hi ha temes que són més estructurals del que provoca els incendis. Pot caure un llamp, no? I llavors provoca un incendi en una zona que està doncs, resseca o seca. Però hi ha altres factors de l'activitat humana que no és

0: el simple buscador de bolets que provoca un incendi, que jo crec que això seria més aviat una anècdota, o fins i tot el pagès que amb una guspira quan està treballant al camp amb aquells socarrals de blat agafa i al final se'n va cap al bosc. Són situacions detectables que haurien de potser treballar-se millor en el sentit de què és el que exactament provoca els incendis i què és el que podem fer en aquests llocs més de perill, no?
1: Però t'he de dir, Joan, que si preguntes als bombers, bona part de la causa té origen humà.
0: Sí, origen humà també és una sobretensió de la xarxa d'alta tensió.
1: Però ja ens hem entès, jo crec que ens hem entès.
0: Vol dir que hi ha algú que provoca l'incendi.
1: Bueno, o per deixadesa, perquè, a veure, segur que t'has trobat, per dir-ho clarament, porqueria quan has anat a la muntanya. T'has trobat gent que ha sigut incapaç de recollir deixalles. És que és molt fàcil, un descuit, o sigui, un pagès. Per què també estan prohibides les cremes i fer totes aquestes accions, sí, clar, a una certa distància, en una època concreta de l'any? Tot això està molt delimitat, està molt marcat, molt reglamentat, i és que, bueno, poden passar coses, i són accidents, sí, però al final acaben passant aquests incendis que es poden convertir en un gran incendi, posant en risc ja no només el medi natural, sinó també en molts casos la situació de la població. Ens queden uns minuts i m'agradaria poder parlar d'un altre tema, perquè aquest dels boscos ens donarà per parlar encara, eh? Penseu que avui estem parlant d'un dia que està entre clars i núvols, pluja, hi ha una mica de tot, però quan arribi la calor, que no sé si és la setmana que ve, apunten una pujada de les temperatures, quan arribi la calor ja ens podem calçar, eh? Perquè aquest estiu serà maco. Parlem d'una altra qüestió. Lamine Yamal, en aquesta rua de celebració dels campions, el jugador del Barça va onejar una bandera de Palestina que algú li va donar durant el trajecte. Es va fer una foto, la va penjar a les xarxes i s'ha creat un incendi brutal. He de dir que l'Eduard Pomares, que a més aprofitem que sabem que és soci del Barça, començo per ell, per preguntar-te si tu creus que Lamine Yamal s'ha equivocat fent aquest gest.
2: Rotundament sí.
1: Per què?
2: Rotundament sí. Aviam, els jugadors del Barça, parlo del Barça, amb els capellers, els altres se me'n fa. Els jugadors del Barça han de tenir la suficient vista com per saber què és el que poden fer i el que no poden fer. O sigui, el tema de les banderes és un tema molt delicat, molt delicat, perquè sigui la bandera que sigui, trobaràs detractors i gent que el recolza. Jo, per exemple, em centro més amb la bandera que va onejar el Lewandowski que no pas amb la del Lamine. El Lewandowski és un tio prou intel·ligent. Ell va onejar una estelada, que és el que vol el soci, majoritàriament el soci del Barça. La bandera de Palestina, o qualsevol altra bandera de conflictes bèl·lics actuals, és símptoma de conflicte. Per tant, ell, que és un gran ambaixador de futbol, ho entenc, i és molt jove, però ell no pot entrar en aquesta discussió. I més en temes polítics tan candents que el vivim tan dia a dia, considero que va estar completament fora de lloc. No em poso ni amb el seu origen ni res, però a mi, com a soci del Barça, realment...
1: No et va agradar.
2: Em va decebre moltíssim.
1: Val.
2: O sigui, no ho accepto.
1: Bueno, hi haurà segurament seguidors, socis del Barça, que considerin que va fer el que va considerar, i ja està.
2: De la mateixa manera que amb el tema aquest, també em posiciono no a favor del Guardiola, per exemple. Jo sempre soc guardiolista, però en temes polítics, sobretot en aquest tema, jo també penso, doncs, que s'equivoca.
1: Vinga, anem a per altres opinions. Alistair, es va equivocar o no es va equivocar?
3: Jo soc culer de tota la vida i no soc soci, però en el tema aquest geopolític tendeixo més a estar, segurament estaria més d'acord amb molts dels que l'han criticat a xarxes. Però
1: sí,
3: jo estic rotundament a favor que ell pogués escriure aquesta bandera, perquè crec que Primer que la llibertat d'expressió, però també penso que amb aquesta idea de no barrejar esport i política, molt sovint el que s'acaba és silenciant la gent. I això, un flac favor a les causes que suposadament es volen mantenir neutres, perquè llavors, bàsicament, significa que els jugadors no es poden significar políticament. I ja ho dic, jo com una persona que segurament tendria a estar una mica més a l'altre costat. Mm. Això ho hem vist, això per sort no li passarà en absolut al Lamine Yamal, però en altres països hem vist que quan hi ha hagut un cert jugador de futbol que ha criticat la Xina, de sobte aquest jugador de futbol ja ha deixat de ser titular i ha acabat cedit a un equip de dolent a finals d'any. Quan algun jugador ha criticat el país d'alguna dictadura que és patrocinadora de l'equip o alguna cosa, de sobte l'estiu següent el baixen a l'equip B. I això és inadmissible. Jo crec que si estem compromesos amb la llibertat d'expressió i també si estem compromesos amb la pau en l'Orient Pròxim, encara que tirem més cap a una banda cap a l'altra, hem d'estar a favor que hi pugui exhibir aquesta bandera, igual que si algun altre jugador hagués exhibit la bandera d'Israel.
1: Mm. Joan, com ho veus?
0: Doncs jo, escolta, partint del principi de la llibertat d'expressió que té tothom, jo crec que Lamine Yamal va optar per posicionar-se per una causa, perquè la bandera que va exhibir no era una bandera d'un partit polític, no era la bandera de Hamas, era la bandera d'un territori que està ningunejat des de fa 70 o 80 anys, com a mínim. Mm-hmm. I davant de la situació internacional en aquests moments i davant de la situació que està vivint Cisjordània, que està vivint Gaza, jo crec que un senyor com el Lamine Yamal, que és un exponent del futbol mundial, reivindiqui la llibertat d'aquest país que estan provocant un extermini massiu de la seva població, que és una vergonya internacional. Jo crec que el Lamine Yamal va ser un bon exponent i un bon representant de la lluita contra l'extermini dels ciutadans de Palestina. I per tant no el defenso. Si el senyor Lewandowski va treure una estelada, també és polititzar-la, perquè és d'uns determinats col·lectius, i jo estic a favor de l'estelada, però m'ha semblat bé que ho tragués el senyor Lewandowski, i voldria dir que millor el podia haver tret més jugadors del Barça a la bandera estelada, no? Però a mi no em preocupa que el Lamine Yamal tregui la Palestina, tot el contrari.
1: Recordem que Pedri doncs, pot portar la bandera canària, que Ferran Torres va fer servir la bandera espanyola amb un toro, i jo us acomiadaré amb una pregunta. Per què costa tant que en el món del futbol acceptem que els jugadors o els professionals d'aquest àmbit es pronunciïn a favor o en contra d'algunes causes? En el món de la cultura és superhabitual, supernormal, està molt acceptat, doncs, que actors, actrius, escriptors, cantants es puguin pronunciar. Per què en el món del futbol no es pot fer? Doncs això ho continuarem debatint un altre dia. Alistair, Joan, Eduard, moltíssimes gràcies. Que tingueu molt cap de setmana.
2: Gràcies a vosaltres. Bon cap de setmana.
1: Adéu-siau.
2: Que vagi molt bé. Adéu.

0: la música del siglo pasado.
1: Música del segle passat.
0: La música del siglo pasado.
2: De la música del segle passat. Música del segle passat.
3: Música del segle passat.
4: Els dijous de 8 a 9 de la nit a la 91.6 de l'FM a Prat Ràdio.
5: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
6: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
5: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
6: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
7: El Prat Radio, 91.6 FM.
8: Són les 5.
9: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
8: Bona tarda, es parla Lluís Rodríguez Alonso. El Centre Civil per a Vila Domènec ha engegat aquest dijous els actes al voltant del dia contra la LGBTQ-fòbia. Ha estat amb una taula rodona que ha servit per reflexionar sobre els diversos tipus de violència que encara pateix el col·lectiu, però també sobre l'estat actual de l'activisme al territori. En aquest sentit, és Rui Potalava, que acaben de fer 5 anys, assenyalen que cal un procés de reflexió més profund. Escoltem Elena Longares.
10: Prioritzar, avaluar el pla municipal que ha acabat ara i encetar un nou pla potent que ens serveixi per aprofundir i per treballar de forma més incisiva en la ciutat, perquè hi ha moltíssimes necessitats i tot just ara comencem a veure-les. I si em deixes fer un últim apunt, amb el context actual que tenim, més necessari que mai és la nostra agenda i lluita per ella.
8: Tot plegat en un context on hi ha rècord d'incidències registrades per l'Observatori contra la LGBTfòbia durant el 2025 i mentre Espanya lidera per primer cop el rànquing europeu de drets i de protecció del col·lectiu. Més coses, diverses entitats en defensa del transport públic han organitzat aquest dijous una acció reivindicativa a l'entrada del túnel ferroviari de Passeig de Gràcia a Barcelona per denunciar el projecte de la nova línia R Aeroport que impulsa la Generalitat. La protesta convocada per plataformes com Salvem R2 Nord, la PTP, Aeroport i Dignitat de les Vies ha volgut posar el focus en el que consideren un empitjorament del servei de Rodalies i en una infraestructura que ja es troba al límit de la seva capacitat. Tot a punt per la 14a edició del Festival Jove Altraveu, que arrencarà demà dissabte a 5:45 de la tarda a l'Skatepark dels Jardins de la Ribera. El cartell inclou actuacions de Kevin Zeta, El Phil, Angels, Azul Clarito, Marcos Chile o Leon Junior 08-20, entre d'altres, i també hi haurà sessions de DJ. Diumenge, d'altra banda, al Prat arriba la nova edició de la Cavalcada de Sant Isidre, en què desfilaran carros i carruatges de diversa tipologia arrossegats per animals de tir. I als esports, demà a les 6, el Ternenca juga la permanència. Primera catalana contra el Camp Joliu o fora de casa. Els Atxescu Ribes necessiten guanyar i esperar que caiguin Sant Boi i Tàrrega en els seus respectius enfrontaments. D'altra banda, a l'AE Prat es juga la quarta posició contra el San Juan Atlético de Montcada fora de casa. A les 4, l'equip encara aquest partit amb l'objectiu de revertir la mala dinàmica i també afrontar el play-off amb una millor cara. Davant tindran un rival que juga la primera posició de la Lliga contra el Martínez. Això és tot de moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies d'aquí una hora.
9: El Prat Ràdio. Música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats. Els número 1. El millor del millor.
11: Estàs escoltant el Prat Ràdio.
12: A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
13: Hola, què tal? Bona tarda. Avui comencem repassant l'autopista AP7, segurament la via més carregada a aquesta hora de la tarda. Comencem repassant-la en sentit nord, en sentit Girona. Un primer tram d'aturades intermitents, trànsit molt lent, 4 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà del Vallès. I més endavant, també lentitud, aturades durant 6-7 quilòmetres entre Parets i la Roca del Vallès. Això a l'AP7 i en sentit nord, en sentit Girona. En direcció sud, la mateixa via amb retencions, també intermitents, uns 4-5-6 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès. Pel que fa a l'extrem sud de Barcelona, cap gran sorpresa. Aturades puntuals, un parell de quilòmetres a l'autovia A2, zona de Cornellà de Llobregat, tant d'entrada com de sortida de Barcelona, però també l'autopista C32, tram de Sant Boi, i també en tots dos sentits a la marxa. A l'extrem nord, també carregades, però com és habitual, C58 i C33 entre Montcada i l'enllaç amb les rondes de Barcelona. Acabem amb la C60, per exemple, aquí lentitud, aturada, d'unidó carregada, aquesta C63, 4 quilòmetres, Argentona, ja en sentit a Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
12: Gràcies, Roger. Bona tarda.
13: Bona tarda.
14: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
15: Can't touch this. Can't touch this. Connectats.

0: El local social de l'Associació de Veïns de Can Font i Can Navellaneda acull fins al 28 de maig una exposició titulada Art amb ànima, una proposta col·lectiva impulsada pel grup Minerva. La mostra reunirà obres de diversos artistes del col·lectiu Terrassenc, que combina creació artística, activisme cultural i suport a iniciatives socials. Marina Antúnez, Ràdio Castellà, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs avui sí, parlem d'art, parlem d'aquesta exposició que s'inaugura el proper 30 d'abril i que durarà fins al 28 de maig al local social de l'Associació de Veïns de Can Font, Can Avellaneda. És una exposició que porta per nom Art amb Ànima i que ha programat, ha organitzat, ha fet la col·lectiva del grup Minerva. Avui parlem amb Lluís Paloma perquè ens en doni més detalls. Lluís, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Benvingut.
2: Gràcies.
1: A veure, tenim aquesta col·lectiva del grup Minerva, on hi participen la Maria Luisa Muñoz, Jesús Martínez, Felicia Rubio, Sònia Viena i Sergi del Nord. Explica'ns una miqueta quin és el teu paper en aquesta exposició.
2: A veure, jo sóc un dels dos membres fundadors del grup Minerva. El grup Minerva som un col·lectiu d'activisme cultural no polític. I doncs, bàsicament ens centrem en temes d'art, també doncs, organitzem dos premis, un de pintura i un altre de poesia, i doncs, a part d'això doncs, tenim un cert cantó com de germanetes de la caritat en el bon sentit, de que doncs, tot el que fem ho fem tant per potenciar la cultura a nivell local de Terrassa com doncs, per ajudar doncs, diferents col·lectius amb els que estem involucrats. Uh-huh. I amb això, doncs, bueno, a partir d'aquí doncs, ja us feu una idea de quina mena d'activitat duem. És a dir, molt a nivell de carrer, però intentar doncs, fer bullir l'olla.
1: Uh-huh. Clar, vosaltres sou a Terrassa, sou uns quants. Amb sí. Tots aquests artistes que hem comentat, què és el que proposeu en aquesta exposició?
2: A veure, és una exposició d'art de col·lectius no sé com ho diríem, deixa'm pensar la paraula perquè m'agrada molt dir les paraules bé. Però diguem, és el tipus de col·lectius que des dels estaments oficials es diu que si són doncs, que sí, o discapacitats o desvalguts o el que sigui, tot i que són paraules que a mi personalment no m'agraden, simplement doncs, és un art en aquest sentit doncs, diferent de persones que tenen alguna cosa a dir i que, doncs, pel que sigui, doncs, estan partint potser d'una línia una mica endarrere, no perquè no tinc capacitat, sinó perquè doncs, a nivell oficial sembla que s'hagi d'estar molt bé i a partida.
1: Diversitat però funcional, potser, podríem dir? Seria una bona paraula?
2: A veure, més que funcional, doncs això, vull dir, tractem molt tant amb col·lectiu doncs, de salut mental com amb col·lectiu neurodivergent.
1: D'acord.
2: Jo mateix m'estic descobrint com a neurodivergent, per exemple.
1: D'acord.
2: I amb tot això, doncs, el que hi ha doncs, són aquests cinc artistes. Si he de comentar-los, a veure, jo diré, els dos últims de la llista, com que no conservàvem els noms, vull dir, n'hi ha un que és mi pseudònim i l'últim que és pseudònim total, però perquè els havia de donar algun nom. És important, vull dir, que si veuen l'exposició i saben qui són i tal, doncs que encantats que es posin en contacte amb nosaltres i així els anomenem pel nom, que això estarà molt bé.
1: Uh-huh.
2: Però igualment, doncs, és a dir, l'altra persona fundadora del grup Minerva és la Marie Lotré, que a part doncs, de pintora també és professora d'art i ha estat molts anys treballant en temes d'art-teràpia, que és com van conèixer aquestes dues persones que de moment tenim i amb noms per poder-les presentar a l'exposició. Però vull dir que quasi tothom, tothom en allà o en l'exposició l'ha coneguda ella i els altres tres també els he conegut jo. Bueno, i els coneixo jo.
1: D'acord. Lluís, des de quan funciona la col·lectiva del grup Minerva? La col·lectiva no vull dir, el grup Minerva en si, no?
2: Mira, ens vam fundar el setembre de 2019 tot i que per el tema de Covid i tal no vam poder presentar el manifest fins a la primavera, no sé si va ser el març de 2022.
1: D'acord.
2: És allò, perquè vam fer el manifest, teòricament ha d'estar en algun lloc d'internet, si no, sempre us el puc enviar si teniu curiositat.
1: Molt bé. En aquí presenteu obres artístiques, eh? Estem parlant de quadres, de pintures?
2: Exacte, sí. De pintura, hi haurà algun dibuix, però precisament és això. Aquesta vegada és obra gràfica, en general. Però el que és això, pintures o dibuixos. Art fet en el sentit d'expressió, no d'arts gràfiques.
1: Fet expressament per aquesta exposició, ja la teníeu?
2: Es pot dir que ja ho teníem. I, però de totes maneres és això, vull dir, és una mica de fons d'art que hem anat reunint al llarg dels anys. Hi ha coses que les ha reunides la Marí, algunes les he reunides jo, i doncs les posarem en comú per aquesta exposició.
1: O sigui, veurem coses variades, entenc, eh?
2: Coses variades, però en tot cas diguem art amb força, amb intenció, vull dir, si tu vols dir d'alguna manera, amb missatge fins i tot. No missatge en el sentit i en polític, sinó missatge en el sentit de força, de que hi ha vida, de que es tira endavant. Fins i tot que hi ha innovació. Hi ha obres molt innovadores en aquesta exposició. Vull dir, en aquest sentit hi ha això.
1: I molt optimisme, no? M'imagino.
2: Bueno, es pot dir que sí, sí. Hi ha optimisme en el sentit que presentar aquestes obres permetrà al públic que les vegi veure un art diferent respecte del que segurament esperaria. És a dir, hi ha obres molt bones en aquesta exposició. Ja dic, hi ha avantguarda, hi ha, ja dic, fins i tot quan es tracta de més senzillet, no és el que esperaríem. Està molt bé, m'agrada. A mi mateix m'agrada, el que presentarem a mi mateix m'agrada.
1: Tu, Lluís, també pintes o no?
2: A veure, depenent una mica de l'època, som més dibuixant. Ara he estat reprenent una mica de dibuix, vaig dibuixar bastant la dècada passada. El que jo, de tot més, soc com a cosa central és compositor i escriptor. I també, doncs, he treballat molt la fotografia. Però, és això, igualment, sense considerar-me ben bé un mestre del dibuix, però sí que dibuixo. I, a veure, tampoc no està tan malament el que faig. El que potser considero més en termes d'autoexploració, d'autoexpressió personal. Però, bé, jo mateix... El novembre he demanat espai en el Xavi Martí, que de la música Manxés les Feres, que és el que ens cedeix l'espai i una mica doncs, el que coorganitza, doncs per fer una exposició dels meus dibuixos, que estic ara reunint doncs, que tinc i tot això, me falten molt pocs per cobrir el número d'això, és a dir, el novembre podeu veure què és el que dibuixo. I la veritat és que de moment el que porto reunit n'estic content. Però bé, i en tot cas hi ha una mica això, els propis artistes, si et sembla.
1: Hi ha
2: Jesús Martínez, que és el més avantguardista de tota l'exposició. Realment, presentarem dues obres de molt alt nivell. El tio no només innova, sinó que treballa de manera molt, molt detallista. Així que n'estem, és a dir, estem orgullosos de presentar-lo. Llavors hi ha la Felícia, que és, bueno, dona el casualitat, que és la seva dona, i que treballa en un sentit, diguem, més estètic, però que té molt bona mà, també. Amb el qual, doncs, bueno, jo crec que ja només amb aquests dos estarà ja la cosa molt potent. Llavors la Maria Luisa Muñoz ja no hi és, però vaig poder heretar el seu art i mostrarem les seves dues obres més potents, dos abstractes que va fer, i que en el fons era això, diguem, era una persona que no tenia una preparació artística i malgrat tot el que presentarem és creació seva, que aquí és on hi ha el valor. És un missatge molt important a donar. El fet que la gent tendeix a inhibir-se pel fet que pensen que no saben tal qual. Bé, jo puc dir que de fet un d'aquests dos va ser ella simplement deixant-se anar. I sempre recordaré que feliç va ser mentre pintava aquest quadre. I és un missatge molt important per a la gent. L'art, en el fons, no va de ser perfectes, sinó que va d'autoexpressió i de deixar-se anar. No cal ni ensenyar-lo en una exposició. Si un no ho fa per un mateix, pot fer el que vulgui. No cal ni tan sols un nivell. És molt important i és una eina molt important.
1: Es queden dos artistes, no?
2: Aquí hi ha els altres dos artistes, que aquests els coneix més la Marí, que hauran estat doncs, alumnes d'ella. No me'n recordo ben bé o què. Sé que són dibuixos amb llapis a color. I també doncs, són això, vull dir. Estan treballats, són en aquest sentit potser més d'autoexpressió. En aquest sentit sí que hi ha això. Però bé, normalment la Marí em va dir, sobretot posem-los.
1: Sònia Viena i Sergi del Nord.
2: Exacte, que aquests són els que són mig pseudònims. I quan si arribem a saber els noms, encantats
1: de posar-los, no? Molt bé.
2: Ups, perdó, Lluís. Maria, estic referent. Sí, vull dir que això, que si ens veuen i tal, que es posin en contacte amb nosaltres i encantats de donar-nos el nom com toca.
1: D'acord. Molt bé, Lluís, doncs amb moltes ganes de veure aquesta exposició. Recordem als nostres oients que això serà fins al 28 de maig. Això és el local social de l'Associació de Veïns de Can Font i Can Avellaneda, Castellà del Vallès, és a dir, allà, si aneu cap a l'urbanització Can Font de Castellà, els trobareu allà a la plaça de Can Font, i que, com sempre, en aquestes exposicions que s'organitzen en aquest local social, hi ha també el QR, perquè tothom qui visiti aquesta exposició pugui deixar els seus comentaris, també, en els artistes que en cada ocasió doncs, exposen. Lluís, moltíssimes gràcies per aquesta estona, que vagi molt bé aquesta col·lectiva del grup Minerva, que vagi molt bé la vostra associació, i endavant i força amb totes aquestes activitats que organitzeu.
2: Perdó, m'ha agafat el tos. Moltes gràcies.
1: Doncs de res, Lluís, una abraçada. Vinga, gràcies, a cuidar-se. Adéu.
2: Gràcies. Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, banda de Sant, desig de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreeixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb motiu de...
0: Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
8: Bona tarda, la Terrassa, amb índex de criminalitat ha baixat...
9: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
10: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de la pagada elèctrica.
11: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
12: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
13: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
0: Viatge al centre de la ràdio.
14: Hola, connectats. Un nou viatge al centre de la ràdio avui, des de Ràdio Sant Cugat. Mireu, estic a l'espera de poder parlar amb un dels convidats d'un dels programes més veterans d'aquesta casa, que precisament s'està emetent en aquests moments. Per tant, estem allò en el rovell de l'ou. Esperem, la sortida d'un d'aquests convidats, que segurament l'heu vist a actuar. Si us agrada el hip-hop, la dansa urbana, tota aquesta activitat, jo crec, mira, ja em sembla que ja el tenim aquí. Tenim un dels convidats, molt ràpidament, Lluc Fruitós, un dels integrants dels Brothers Bros. Com estàs?
15: Molt bé.
14: De què heu parlat avui? Per què t'han convidat?
15: Era secret, no?
14: Ah, era secret?
15: No, home, no.
14: Ah.
15: Hem fet un espectacle nou que es diu Bo, que vol dir bastó, una barreja entre hip-hop i balls de bastons.
14: Ah, per això també estaven avui els bastoners de Sant Cugat aquí?
15: Exactament.
14: Però ells hi participen?
15: A Sant Cugat hi participaran. Atenció, estigueu atents i atentes, que d'aquí poc s'anunciarà la data que farem al Teatre Auditori Emma Vilarsau.
14: Ja deia jo, dic que si està aquí és perquè hi ha alguna actuació prevista, no sé quan. Però escolta'm una cosa, vosaltres esteu... Ja porteu 20 anys, els Brothers Bros, 20 anys. No sé, com us ha anat la vida?
15: Doncs molt bé, la veritat. Estem molt contents, hem anat evolucionant, ara ja som tots pares i mares, tenim famílies, i res, doncs, sempre buscant coses noves i diferents, i en aquest cas, doncs, ens hem enamorat dels bastoners de Sant Cugat, i per això hem pogut fer aquesta cosa nova i especial. I res, seguint evolucionant, com sempre.
14: Que guai, no? I escolta'm una cosa, tinc entès que feu... clar, us moveu per arreu del territori. A Sabadell, a l'Estruc, teniu uns tallers. Què és el que feu allà?
15: Doncs mira, nosaltres hem sigut companyia resident a l'Estruc durant molts anys i vam començar a fer uns tallers amb escoles que venien i durant dues hores doncs, podien aprendre moviments, podien aprendre una mica la història del hip-hop i de brodes, i la veritat és que va ser un èxit i no hem parat de fer-ho, Ara tenim la nostra nau a Sabadell on fem els assajos, però seguim en relació constant amb l'Estruc i aquests tallers, sí o sí, s'han de fer i han seguit i en portem molts i moltes escoles que ja saben que es reserven ja gairebé un any vista i que s'omple sempre.
14: I escolta, al Prat em sembla que també teniu alguna cosa programada pròximament, no?
15: És possible. És possible. La nostra agenda últimament és bastant potent. Estarem al Prat i en bastants llocs més. Hem estat actuant també a Castelldefels, farem gira a Alemanya al gener, després estem també amb el Cruïlla, que estem en un escenari de dansa que es farà... Bueno, animats.
14: Déu-n'hi-do. Hi ha relleu generacional, ho dic perquè, clar, em parlaves de la família, els Brothers Bros també es fan grans, no? En algun moment hauran d'arribar els qui us hagin de substituir d'alguna manera, no?
15: Totalment. Doncs mira, aquest últim espectacle ens ha forçat a ser 8 ballarins en escena, perquè el ball de bastons amb 8 queda molt bé, i nosaltres últimament érem 5 a l'escenari, i ara hem sigut 8. Llavors ja, aquí ja estic dient que hi ha noves incorporacions, gent jove, que ve molt fresca, molt forta, amb moltes ganes, i tant, espero que hi hagi un bon relleu.
14: Que bé. Lluc, et deixo, val? Perquè imagino que ja tens coses a fer. Nosaltres hem de continuar, esperarem que l'Eduard Gené, que és el conductor, el presentador d'aquest programa veterà de la casa, ens pugui atendre i t'alliberem.
15: Perfecte, doncs moltes gràcies per aquest atracament.
14: Atracament amb armada. Bueno, a micròfon armat,
15: exacte,
14: eh?
15: Que vagi molt bé.
14: Gràcies.
15: Vinga, adéu-siau.
14: Bé, doncs nosaltres esperarem d'aquí uns instants a poder parlar amb l'Eduard, que està acabant el programa en directe. Ens agradarà saber una mica la seva opinió. Per tant, fins d'aquí uns instants. Liviamo, mira, l'Eduard ja ha acabat. L'Eduard ha acabat el programa, Eduard. Obre la porta.
2: Què tal?
14: Noi, com estàs?
2: Ai, no sé, què vols que et digui?
14: Mira, avui és el dia dels atracaments. Però en el bon sentit de la paraula, eh?
2: Fa una estona... Estem
14: a la porta, mira, mira, mira, mira que pugui.
2: I deixa'm sortir perquè vindran els de la pilota i què?
14: Venen els d'esports, ara, sí.
2: Què tal?
14: Molt bé, ja has acabat?
2: Ja he acabat.
14: Per avui?
2: Per avui, de moment, sí.
14: Molt
2: I
14: bé.
2: Espero tornar la setmana que ve i espero tornar l'altre fins al 15 de juliol.
14: Molt bé.
2: Bueno, més o menys, em fa l'efecte que és cap al 15.
14: No sé, no t'ho sé dir ara. Escolta, l'Eduard Gené, ho dic per la gent que ens estigui escoltant, és un veterà de la casa, jo diria que fa un dels programes més antics. A hores d'ara, molta comèdia, quan fa que estàs fent el programa?
2: Aquesta és la 13a edició. 13 anys.
14: 13 anys. Moltes vegades et presentem com a crític... de les escèniques. Sí, no et perds pistonada quan hi ha coses al Teatre Auditori, a qualsevol dels equipaments de la ciutat. Que
2: sí,
14: bé, no? Sí, que t'ho passes.
2: Sí, puc, sí, sí. Home, a veure, faig una cosa que m'agrada. I això és important. Perquè inclús si t'agrada, potser et surt bé i tot.
14: Home, et surt. A més, jo no sé, però la teva agenda està guai, no?
2: Sí, sí, sí. Jo la veritat és que he reduït una mica la marxa, eh? T'ho vaig dir, eh?
14: Quina edat tens ara?
2: 86.
14: Però encara tens marxa.
2: Sí, encara tinc marxa, però el que passa que jo vaig començar fa molt temps, perquè a part d'aquest programa amb molta comèdia m'he fet altres, aquí a la casa, des de fa moltíssim temps, a part de les tertúlies i tal, i vaig encara a moltes activitats cada setmana, però el que passa és que també hi ha un problema, que és que tot no es pot veure, perquè a vegades coincideix a la mateixa hora i al mateix dia.
14: És veritat. Bueno, i has de triar, no?
2: Has de triar. El que intento és triar de forma que sigui una mica variat. O sigui, que si vaig a veure una obra de teatre el divendres, doncs el dissabte, si puc, si hi ha dansa o si hi ha música, qualsevol tipus de música, m'és igual. Ara acabo de fer una entrevista de Passió en Vega, doncs que evidentment és una música, però el divendres vull anar a veure sobretot un concert que fa l'Orquestra Simfònica Sant Cugat en base a Mori Rebel. I per tant, aquesta varietat, a mi sempre m'ha interessat molt.
14: Ets un tio eclèctic, no?
2: Sí, perquè... No, i la vida com és?
14: Això mateix.
2: És a dir, tu pots anar-te'n a ballar un dia, vas a un lloc i balles, i el dia següent t'asseus tranquil·lament i escoltes una sinfonia, o si escoltes un concert de piano, o escoltes un cantant que t'agrada molt, o una cantant que t'agrada molt, i tal. I pots fer-ho perfectament, com llegeixes una novel·la, que és un thriller, i en canvi després és una cosa que és dramàtica. Vull dir.
14: La varietat està al gust, no? Deien. Per cert, que abans deia, és el dia dels atracaments, perquè quan fa una estona... hem parlat amb un dels teus convidats, no?
2: Sí.
14: Un dels components dels Brodes Bros.
2: Sí, senyor, Lluc Fruitós, que és un cugatenc.
14: Ah, sí?
2: Sí, sí?
14: Mira, això no ho sabia jo.
2: Fa molts anys que viu a Sant Cugat, ara.
14: Mm.
2: O sigui, ara viu a Sant Cugat, i precisament per això hem fet l'entrevista, perquè ha fet un muntatge, faran una cosa, estan fent, amb els bastoners de Sant Cugat.
14: Que bé, i aquesta també hi aniràs, no?
2: Home, i tant. Aquesta no la perdo jo per res del món. I, a més, tenia en compte una cosa, que és com es pot conjuntar els bastons amb hip-hop.
14: És curiós, eh? Però... és per veure-ho, eh?
2: Sí, però
14: sí, és veritat.
2: El bastoner és cultura popular de carrer, i el hip-hop també és de carrer.
14: Mm. Sí, són una mica diferents, però sí, però és veritat, sí,
2: però,
14: és veritat.
2: Però, escolta'm, són diferents, però no són diferents. Són diferents i no són diferents, eh?
14: Espera, que tancarem la porta, perquè, sí. Si no, sortirem en un altre programa, saps?
2: Sí, no, llavors no podem sortir en un altre programa.
14: No, no, hem de sortir al Connectats.
2: Jo penso que en general, a vegades hi ha gent que té moltes ganes de, com de seccionar, no? De dir, oh, això no té res a veure amb allò. I això és mentida. Perquè tu, el que passa que pot agradar també és una cosa que una altra. Això és a part. Pot agradar-te més. Però a vegades es treu qualitat a algú, per exemple, perquè és molt conegut. O perquè es fa al carrer. I això no és veritat.
14: T'estàs posant filosòfic, eh?
2: No, però és que és així. Hi ha composicions.
14: Mira cap aquí. Oi. És que estem aquí, estem al mig.
2: Estem molestant.
14: Clar, és que t'he enganxat a la porta i aquí ens hem quedat.
2: Estem molestant.
16: On?
14: Ah, val. Vinga, Alba. L'Alba se'n va fer els titulars, ara.
2: Molt bé.
14: De l'enjoc.
2: Adéu, adéu.
14: Aquí tots fem una mica de tot. Adéu. Què et sembla?
2: Sí, em sembla molt bé. Per què no? Per això que et deia, quan tu dius un compositor de música clàssica, llavors diu, no, aquest compositor es va basar en cants populars del seu país per poder fer aquesta sinfonia. Què va fer? Pues això, agafar música de carrer...
14: Sempre hi ha d'haver un punt de partida, no?
2: I convertir-la en una cosa composada per una orquestra de 100 músics. Mm. Però la música original era...
14: Eduard, has anat a mercat o no?
2: No he anat avui al mercat. Ara hi passaré.
14: Ara hi passaràs.
2: Ara hi passaré, però suposo que en trobarem a l'olla.
14: És el punt de trobada. Bueno, escolta, que per molts anys continuï molta comèdia.
2: Espero que sí.
14: I nosaltres que ho puguem escoltar i veure.
2: I que sigui molta comèdia a la ràdio i no la política.
14: Ah, la política. Ja t'ho explicaré un altre dia. Gràcies, guapo. Que vagi molt bé.
2: A tu.
14: Bé, doncs, connectats, fins aquí aquest viatge d'avui al centre de la ràdio. Mira, hem pogut parlar amb un dels convidats i amb un dels veterans de la casa, d'aquest programa, del Molta Comèdia, que s'emet els dijous. Ho deixem aquí. Adeu, connectats.

Actualitat. Cultura. Ciència. I molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats.

0: És el moment de comprovar què ens porta de novetat a la cartellera cinematogràfica per aquesta setmana. Anem fins a Terrassa. Molt bona tarda, Sergi Estapé.
1: Bona tarda, torna al cinema aquí al Connectats, com cada divendres, i com cada divendres, o gairebé cada divendres, ho fem amb la companyia del periodista de Diari de Terrassa i cinèfil reconegut, Jordi Guillem.
2: Bon dia.

0: Doncs, com sempre, analitzarem algunes de les pel·lícules que s'estrenen, déu-n'hi-do, aquesta setmana, aquest cap de setmana, quasi, bueno, flagant a les 16:17, i després parlarem d'un director que va ser homenatjat al Festival de Cannes, que ja ha començat. Comencem amb, avui ja tenim tres pel·lícules espanyoles, les fem alternatives. 1-24, un drama. Què?
1: Una pel·lícula dirigida per el cineasta Luke Knowles, protagonitzada per alguns actors destacats del panorama espanyol, com Aaron Piper, Marc Cáceres, Marta Etura, Greta Fernández...
0: M'agrada molt a mi, Greta Fernández.
1: A mi també. I Javier Pereira i Marta Etura també.
0: Però sí, home, sí, però Marta Etura és coneguda.
1: Sí. És la història d'un nen, d'un noi de 23 anys, a punt de fer-ne 24, l'ugo del títol, que a la vigília del seu aniversari, dels 24 anys, s'ha d'enfrontar a la vida adulta, però no té feina. Va a una entrevista amb una immobiliària, perquè ell sempre havia volgut treballar de vestit de traje, però no l'agafen, i porta, bueno, en fi, té una relació complicada. La seva mare està a la presó, la seva nòvia l'abandona i la seva família és famiques, i el pis on viu, el llogater, l'amenaça en fer-lo fora. I a partir d'aquí, doncs, haurà de començar una cursa contra rellotge que marcarà el seu pas definitiu a la vida adulta. La pel·li es va estrenar al Festival de Màlaga i va ser una de les que més bona acollida van tenir.
0: Molt bé, doncs escoltem una miqueta d'aquest Hugo 24.
2: Tenemos un problema muy gordo, Hugo. Nos echan mañana y yo no tengo el dinero.
3: No mires así que voy a cambiar. 200, 300. 200, 300 pavos, no tengo un duro, cabrón. Estoy buscando curro.
4: ¿Por qué crees que vales para esto, Hugo?
3: Sé lo que es tener un hogar.
0: Doncs aquest Hugo 24, amb el qual comencem el repàs de 5 de les pel·lícules destacades d'aquest cap de setmana que s'estrenen. Anem a Irlanda, el gol calculat per l'esquadra, per l'escaire, el Jordi Guillem, a veure una pel·lícula de terror que es diu Hocum. Aviam què
1: sí, una pel·lícula en producció irlandesa que es diu Hocum i està dirigida per Damien McCarthy, que signa també el guió, protagonitzada per Adam Scott, Florence Orden, Peter Coonan i David Wilmoth. És una coproducció entre Irlanda, els Emirats Àrabs, els Estats Units i una sèrie de
0: produccions per altres coses.
1: En fi, és una història de terror sobrenatural que parla de literatura, de família també. És la història d'un escriptor de novel·les de por que visita una posada, no sé com es diu en català, una posada irlandesa, un lloc a menjar i pots dormir, diguéssim, i allà hi ha de tirar hi ha de tirar les cendres dels seus pares. El que no sap per això el nostre amigable protagonista és que la propietat està encantada per una bruixa.
0: Vaja. I
1: a partir d'aquí ell començaran a passar coses que no us explico, però és un viatge, una història màgica en el fons a la capacitat de curació. En fi, és molt més que una pel·lícula d'horror a seques.
0: Com dèiem, posada en català seria hostal, fonda. Un albert també cabria, però més aviat una fonda. Tornem cap aquí a veure una pel·lícula que es diu Un hijo, que és un drama també doncs fet a Espanya, que hi ha un dels actors que a mi m'agrada molt, però que tampoc és d'aquells que diríem molt conegut.
1: Sí, suposo que refereixes Hugo Silva.
0: No.
1: Ah, no?
0: No.
1: Carai.
0: Jesús. Jesús Carrozo.
1: Ah, sí, també surt. Jesús Carrozo és un secundari. Sí,
0: m'agrada molt.
1: El protagonista és Hugo Silva, juntament amb Macarena
0: García. Bastant més que Hugo Silva, t'ho haig de dir.
1: És una pel·li dirigida per Nacho Acasa, una pel·lícula basada en una novel·la d'Alejandro Palomas, i explica la història d'una psicòloga escolar sense massa experiència, que va començar a treballar, que es diu Maria, personatge interpretat per Macarena García, sempre magnífica, i es topa amb un nen, el Ian Cortegoso, és l'actor que l'interpreta, que també és un debutant, òbviament, té 8 anys, que acaba d'arribar al col·le i amaga un secret que tindrà conseqüències. Per averiguar aquest secret i averiguar què li passa al món interior d'aquest nen, la professora haurà de ficar-se en la seva ment, del Guille, que es diu així, i haurà de recórrer a traduir en els dibuixos que ell fa. És un nen que té problemes per comunicar-se i s'expressa a través d'uns dibuixos, i a partir d'aquí doncs començarà a ficar-se en la seva vida, veurà què li passa a la seva família, etc. És una pel·li que va anar al Festival del Caire de l'any passat.
0: Doncs continuem escoltant una miqueta d'aquest Un hijo.
5: Es todo lo que se va en el principio. Era como un par de meses. Hice la típica pregunta de...
6: ¿Qué quieres ser de mayor?
7: Yo quiero ser un super androide.
8: Así el mundo.
9: Mbappé.
10: A mí me gustaría ser Mary Poppins.
5: Y llévate. Luego en el centro. Cambio de lugar.
0: Doncs aquesta Un hijo que ens portava el Jordi, ens explicava... És la tercera pel·lícula de la qual comentem, i anem a Estats Units a veure un drama mig musical que es diu El beso de la mujer araña.
1: Sí, de fet és un remake sobre la coneguda novel·la de Manuel Puig, que l'any 1985 el cineasta Héctor Babenco ja va portar al cinema. Segurament recordeu aquella interpretació de William Hart, també de Raúl Julia, entre d'altres. En aquest cas els protagonistes són Diego Luna i Jennifer López, a banda de Bruno Bilchir. És una pel·lícula que ens parla d'un pres polític, del Valentín, que comparteix cel·la amb Molina, que és un escaparatista que ha estat condemnat per escàndol públic. És una pel·li sobre l'homosexualitat. Entre aquests dos personatges hi apareix un vincle, ja que el Molina li explica la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita Ingrid Luna, que no té res a veure amb els Diego Luna en actor, i veurem, a mi m'agrada molt record la pel·li del 85, que va ser un petit gran èxit, i veurem aquest remake de Bill Condon cap on ens porta.
0: Bé, doncs marxem dels Estats Units, tornem cap aquí per saber una pel·lícula amb Alberto Romero que es diu Pizza Movies. És com una mena de comèdia romàntica.
1: Sí, és una comèdia que ha protagonitzat Alberto Romero juntament amb la còmica...
0: No
1: ho
0: sabia, això.
1: El què?
0: No, com que ja havíem dit, una comèdia d'Alberto Romero.
1: Ah, ho havíem dit.
0: M'ha agradat que m'ho cometis.
1: Doncs, home, si és d'Alberto Romero, difícilment serà una altra cosa, no sigui una comèdia. Bàsicament tot el que ha fet a les sèries i al cinema són comèdies. Hi ha d'altres còmics, juntament amb ell, hi ha la Judit Martín, que la coneixereu per les seves aparicions a TV3, a diversos programes d'humor de TV3. També ara col·labora amb Marc Giró al nou programa de La Sexta, que es diu Carl Show. Hi ha un altre còmic, com Joaquín Reyes, i actors que ja no estarien encasillats en el paper de còmics, com per exemple Bruna Cusí, l'actriu catalana Raúl Arevalo o fins i tot Tamar Novas. És una pel·li dirigida per Carlo Padial, un cineasta espanyol, i que explica la història d'una periodista cultural, una crítica de cinema, de fet, que és el paper que interpreta la magnífica Judit Martín, que està en crisi, en fi, no guanya diners amb la seva feina, no li va bé, i juntament amb Alberto Romero, que fa de marit, convenç el marit per intentar deixar-ho tot i muntar un negoci. Quin serà el negoci? Doncs el títol, Pizza Movies. És una idea que consisteix en muntar una pizzeria amb temàtica de cinema, és a dir, que les pizzas tenen forma, ingredients i tal de pel·lis. Llavors, aquesta idea disparatada, diguéssim, veurem cap on es porta. El guió és del propi director Carlo Padial i també de Carlos de Diego i d'una crítica de cinema a la vida real que es diu Desiree de Fez.
0: Molt bé, doncs escoltem per acabar aquest repàs un bastet una miqueta d'aquest Pizza Movies.
8: Bueno, ya está.
9: ¿Qué ya está?

0: Doncs acabem amb aquest Pizza Movies, però també s'estrenen altres pel·lícules, per exemple Jugada Maestra, de un drama fet a Gran Bretanya, Movida Celestial, una comèdia dels Estats Units, un drama fet a Gran Bretanya que es diu Gigante, no confonguem amb la gran pel·lícula de Rock Hudson, i James Dean, Los Legendarios, una d'animació de França, un documental fet als Estats Units que sabreu de seguida de qui va, Iron Maiden, Burning Ambition, aquesta banda de heavy metal, El Amigo Inesperado, una comèdia feta a França, un drama fet a Eslovènia que es diu La Chica del Coro, un altre drama fet a Hongria, El Amigo Silencioso, León, és un documental fet a Espanya, i Seràs Farruquito, un documental que també s'ha fet a Espanya. I escolta, volíem parlar, primer de tot comentar que ha començat Cannes, no? Més o menys, quan dura?
1: Sí, va començar dimarts d'aquesta setmana i s'acaba el dia 23, que és dissabte.
0: Llavors,
1: 12 dies.
0: Llavors, com catalogaries Cannes, no? Vull dir, amb Òscar, tal, què seríem? Si fem un rànquing...
1: Home, el primer.
0: Abans que l'Òscar i tot.
1: No, home, els Òscars són uns premis, però si parlem de festival, Cannes és el festival més important del món, sens dubte. Després vindrien en la mateixa categoria per sota el Festival de Venècia, Sant Sebastià, Berlín també, potser si l'ordre seria Venècia, Berlín, Sant Sebastià, són els quatre majors, diguéssim, i després hi ha d'altres més petits, no?
0: Però sí,
1: que,
0: clar,
1: pel que fa la... Tu comparaves amb els Oscars perquè fa la repercussió de les pel·lis, diguéssim, que Cannes ens porta cap a primavera-estiu tota la collita de pel·lícules més o menys independents i no independents, però no són grans hits de Hollywood, tot i que a vegades hi ha estrelles convidades i pel·lícules nord-americanes, i els Oscars sí que premien coses més mainstream, per exemple pel·lícules més de taquilla que no pas d'autor, no? Cannes seria la meca del cinema d'autor, per dir-ho d'alguna manera.
0: I llavors el premi, així com hi ha els Oscars i
1: l'Os d'Or
0: de Berlín, aquí hi ha una palma que en aquest cas també hi ha una palma d'or d'honor com els Oscars honorífics, que en aquest cas ha recaigut en Peter Jackson, no?
1: Sí, el cineasta neozelandès, que és el responsable de la saga.
0: Si no ho sàpiga...
1: Sí, va saltar al gran públic l'èxit per El Senyor de los Anillos, l'adaptació de les novel·les de Tolkien, i n'ha fet tres, diguéssim, ha guanyat l'Òscar amb la primera i la segona, i en fi, a mi no és un gènere que m'apassioni, diguéssim, jo reconec que El Senyor dels Anells el vaig començar a llegir i el vaig deixar quan portava unes 150 pàgines. Molt interessant.
0: A mi em va passar amb la conxoixa dels Enses,
1: sí,
0: o Juega dels Necios famosa,
1: sí.
0: Jo vaig tenir que començar dues o tres vegades, però quan em vaig enganxar, llavors, vull dir, que els llibres,
1: sí,
0: al principi no.
1: Jo em vaig quedar amb aquelles descripcions de com eren les fulles dels arbres del món dels hòbits.
0: A mi tampoc és un gènere que m'apassioni, ja ho saps.
1: Però té molts seguidors, la veritat.
0: Sí, escolta, això és com el Juego de Tronos i tal, i no em fan el pes, però cadascú té, òbviament, els seus gustos. Sí que estem parlant de l'edició número 79, és a dir, que ja la cosa ja té que estar consolidada.
1: Sí, sí, sí.
0: I qui li va entregar la palma d'or? Doncs, curiosament, Elijah Wood, que va ser Frodo.
1: Sí, l'actor protagonista de les pel·lícules.
0: O com es digui, no?
1: Un actor que ha rodat, i la Jay Wood ha rodat aquí a Terrassa, per exemple, al Parc Audiovisual.
0: Va començar fent bastant, el cineasta neozelandès, Peter Jackson, fent bastant terror, no? Aquell gènere que sabeu que a mi em torna boig.
1: Era, de fet, un cineasta de gènere, un cineasta clarament de terror, va estar al Festival de Sitges, diverses oportunitats, i va presentar, per exemple, Brain Dead, la pel·lícula del 1992, aquí es va subtitular com Tu madre se ha comido a mi perro, una pel·li absolutament meravellosa, i delirant amb la participació d'una actriu catalana com Dina Pilbert, i el seu debut també és una pel·li dura, en plan gore, diguéssim, és l'any 87 amb Bad Taste, aquest mal gusto que aquí també va tenir força èxit entre els adeptes. Després ha fet alguna cosa més abans de fer El Senyor dels Anells, com una pel·li de marionetes que es diu El Delirante Mundo de los Fibbles, el 89, i una altra pel·li molt interessant de la seva filmografia, el 94, si no l'heu vist, veieu-la, es diu Criatures Celestiales, és potser la seva pel·li més madura després d'aquestes primeres pel·lícules de joventut, i que va llançar, de fet, la carrera comercial de Kate Winslet, l'actriu que diguem, després de Titanic.
0: Gran actriu. A mi m'agrada més a altres llocs que a Titanic, però és una gran actriu. Doncs, escolta una cosa, després, a part del Senyor dels Anells, doncs ha fet, no només...
1: No massa més,
0: Ha fet altres coses, com una versió de King Kong, i també la minissèrie documental The Beatles, que es diu The Beatles 2. Gag, que és una de les cançons que, per cert, quan li van donar el premi, quan va...
1: El dimarts, sí, a Canes. Sí,
0: doncs va escoltar, ell va fer una mica de discurs, va recordar els amics, familiars, etc., i va escoltar una

0: versió en directe d'aquesta, present aquesta cançó, Get Back dos Beatles. I ara dieu, ah, marxareu amb Get Back dos Beatles,
1: no?
0: Doncs no,
1: ah, jo m'ho pensava,
0: doncs no, marxarem amb la banda sonora original del Senyor de los Anillos, compositor Howard Shore,
1: gran compositor.
0: I la setmana vinent ja farem 5 cèntims, sí, i començarem a parlar d'una mica del...
1: Ja, aprofundirem
0: amb
1: les 22 pel·lis del festival, entre elles Almodóvar, Los Javis,
0: hi ha bastanta participació d'aquí del cinema espanyol, inclús d'algú d'aquí de Catalunya. Jordi, la setmana vinent parlem.
1: Més i millor, ens veiem dintre. Que vagi bé, bon cinema.

0: Divendres, efectivament, últim dia de la setmana per al Connectats. Anem a repassar les propostes que tenim per a vosaltres, començant aquest repàs per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
1: Bona tarda, Terrassa. Avui, a partir de les 9 de la nit i a la FAC, No Son Estopa, José Corbacho i David Fernández presenten aquest espectacle ple d'anècdotes, humor i memòria selectiva. I diumenge, a l'Auditori, Don Quixot en pocs minuts, una representació teatral amb música en directe de Contratemps.
0: Gràcies, Sergi. Anem amb les propostes de Sabadell. Júlia Ramon.
2: Sabadell s'omplirà de festa aquest cap de setmana perquè el barri de la Concòrdia ja se'n va de festa major. De fet, avui mateix es donarà el tret de sortida a 3 dies de celebració que a més coincideixen amb el 60 aniversari de l'Esplai La Llar del Vent. Però a banda d'això, l'entorn del mercat central es convertirà a partir d'aquesta mateixa tarda en un mercat medieval que plegarà un centenar de parades. Avui arrenca la 29a edició de Medievalia, que és una fira que oferirà recreacions històriques, tallers, atraccions infantils o també un concurs de cuinats per rememorar el passat medieval de Sabadell. Al Parc Catalunya, un altre punt de Sabadell, ja ho té tot preparat per celebrar la 18a edició del Festival Embassat. La rauxa en aquest punt s'allargarà fins diumenge, igual que els museus de Sabadell, que aquest cap de setmana celebren el dia i la nit dels museus. Tots ells demà obriran fins a mitjanit i durant el cap de setmana hi haurà una multitud de tallers familiars.
0: Gràcies, Júlia. I ara és el torn per a l'oferta, les propostes per a aquest cap de setmana de Badalona. Martí Villegas, bona tarda de nou.
3: Hola de nou, Carme. El Foc i les Espurnes seran un dels protagonistes d'aquest cap de setmana. Demà dissabte la Cerca Bèstia té programades activitats a la plaça de la Vila durant tot el dia. A les 10 del matí hi haurà la plantada de les bèsties i a 11:45 es farà el joc de pistes per buscar els dragolins. A les 8 del vespre hi haurà un altre concert, però aquest serà a la plaça de la Plana a càrrec de la Banda Simfònica de Badalona. I el dia acabarà amb el correfoc del Vall dels Diables, que començarà a les 10 de la nit a la plaça de la Vila i acabarà a la Rambla davant del monument de Roca i Pi. De cara a diumenge hi haurà la Diada Castellera, que arrencarà a les 8 del matí. A més, durant tot el dia, al carrer del Temple hi haurà instal·lada la Fira de la Rob. La tarda estarà protagonitzada pel ball, primer amb el Festival de Jotes, a les 6 a la plaça de la Plana, i mitja hora més tard, a 6:45 de la tarda, amb la ballada de sardanes a la plaça de Font i Cussó.
0: Gràcies, Martí. Propostes ara per a la gent del Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
4: Bona tarda. Tot a punt per la 14a edició del Festival Jove Altraveu, que arrencarà demà dissabte a 6:45 de la tarda a l'Skatepark dels Jardins de la Ribera. El cartell inclou actuacions de Kevin Zeta, El Phil, Angels, Azul Clarito, Marco Chile o Leon Junior 08-20, entre d'altres, i també hi haurà sessions de DJ. Diumenge, d'altra banda, a Prat arriba la nova edició de la Cavalcada de Sant Isidre, en què desfilaran carros i carruatges de diversa tipologia arrossegats per animals de...
0: I pel que fa a les propostes de Sant Cugat, avui comencem a les 8 del vespre amb òpera La Traviata de Giuseppe Verdi al Teatre Auditori Emma Vilarasau. Per demà dissabte, entre les propostes destaquem la Fira de Ceràmica de Valldoreix a Sant Cugat. Terrissers i ceramistes de tot Catalunya es podran visitar als voltants del monestir de Sant Cugat amb tallers i activitats, centralitzant tota aquesta activitat a la plaça 1 d'octubre. Les activitats entre les 10 del matí i les 8 del vespre. I diumenge, a celebració dels 20 anys de la revista Tatano amb un taller infantil a l'Ateneu de Sant Cugat. És tot. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Serà fins dilluns. Adéu-siau.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica del Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 6.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Bona tarda, es parla Lluís Rodríguez Alonso. El Centre Civil per a Vila Domènech ha engegat aquest dijous els actes al voltant del Dia contra la LGBTQ-fòbia. Ha estat amb una taula rodona que ha servit per reflexionar sobre els diversos tipus de violència que encara pateix el col·lectiu, però també sobre l'estat actual de l'activisme al territori. En aquest sentit, és Rui Potalava, que acaben de fer 5 anys, assenyalen que cal un procés de reflexió més profund. Escoltem Elena Longares.
9: Prioritzar, avaluar el pla municipal que ha acabat ara i encetar un nou pla potent que ens serveixi per aprofundir i per treballar de forma més incisiva en la ciutat, perquè hi ha moltíssimes necessitats i tot just ara comencem a veure-les. I si em deixes fer un últim apunt, amb el context actual que tenim, més necessari que mai és la nostra agenda i lluita per ella.
7: Tot plegat en un context on hi ha rècord d'incidències registrades per l'Observatori contra la LGBTfòbia durant el 2025 i mentre Espanya lidera per primer cop el rànquing europeu de drets i de protecció del col·lectiu. Més coses, diverses entitats en defensa del transport públic han organitzat aquest dijous una acció reivindicativa a l'entrada del túnel ferroviari de Passeig de Gràcia a Barcelona per denunciar el projecte de la nova línia R Aeroport que impulsa la Generalitat. La protesta convocada per plataformes com Salvem R2 Nord, la PTP, Aeroport i Dignitat de les Vies ha volgut posar el focus en el que consideren un empitjorament del servei de Rodalies i en una infraestructura que ja es troba al límit de la seva capacitat. Tot a punt per la 14a edició del Festival Jove Altraveu, que arrencarà demà dissabte a 6:15 de la tarda a l'Skatepark dels Jardins de la Ribera. El cartell inclou actuacions de Kevin Zeta, El Phil, Angels, Azul Clarito, Marcos Chile o Leon Junior 08-20, entre d'altres, i també hi haurà sessions de DJ. Diumenge, d'altra banda, al Prat arriba una nova edició de la Cavalcada de Sant Isidre, en què desfilaran carros i carruatges de diversa tipologia arrossegats per animals de tir. I als esports, demà a les 6, el Ternenca juga la permanència. Primera catalana contra el Camp Joliu o fora de casa. Els Atxescu i Ribes necessiten guanyar i esperar que caiguin Sant Boi i Tàrrega en els seus respectius enfrontaments. D'altra banda, a la Prat es juga la quarta posició contra el San Juan Atlético de Montcada fora de casa a les 4. L'equip encara aquest partit amb l'objectiu de revertir la mala dinàmica i també afrontar el play-off amb una millor cara. Davant tindran un rival que juga la primera posició de la Lliga contra el Martínez. Això és tot de moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies d'aquí una hora.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.
2: Porque yo soy lo que tú necesitas.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6.
1: Més música. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: ¡Dimarts sí, dimarts no! Escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta. Martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escucha la Corme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 7.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
9: Què tal? Bona tarda. El Centre Cívic Palmira Domènech ha engegat aquest dijous els actes al voltant del Dia contra la LGTBI-fòbia. Ha estat amb una taula rodona que ha servit per reflexionar sobre els diversos tipus de violència que encara pateix el col·lectiu, però també sobre com es viu a la ciutat del Prat. Tot plegat en un context on hi ha un nou rècord d'incidències registrades per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia durant el 2025 i mentre Espanya lidera per primer cop el rànquing europeu de drets i protecció del col·lectiu, fet que evidencia com de rellevants són els avenços legislatius, però també la construcció de xarxes comunitàries. De seguida ho abordem, abans però titulars de la jornada d'avui.

0: tot a punt per la 14a edició del Festival Jove a l'Altra Veu, que arrenca demà dissabte a 5:45 a l'Skate Park dels Jardins de la Ribera, un cartell que inclou actuacions i també sessions de DJ. Diumenge al matí es farà una nova edició de la Cavalcada de Sant Isidre, en què desfilaran carros i carruatges de diversa tipologia arrossegats per animals de tigre. Es tracta d'autèntiques peces de patrimoni històric i cultural, testimoni d'un món desaparegut. I als esports, demà a les 6, el Terrenca es juga la permanència a Primera Catalana contra el Camp Juliu o fora de casa. D'altra banda, l'Ebre també es juga, en aquest cas, la quarta posició contra el San Juan Atlético de Montcada, també fora de casa. Amb dos enfrontaments els podeu seguir en directe a l'Ebre d'Esports de demà. Comencem el control tècnic amb Izan Trillo i Sergio Villar-Hernández, i qui els parla avui, Luis Rodríguez Alonso. El Centre Cívic Palmira Domènech ha engegat aquest dijous els actes al voltant del Dia contra la LGTBI-fòbia. Ha estat amb una taula rodona que ha servit per reflexionar sobre els diversos tipus de violència que pateix el col·lectiu encara avui dia, i entre elles la que es viuen a les xarxes socials. Així mateix ho ha denunciat l'artista multidisciplinar pretenca Estela Cruz.
1: Sí, o sigui, sobretot perquè jo penso que l'amor és el que mou el món, i aquesta gent que ho fa, que està darrere d'una pantalla, jo crec que li manca molt aquest amor, per això ho fa, i a la vegada és com que s'amaga, és anònima, i sobretot no saps, moltes vegades no saps com fer-ho, perquè denunciant per via Instagram saps que no passarà res, o sigui, hi ha coses que crec que encara se'ns escapen de les mans.
0: Però també aquelles discriminacions que hi ha dintre del propi col·lectiu, com la transfòbia o el racisme. Escoltem ara l'Ivan Herrado, de Sant Boi Positiu, i Pablo Veas, de la nova entitat Todas, Todos, Todes.
2: Yo creo que hay un vacío. Los migrantes no se están incorporando a las asociaciones, no están haciendo denuncias. Son, en algún sentido, los más discriminados de todos, porque tienen dos focos de discriminación: uno, la orientación, el género, y además se suma el ser migrante. Nosotros, como todos, vamos a trabajar en eso. Nosotros queremos trabajar con la población migrante, que acá en el Prat es mucha.
3: Ens atreveixen no només la LGTBI-fòbia, també ara amb el tema del racisme, que també està dins del col·lectiu LGTBI. Vull dir que al final fa por les noves onades d'atacs i d'agressions LGTBI-fòbiques. Cada dia en tenim dos o tres. I això és greu.
0: En aquest sentit, la xerrada també serveix per posar sobre la taula l'estat actual de l'activisme al territori. Des d'Orgull Potalava, que acaben de fer 5 anys, assenyalen que cal un procés de reflexió molt més profund. Escoltem Elena Longares.
4: Prioritzar, avaluar el pla municipal que ha acabat ara i encetar un nou pla potent que ens serveixi per aprofundir i per treballar de forma més incisiva en la ciutat, perquè hi ha moltíssimes necessitats i tot just ara comencem a veure-les. I si em deixes fer un últim apunt, amb el context actual que tenim, més necessari que mai és la nostra agenda i lluita per ella.
0: Tot plegat en un context on hi ha un nou rècord d'incidències registrades per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia durant el 2025, i mentre Espanya lidera per primer cop el rànquing europeu de drets i de protecció del col·lectiu. Fets que evidencien com de rellevants són els avenços legislatius, però també la construcció de xarxes comunitàries.
5: Educació.
0: I els sindicats s'han emplaçat a una nova trobada dimarts vinent per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera, i que ha acabat sense acord aquest dijous. Els sindicats convocants de les vagues exigeixen que el govern que reobri la negociació més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT el passat mes de març, i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. El sindicat majoritari Ustekestés està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però també reclamar posar sobre la taula les millores salarials. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura.
6: No volem renunciar a parlar de salaris. I tenint en compte que vam quedar fora d'aquesta qüestió, aquesta qüestió va quedar fora en les darreres meses de negociació, perquè no torni a passar, nosaltres hem demanat a la conselleria que la propera negociació, que seria aquest dimarts que ve, vinguin amb una proposta concreta de marc de negociació que situï també el tema salarial, que és la qüestió on hem quedat més lluny, i que comencem per aquest tema.
0: D'altra banda, també els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que portin solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
7: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
8: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
0: Davant les reclamacions dels sindicats a la mesa de negociació per incloure millores salarials, el Departament d'Educació s'ha limitat a repetir fins a 4 ocasions que hi ha marge suficient dins de l'acord que va tancar amb Comissions Obreres i la UGT el passat mes de març amb els sindicats minoritaris. Escoltem Ignasi Jiménez.
5: Tenim un acord suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
0: El que sí que s'ha ampliat el departament de la seva proposta d'acord són els professionals per la inclusiva, fins a 650, un centenar més que els que hi ha proposats fins ara. Una xifra que preveu encara incrementar de cara a la reunió de la setmana que ve, del proper dimarts. De moment, si no hi hagués acord, sí que hi hauria nova tongada de mobilitzacions. En aquest cas, serien per la setmana següent.
9: Agenda.
0: L'Altraveu celebra demà dissabte una nova edició. Enguany participen pràcticament 150 joves i s'hi podrà trobar fins a 25 propostes musicals i artístiques dutes per gent jove. L'Altraveu arrencarà a 6:15 de la tarda i serà fins a 3:00 de la matinada. Una edició en què destaca novament la presència de molts DJs, que són majoria en el cartell i que denoten també una tendència. Escoltem Estela Rubio, coordinadora de la Zona Jove.
10: Que son las mateixes propostes i al final ells s'acaben coneixent i tot és el mismo dia al festival, hay como mucho más buen rollo, ¿no? Se conocen, se ayudan, que si yo no tengo mesa, pero yo te la dejo, la controladora. Vull dir que ja com...
11: Clar, ja bon
10: com
11: rollo.
10: Sí, hi ha aquest caliu, no? Vull dir, de sobte, cadascú sap què fa l'altre, que això també és molt important. No vengo sola a tocar jo i ja està.
0: El festival funciona i s'organitza mitjançant el grup motor, un grup format per joves, bona part d'ells participants de l'Altraveu i que s'encarrega de coordinar i planificar la logística i les propostes o acompanyar els participants més joves, formant-los i assessorant-los, quelcom que ajuda a generar sinergies i que els participants treballin plegats, o els podcasts, per exemple, dels Tòtils d'aquesta casa, amb entrevistes també amb els seus protagonistes. A més de les propostes musicals, l'Altraveu també comptarà amb activitats paral·leles al Consell d'Adolescents, que presenten un fanzine contra la LGTBI-fòbia, així com carpes de Saó Prat, Social District o el Consell d'Adolescents amb Activitats. Això, com deien, serà demà dissabte, però diumenge serà el torn per la cavalcada de Sant Isidre organitzada per Amics del Cavall i la Federació de Tres Toms, que per celebrar el Dia del Patró dels Burros i dels Animals, una festivitat que, entre d'altres coses, vol reivindicar també el paper de la natura, els animals i el treball de la terra en un prat cada cop menys agrícola. Escoltem Xavi Oliva, per resident d'Amics del Cavall.
12: En un poble amb un passat i una tradició agrària tan important com la nostra, amb productes com la carxofa i el pollastre, productes agraris i ramaders que ens simbolitzen, doncs, bueno, és una festa, una tradició que és maca, no? I sempre hi ha el mateix, però és així, i a la fira també passa, no? El que és més maco és veure els avis explicant als nets, doncs, que ells això ho havien fet i veus l'orgull de la gent gran, no?
0: A la comitiva dels cavalls, les eugues, els ponis, els rucs i els carros i carrotxes sortirà 11:45 del migdia, sortint des del carrer de les Moreres, passant per Encén Claver, el carrer Flaquer, el carrer Major, on es farà la benedicció davant de l'església, per seguir per Penedès, Verge de Montserrat i fins a arribar a Frederic Soler, on es farà el lliurament dels recordatoris. Un cop lliurats es farà el tram final, també fins a arribar un altre cop al carrer de les Moreres, punt final d'aquest recorregut.
9: El temps.
0: I anem a repassar què ens deparà aquest cap de setmana, meteorològicament parlant. Ho fem com sempre amb el Lluís Mipé des de la xarxa.
13: Temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'estan començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i en algun cas per les comarques de Tarragona. Atenció, perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà sobretot al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada de la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí.
0: I pel que fa a l'estat de la mar?
13: Situació encara variable pel que fa al vent, però atenció perquè immediatament anirà girant de cop, especialment a la costa barcelonina, sud de la Costa Brava i també cap al Camp de Tarragona, cap al Llevant. Hem tingut ponents i mestrals forts, a més les últimes hores a la Costa Daurada, i aquesta tarda en gran mesura aquest vent girarà cap al llevant, fent que hi hagi molta més humitat i, per tant, la formació d'alguns ruixats. Esperem algunes tempestes fortes, sobretot entre la costa sud del Baix Empordà i la del Baix Llobregat, aproximadament, de forma intermitent. La mar més aviat esvalutada, sobretot a la costa central, mar en fora, maró, forta maró. Pel que fa al dissabte, una situació dominada pel vent al matí. Terral, una altra vegada més intens, el vent de dalt a les comarques de Tarragona, però durant la tarda s'imposarà el vent del sud i el diumenge serà més sud-sud-oest, fins i tot a la Costa Brava, el que tindrem, i això farà que la mar no s'acabi de planar del tot. Estarem parlant de marejol, maró, fins i tot en vista diumenge a la Costa Brava. N'estem pendents a la xarxa.

0: Fins aquí aquest informatiu vespre, corresponent a aquest divendres 15 de maig. Tot seguit arriba el Prat Esports amb el J. Malín González al capdavant fins al punt de les 8. Com sempre, l'informació local tornarà dilluns a partir de les 9 a l'espai informatiu de Planeta Prat. Que passin un bon cap de setmana.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps.

0: el Prat d'Esport.
1: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passen 40 segons d'un quart de 8 del vespre. Demà a les 6 de la tarda el Terlenca es juga la permanència primera catalana contra el Camp Joliu fora de casa. Els de Xesco Ribas necessiten guanyar i esperar que Sant Boià i Tàrrega punxin en els seus respectius enfrontaments. En aquesta edició tarda us emetrem l'entrevista que hem tingut aquest migdia amb el míster Xesco Ribas. I d'altra banda, una mica abans del partit del Terlenca, a les 4 de la tarda, l'Associació Esportiva Prat es juga la quarta posició contra el San Juan Atlético de Montcada, lluny del Sagnier. L'equip afronta el partit també amb l'objectiu de revertir la mala dinàmica i doncs, encarar els play-offs de la millor manera possible. Davant tindran un rival complicat, que es juga la primera posició de la Lliga contra el Martinenc. Amb dos enfrontaments, tant el del Prat com el del Terlenca, els podreu seguir en directe al Prat Esports des de 3:45 de la tarda. I tot plegat en un cap de setmana on tenim Gran Premi de Motociclisme a Catalunya amb un Joel Esteban que està anant de menys a més a la temporada i amb la fita a l'horitzó del Prat C que podria tancar el campionat amb un ple de victòries diumenge a casa. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i al compte @elpratesports. I ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya la Valèria Incapié, per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
2: Escoltes el Prat Esports.

0: Comencem el programa i ho fem parlant de la Lliga Elite. El Prat demà a les 4 de la tarda visita el camp del San Juan Atlético de Montcada, un partit important per als interessos potablaves perquè es té en joc aquesta quarta posició. Recordem, ara mateix és quarta amb 43 punts, té el Sant Maura a un punt de distància i el Castelldefels s'ha classificat a 3. Un Castelldefels que, amb el gol a baràs, si guanya el seu partit i el Prat perd, li trauria aquesta quarta posició, per exemple. També en joc té molt el San Juan Atlético de Montcada. Per una banda, doncs, intentar assolir la primera posició, que s'enfronta ara mateix al Martinenc. Tots dos estan amb 52 punts. Per l'altra, doncs, assegurar també la segona plaça, perquè la Pobla, doncs, de perdre el San Juan Atlético de Montcada, la Pobla amb 49 punts podria empatar punts. I aquí hauríem ja d'anar a veure a barajos i gols i a favors i en contra. Per tant, doncs, també el San Juan, que no ho té tot enllestit, se jugarà molt aquest dissabte a les 4, ens recordem, jornada unificada. Pel que fan les baixes de l'Associació Esportiva Prat per aquest partit, doncs, a banda de les que són per lesió de llarga durada, el míster David Vilajoana no podrà comptar per sanció, ja que van veure la cinquena groga en la darrera jornada, Gustavo Renque, Abel Cortina i Àlex Plaza. Anem a escoltar el protagonista, parla el míster David Vilajoana sobre com afronta o com veu aquest partit de la darrera jornada contra el San Juan Atlético de Montcada.
1: Ells jugant-s'ho tot, perquè han de guanyar per pujar directe, ja t'ho pots imaginar, però bueno, aviam si més d'un li pinten la cara i aprèn el que és el futbol, i estaré encantat de que se'n donin compte que si no millorem en agressivitat no podem anar enlloc.
0: El Prat té assegurat el seu bitllet per als play-offs, però, clar, l'equip busca no només assegurar aquesta quarta posició per tema de futur, tema de Copa del Rei i tal, sinó per també assolir amb una millor cara, amb millors sensacions, doncs, aquestes eliminatòries de play-offs. El míster ha volgut enviar un missatge a l'afició.
1: L'esperança és l'últim que es perd. L'afició del Prat sap el que és pujar en play-off i acabant amb, jo recordo una lliga, acabant amb dinàmica molt negativa, i després tot es va transformar a partir d'un bon partit al camp del Ceuta. Vull dir, això és el que ens hem d'agafar, que som capaços de fer coses, agafant-nos a les coses bones que s'han fet a la primera part, que han sigut bastantes o moltes, i oblidar el que no podem fer, que és el que hem fet en els últims ni 20 minuts, el que hem fet en els últims 8 minuts de partit, que ens ha tornat a passar com el dia del Sabadell. Bé, no aprenem d'aquestes errades, o no tenim, ja et dic, la fortalesa mental i per afrontar aquestes situacions, perquè, escolta, no passa res, et poden fer un gol, però ja et dic, però el que no pots fer és començar a complicar, pensar-te que has d'anar a jugar per dins, forçar jugades de robos, ja et dic, aquest ha sigut el gran error, començar a fer coses molt complicades o el que no s'havia dit de fer, i a partir d'aquí, evidentment, si regales 60 pilotes en 8 minuts, doncs els altres no són coixos i oloren sang, com els taurons, han olorat sang i ens han cruixit.
0: Veurem quin Prat veiem aquest dissabte a les 4 de la tarda, si veiem el Prat de les darreres jornades, que ja encadena 4 derrotes consecutives, i recordem l'última derrota, doncs, amb una remuntada inclosa a falta de 10 minuts pel final de Lliga, o veiem el Prat del Vilafranca, per exemple, que va ser amb una gran golejada i amb un gran joc col·lectiu. El partit, com dèiem, serà a les 4 de la tarda, jornada unificada, i que ara repassem. Doncs anem amb els partits que jugaran a les 4 i 5 de la tarda. Aquests són Atlètic Sant Just Martinenc, Rubí Sabadell B, Castelldefels Júpiter, San Juan Atlético de Montcada Associació Esportiva Prat, Horta Vilafranca, Manlleu Valls, Poble Ciutat Cooperativa i Sant Filiuenc Sant Mauro. Una lliga on tothom es juga alguna cosa, tret el Sant Filiuenc, que ja és equip descendit de categoria i ja sí que no té res en joc. La resta, doncs, alguna coseta es juguen. Una lliga que lidera el Martinenc amb 52 punts, segon el San Juan Atlético de Montcada amb 52, tercer i fora de la zona d'ascens directe a la Pobla amb 49 punts, quart el Prat amb 43, cinquè el Sant Maura amb 42, sisè el Castelldefels amb 40 punts, fora de la zona de play-off d'ascens setè el Rubí amb 39, vuitè el Sabadell B amb 38 punts, els mateixos que el novè el Valls, desena posició per Atlètic Sant Just amb 37, onzè el Ciutat Cooperativa amb 36, dotzè el Manlleu amb 35 i en zona de descens 13 l'Horta amb 34, 14 el Vilafranca amb 32, els mateixos que el 15è el Júpiter i, com dèiem, el Cué i ja equip descendit, l'únic de moment, el Sant Filiuenc amb 30 punts.

0: Anem a ampliar la informació de l'Associació Esportiva Prat amb el nostre company Ivan Conde. Bona tarda, Ivan.
1: Bona tarda, Jonathan.
0: Bé, doncs, darrer partit d'aquesta Lliga, aquest Prat-San Juan Atlético de Montcada, un San Juan Atlético de Montcada que juga, com dèiem, la primera posició contra el Martinenc, i el Prat que en busca de dues coses: assegurar aquesta quarta posició i també, doncs, millorar, no?, l'aspecte mental per assolir uns play-off de la millor manera possible.
1: Sí, el San Juan Atlético de Montcada, que té, no, el seu davant el partit més important de la seva història, per intentar, no, aconseguir l'ascens directe, necessita, com a mínim, si volgués fer la feina per si mateix, no, puntuar. Amb un empat ja ho tindria, perquè la Pobla Mafumet està a 3 punts. És cert que, no, per exemple, si Martinenc i San Juan Atlético de Montcada perdessin i la Pobla guanyés, si hi hagués un empat a 52 punts, un triple empat, li bastaria al conjunt de Can Sant Joan, però en canvi hi ha aquestes combinacions de retruc, no, que fa que si, per exemple, el Martinenc puntua, el San Juan Atlético de Montcada perd i la Pobla guanya, doncs per tema de averages sí que hi ha aquesta combinació que fa que es quedi sense ascens. Per tant, el San Juan Atlético de Montcada, que sortirà amb tot, no?, a intentar fer la feina segurament fins i tot ràpid, no?, per tenir una jornada tranquil·la i festiva, i el Prat per la seva banda, doncs sí, no?, amb una, segurament amb una part de la mirada posada als play-offs, però per difícil que sigui, que és un partit objectivament molt difícil, i ara ho comentarem també amb les baixes que té el Prat, crec que l'objectiu és competir, primer de tot, i sobretot, per poques possibilitats que hi hagi, intentar lluitar per una quarta posició, que és importantíssima en molts sentits, ja ho hem comentat durant les setmanes. Després, futbol és futbol, i qui sap què pot passar, no?, amb el Sant Mauro, però com a mínim el Prat ha intentat apurar les seves opcions de treure punts, imagina't guanyar, perquè la quarta posició, tant de bo no haver-hi de donar-li voltes a què pot significar la quarta posició i que l'equip pugi directament en un play-off, però seria molt important per al Prat a futur ser quart, per això que diem sempre, no?, de si puja la Pobla, què passaria, si el Prat no pugés, què passaria, etcètera, etcètera.
0: Recordem quines són també les combinacions que s'han de produir perquè el Prat sigui quart classificat. Evidentment, la primera és guanyar el partit, si el guanya és quart classificat. Què passa si no guanya el partit? Quins altres factors han de succeir, quins altres resultats perquè el Prat, doncs, mantingui aquesta posició i no la perdi?
1: Bueno, bàsicament, si empata, necessita que el Sant Mauro no guanyi, no?, perquè el Prat es posaria amb 44 punts, i per tant el Sant Mauro, si guanya, l'avançaria. Per tant, doncs, amb un empat simplement necessitaria que el Sant Mauro no guanyés i ja està. Amb una derrota sí que és cert que tot es complica una mica més, no?
0: Perquè si Sant Mauro, per exemple, empata el seu partit i Castelldefels guanya el seu partit, clar, aquí ja comencem amb la Lliga Excel, amb diferents combinacions, els averages. Recordem que el Prat té l'average perdut contra el Castelldefels, per exemple, no?
1: El Prat té l'average guanyat amb el Sant Mauro i perdut amb el Castelldefels, és a dir, si el Prat perdés i es queda amb 43 punts, imaginem-nos que el Sant Mauro empata i es posa amb 43, en un empat únicament en Prat i Sant Mauro, el Prat quedaria per davant del Sant Mauro, perquè va guanyar 0-1 a Santa Margarida de Montbui i van empatar una casa. Quin és el problema? Qualsevol empat on estigui implicat amb el Castelldefels del Prat, ja sigui un empat únicament amb el Castelldefels, té l'averaix perdut, doncs no hi ha molt a veure, quedaria per darrere el Castelldefels, i imaginem-nos que és complicat però pot passar: el Prat perd, el Sant Mauro empata i el Castelldefels guanya, és a dir, tots tres equips tindrien 43 punts. Doncs aquí l'ordre seria Castelldefels primer amb 7 punts, amb 9 punts en aquesta lligueta, no?, entre els tres equips. El Prat en tindria 4 punts, els 4 aconseguit contra el Sant Mauro, 0 contra el Castelldefels, i el Sant Mauro també en tindria 4 punts. O sigui que hauríem d'anar ja a mirar, en aquest cas, la diferència de gols. I en aquesta diferència de gols, no?, en aquest triple empat que daria el Castelldefels primer, no?, Prat i Sant Mauro tenen 4 punts, però el Sant Mauro, en aquest cas, té una diferència de menys 1. El Prat, en canvi, té una diferència de menys 2. Per tant, en aquest triple empat, per resumir-ho, el Prat quedaria 6è. És a dir, qualsevol empat amb el Castelldefels el deixa per darrere. Per tant, doncs, prioritari. Si vol ser com a mínim 5è, hauria d'empatar. I si guanya, s'asseguraria la quarta posició. Si empata o perd, ha d'esperar resultats positius en clau pretenca, tant de Sant Mauro com de Castelldefels.
0: Recordem que la jornada és unificada, per tant, tots els partits es jugaran a les 4 de la tarda i ja durant el programa doncs, ja anirem, no?, comentar, segons els resultats que es produeixin, i el del partit del Prat, doncs ara mateix el Prat seria tal, ara el Prat necessita el que sigui. O sigui que ja ho anirem veient durant la jornada de demà. Comentaves, partit complicat per al Prat, per al tema, per exemple, baixes, no? Ja vam escoltar l'altre dia el míster, a David Vilajona, que l'Arrib no només arriba de manera tocada mentalment, sinó també físicament per aquest tema, perquè disponible, doncs, hi ha els que hi ha, i això provoca que s'hagi de fer, doncs, segons quins experiments, tema posicions, també portar gent del filial. L'altre dia vam veure la convocatòria de jugadors del juvenil B, per tant, doncs, també, no?, aquest hàndicap que està patint l'equip en aquest tram final de curs.
1: Sí, moltes, moltes baixes. Realment, doncs, sobretot en aquests darrers partits també sancionats i gent que compleix cicle. Tenim, recordem, vam veure la cinquena groga l'altre dia, tres jugadors importants, com Abel Cortina, Àlex Plaza i Gustavo Reinke, i s'hi afegeixen a les baixes per qüestions físiques, no? Adri Toro, Xavi Víctor, Dani Bonaventura, aquestes fixes fins al que queda temporada, i després també Martín Lamelas, que en principi no podrà estar demà mateix per jugar, i arrossegant també, doncs, els problemes físics, per exemple, Carlos García, que veurem si es troba en disposició o no de formar part de la banqueta. Per tant, doncs, ens trobem en un escenari força similar al de l'altre dia. És cert que de cara al primer partit de playoff sí o sí recuperes tres jugadors, i hem de ser, no?, tendents a l'optimisme amb Martín Lamelas i amb Carlos García. Això et donaria cinc jugadors més, però sí que la situació és preocupant de presència de jugadors, entre d'altres perquè és que realment no hi ha recanvis. A zona defensiva serà un equip molt, no?, de particular, podríem dir, o poc habitual. Això no vol dir que no tinguin la capacitat ni de bon tros per fer un bon partit, però sí que és cert, doncs, això, no?, que en aquest moment de temporada, doncs, ni els esforços no s'estan podent gestionar. Jugar qui pot jugar, o sigui, aquí, com deies tu, no sé fins a quin punt es pot realment fer una tria d'alineació, sinó que es va una mica com la gent que té el fantasy, no?, i té 16 jugadors i dos estan lesionats i un sancionat i acaba ficant una mica l'equip com li quadra perquè sumi punts. Doncs estem una mica en aquest context, que això no és el més positiu, sobretot això, si el Prat no juga res, però en principi alguna cosa important es juga. Però bueno, entenc que evidentment la prioritat és arribar, no?, com a grup de la millor manera possible el proper cap de setmana, en l'anada de la primera eliminatòria del playoff.
0: Que també veurem quins són els possibles rivals de l'Associació Esportiva Prat. Evidentment ara seria parlar, seria futbol ficció. Si la cosa estigués com ara mateix està, quin seria el rival del Prat?
1: Ara seria Prat Sant Mauro amb l'anada a Santa Margarida de Montbui i la tornada al Prat. Però com dius, la cosa es complica una mica, sobretot no tant per Pobla i Prat, que ja tenen assegurada, no?, la seva presència i el seu bitllet al playoff. El Sant Mauro, recordem, doncs, que ara mateix en aquesta posició, el Sant Mauro, que també està en aquesta posició, no?, on pot arribar als punts al Rubí i produir-se triples empats, etc. I sobretot la del Castelldefels, no?, que en cas de no guanyar, doncs té el Rubí a un punt, el Sabadell ve a dos punts, el Valls a dos punts, l'Atlètic Sant Just amb aquest asterisc a tres punts. Per tant, pot canviar molt, no?, la situació, i el ventall de rivals del Prat és gairebé infinit, sobretot si manté la quarta o la cinquena posició. Si pel que sigui perd i Sant Mauro i Castelldefels, com dèiem, guanyen, no?, o es proveix aquest triple empat, el Prat serà sisè i és molt fàcil. Jugarà el Sagnier contra la Pobla a l'anada i el partit de tornada a la Pobla amb Mafumet, enfrontant-se al, com a mínim fa la sensació, de l'equip que ha sigut una mica més regular dels quatre que jugaran al playoff.
0: Tema baixes, hem parlat de les del Prat. Per part del Sant Juan de Toca Moncada, doncs, per exemple, tenim la sanció, no?, també va veure la cinquena groga l'anterior jornada el futbolista Daniel Martí Varela. Per tant, doncs, és un altre dels futbolistes que, bueno, és un futbolista que no podrà tampoc estar present en aquest partit de darrera jornada.
1: Sí, sí, sí, a més amb la bona estela que ha tingut sempre contra el Prat, que no han estat pocs els gols que ha marcat contra el conjunt potablava, doncs pot ser una bona notícia, no?, un dels centrals molt experimentats, 43 anys, complerts ja fa, bueno, 43 anys i mig, de fet, i això, sobretot amb la samarreta del Cerdanyola, va tenir partits importants a nivell golejador, però bueno, en qualsevol cas, doncs recordem que amb figures molt i molt conegudes i amb moltíssim bagatge dins del futbol català, Òscar Muñoz, que és el pitxitxi aquesta temporada de l'equip amb 10 gols, també ha estat Ton Alcover, Galeano, Jota, Carlos Martínez, el propi Dani Martí, Joshua Ortiz, o sigui, realment és un equip, no?, que ha basat molt segurament del seu rendiment tant als resultats que ha aconseguit a casa, on és un camp molt difícil també d'elaborar joc associatiu per les seves dimensions, és un camp molt petitó, i després també, no?, doncs pel factor camp en línia general. Recordem, 9 victòries, 2 empats, únicament 3 derrotes, és cert que a domicili de vegades també tenim una mica el tòpic, o jo, ara ja mea culpa, de, bueno, Sant Juan Atlético de Montcada fora de casa és una altra història.
0: Des dels segons millors visitants.
1: O sigui que realment també ha sigut capaç d'obtenir força victòries. És cert que ha tingut algun petardazo, no? Començant per l'altre dia contra el Sant Mauro, però que de vegades, doncs això, els tòpics poden arribar a enganyar, i has demostrat ser un equip capaç de també ser força sòlid fora de casa. Entre altres, recordem el partit d'anada, un empat a 2 contra l'Associació Esportiva Prat.
0: Un partit que va començar el Sant Juan Atlético de Montcada guanyant 0-2 i que va ser el Prat que en els últims 30 minuts va aconseguir almenys rascar un puntet.
1: Sí, i que pensant que podia ser un resultat important de cara al final de temporada per a verajos i per històries, però que finalment no ha estat així. Primer duel també del registre històric entre Prat i Sant Juan Atlético de Montcada a Can Sant Joan. Per tant, no hi ha precedents. Recordem que és la primera temporada històrica en què coincideixen totes dues entitats.
0: Com dèiem, partit a les 4 i 5 de la tarda, jornada unificada, perquè el partit, doncs, hi ha un partit d'aquesta jornada que es transmet a través de la xarxa i, per tant, doncs, tots els partits, diguem que, doncs, s'han de jugar aquesta hora. No sé si vols afegir alguna cosa més d'aquest partit o també de la situació ara mateix com la tenim a la Lliga Elit.
1: Bueno, no, pendents una mica de tot, també de la zona de descens, tot i que, no, per sort el Prat no estarà afectat, però com és la Lliga, no, que al final no hi ha gaires equips que en l'última jornada es puguin jugar play-off i descens alhora, però igualment, excepte el Sant Feliuenc, tots els equips de la Lliga, els 15 de 16 equips, es juguen alguna cosa, o sigui que realment és increïble la Lliga en aquest sentit, i això, pendents de tot el que pugui ocórrer, així com d'anunciar rival i a poder ser també horari, doncs, poc després de que acabi el partit.
0: Perfecte, doncs una jornada que, doncs, tot i que avui hem tingut alguns ruixats, demà dissabte s'espera que hi acompanyi, doncs, el bon temps, per tant, doncs, bones temperatures, tot i que és una jornada que ja us, des d'aquí ja us recomanem que és jornada de ràdio, perquè com hi ha tants partits en joc, no només serà d'interès el que passi allà, sinó també el que passa a la resta de partits.
1: Sí, nosaltres, de fet, entre, no, postpartit i de més, ja estarem ben pendents del que ens expliqui el Nil Piera des de Camp Joliu, que som els primers també interessats, i convidem a la gent a que ja faci tot el programa des del principi fins al final.
0: Sí, perquè recordem que comencem demà a partir de 2:15 de la tarda amb la prèvia, Manolo i Ivan, i després, doncs, seguim amb el partit del Terlenca, que s'ho juga tot a Camp Joliu i que ens explicarà a Nil Piera. Precisament, anem ara a parlar del Terlenca. Ivan, t'escoltem demà. Fins la propera.
1: Que vagi molt bé.
2: Escoltes el Prat Esports.

0: Última jornada també a la primera catalana, aquest grup 3, el Darlenc, que visita el camp del Camp Joliu. Per tant, marxa cap a Tarragona demà dissabte, partit a les 6 de la tarda, en una jornada que no és unificada, però sí que molts partits es jugaran a la mateixa hora, ja que doncs, els que s'estan jugant coses doncs, han de coincidir en horari. Un Darlenc que ve doncs, d'una ratxa no molt bona de resultats en els últims 4 partits, 3 derrotes, un empat, i això fa que ara mateix l'equip sigui 14 a la Lliga amb 30 punts i tingui la permanència a 2 punts, una permanència que la marca el Sant Boi, que té 32, també el Tàrrega amb 32 punts. El Darlenc necessita diferents combinacions. Primer de tot, guanyar el seu partit. Si no guanya, doncs evidentment no hi ha permanència. Si el Darlenc guanya, què necessita? Doncs que Sant Boi i Tàrrega, per exemple, perdin els seus partits. Si perden els seus partits, no hi ha cap problema. Perfecte, el Darlenc assumirà la permanència. Si hi ha empats, doncs ja comencem en el triple empat a punts i aquí ja comencen els Avaraix a jugar les seves cartes. Per tant, doncs, complicat, situació difícil del Darlenc, que no depèn d'ell mateix, però encara, doncs, arriba a l'última jornada amb opcions de salvació. En aquesta lluita també hem de tenir en compte el Joventut 25 de setembre, que és 11 a la Lliga amb 33 punts i que, per tant, també podria inclús ficar-se en un empat a 4. O sigui que déu-n'hi-do com arriba aquesta darrera jornada de Lliga. Ara anirem amb el nostre protagonista d'avui al migdia, però abans repassem aquesta jornada de Primera Catalana. Ne colle pas par intérêt, la vie c'est pas Melrose Place. Ah non, ça s'arrête pas. Ah non, ça s'arrête pas. Els partits seran, des de les 6 de la tarda de dissabte, Cubelles-Sitges, Fundació Letic Vilafranca-Sant Boià, Sant Cugat-Rapitenca, Camp Joliu-Tarlenca i Tortosa-Ebre-Juventut 25 de setembre. També el Tàrrega-Ascó. Aquests seran els partits que es juguin a les 6 de la tarda. A 6:45, el Natació Terrassa-Catllar i l'únic partit que no hi ha res en joc, que serà el de diumenge per tancar la jornada a les 12 del matí entre Martorell, el campió de Lliga, i el Viladecans. Qui va mon boulot? Rebassada la classificació, com us comentàvem a la portada, anem a escoltar ara aquesta entrevista que hem tingut aquest migdia amb el tècnic del Darlenc, amb Xesco Ribas, sobre com afronta el partit contra el Camp Joliu i també aquesta jornada decisiva per la permanència del Darlenc. Parle ces bandeurs au passé. Mais c'est passé. Ma paysage gigantesque. Le micro s'arrête pas de passer. Anem a saludar via telefònica el tècnic del Darlenc, Xesco Ribas. Què tal, Xesco? Bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Bé, doncs arriba l'última jornada. Ja l'entrevista que vam tenir fa, doncs, bueno, per la teva arribada, no deies l'objectiu, arribar a l'última jornada amb opcions, i l'equip, doncs sí, ha arribat a l'última jornada amb opcions, potser no en les millors condicions, però bueno, el Darlenc, que s'ho jugarà tot en aquest darrer partit, fora de casa, contra el Camp Joliu.
1: Sí, així és. Quan vam anar a l'equip, bueno, estava una situació d'aixís, estava en una tècnica molt negativa que no creia, i inclús van perdre el primer partit a Rapitenca, que van jugar molt bé, però van perdre, i bueno, van parlar tots i l'objectiu era arribar a l'última jornada amb opcions. Van canviar la dinàmica, van fer partits molt bons, ara... també els dos últims partits hem competit de molt bé, llàstima dels punts, però bueno, sí que ens agradaria dependre de nosaltres, però ja saps que això del futbol no pots saber el que passarà. L'únic que podem controlar és que anem al camp del Camp Joliu, que és un gran rival que juga molt al futbol, i intentarem pues, presentar batalla i guanyar el partit, que és el nostre objectiu, i després pues, no sé, los dioses del Prat que faci la seva tasca.
0: Ara et preguntaré per als altres partits, però primer de tot, el vestuari. Quin és l'ambient que es respira? Quines són les sensacions de cara a aquest partit contra el Camp Joliu? Com ha anat aquesta setmana d'entrenaments?
1: Molt bé, molt bé. Molt contents, l'equip molt implicat. Ens hem conjurat, creient que ho podem aconseguir, i bueno, l'equip està, la veritat, hem arribat a l'última jornada molt bé, creiem que podem guanyar, i bueno, pues, ja el que no depèn de nosaltres és el que passa a altres partits, però bueno, hem de fer la nostra feina, no? que s'acaba la temporada amb una victòria.
0: Comptaràs amb tots els efectius? Hi ha algun jugador que es dubta o alguna baixa?
1: Bueno, recuperem a l'Alfa, que per nosaltres és molt important a l'esquema defensiu, perquè és un tio molt ràpid, que va molt bé als duelos i va molt bé també en el joc aeri, i que també ho vam perdre al partit, que va ser una mica el que ja ho teníem, i allà a Vilafranca, i vam errar el penal al 88 i després en vam fer per un penal de l'Alfa i ho van expulsar i no va jugar la setmana passada, i bueno, ja recuperem a l'Alfa, que per nosaltres és molt important, i tenir tot l'equip ho tenim aquí ja controlat, ja per jugar.
0: Pel que fa a la part més esportiva contra el Camp Joliu, per on es pot fer mal aquest rival? Quina és la idea o el pla de joc inicial?
1: Bueno, nosaltres anirem a buscar el partit, com sempre, estar ben organitzats com a bloc defensiu i jugar, i bueno, també tenim saber on podem fer mal, quins són el nostre punt fort de l'equip, i intentaré fer el que fem sempre, no? Jugar ofensivament, buscar també el joc per fora i bueno, a veure si tenim sort i fem algun gol, que l'última jornada no ho van aconseguir.
0: Des del dissabte a les 8 de la tarda, que més o menys va ser quan va acabar el partit de la penúltima jornada, des d'aleshores fins a avui divendres, quantes vegades tens al cap aquest partit contra el Camp Joliu?
1: Bueno, pues desgraciadament moltes vegades, però és el que hem de fer, preparar bé el partit i bueno, és com una setmana més. Hem preparat com totes les setmanes amb el punt, l'ingredient addicional de que bueno, tothom vol contribuir a la salvació i que aquest partit sigui històric tant pel club, pel Terlenca, com per la ciutat.
0: A més, comptareu amb el suport de la vostra gent. És un partit, doncs, bueno, en el camp del Camp Joliu està una mica lluny, però s'ha creat un autocar, per tant, doncs, hi haurà suport de l'afició, i suposo que això també, no, aquest caliu necessari, no, per partits com aquest.
1: Sí, sempre contagia, sí, que l'últim partit que va ploure, bueno, no van tenir molta gent, però bueno, que ja vagin cap allà, cap a l'Arbós, i ens suportin i estiguin allà i siguem tots una família, una pinya, pues, per nosaltres ja és molt especial i ho donarem tot.
0: Deies abans que evidentment la primera part era guanyar el vostre partit, i és que si no el Terlenca no guanya, doncs no hi ha res a fer. Si el Terlenca guanya, tenim pendents, hi ha un parell de punts d'interès, Tàrrega, Sant Boià. D'aquests dos partits, quin dels dos et fa una mica més de por? De que aquí potser no surten les coses?
1: Bueno, jo és que a la meva experiència, Tàrrega ja sempre un camp molt difícil, i

0: que el Ceuta ve ha entrat al play de segona, que eren 4 i era el que estava, només tenia que guanyar, esperar que 3 repitin, doncs van repitjar 3 i van entrar a l'última posició. I llavors, farem lo nostre, i repito que els dioses del Prat facin la seva feina.
1: A més, suposo que no sé si des del filial, des del B, us han apretat una mica més, no? Veient que doncs, ells han aconseguit l'ascens a segona catalana i que, per tant, doncs, depèn de vosaltres. No sé si també hi ha hagut aquest creuament de missatges de vinga, va, que això no acabi en descens.
0: Bueno, pues, suposo que aniran també a l'equip a animar-los perquè puguin materialitzar el seu ascens i que tinguin el club, un equip a primera cat i a segona cat, que seria històric i molt difícil, no? que si veus a organitzacions de futbol català que hi hagi un equip a primera cat i a segona cat, jo crec que no hi ha cap club a Catalunya que tingui aquesta organització i aquesta competitivitat en futbol català mateix.
1: L'última pregunta, Xesco. Hi ha hagut alguna promesa, si s'aconsegueix la permanència, dins del vestuari, que es pugui saber?
0: Bueno, pues serà un dissabte molt llarg, però bueno, anem a per feina, a veure si que volem guanyar, que també és, l'últim partit van competir, però no van poder, el dia del Vilafranca ho van tenir ahir, i tenim ganes d'un més 3. Anem per la victòria, no serà un partit fàcil i anem amb tot per aconseguir aquest resultat i després pues, el que vingui, que vingui.
1: Però hi ha alguna promesa de, doncs, em rapo al cap o alguna cosa d'aquest estil? O no hi ha, si s'aconsegueix la permanència? S'ha parlat d'aquest tipus d'accions, de promeses, si s'aconsegueix la fita de la permanència?
0: No em passa res. Ja que arribem allí a i ja ho aconseguim, ja crec que en el moment, espontàniament, ja farem alguna cosa, segur.
1: Bueno, si s'aconsegueix, el que sí que no faltarà serà una gran celebració, eh?
0: Això és. I a la nostra afició. Però, bueno, anem per feina, que serà molt difícil i bueno, a veure si primer guanyar i després que els dioses faci la seva tasca.
1: Doncs, Xesco, gràcies per entrar aquesta estona al Prat Esports. Molta sort, tota l'energia positiva i a veure si el Terlenc aconsegueix la victòria i els altres resultats doncs, també acompanyen i, per tant, tingueu aquesta primera catalana assegurada. Gràcies i molta sort de cara a demà.
0: Ja, moltes gràcies, que vagi bé. Adéu.
2: Escoltes el Prat Esports.

I tornarà per parlar de motociclisme, perquè doncs, avui divendres ha començat el Gran Premi de Catalunya al circuit de Montmeló amb els primers entrenaments lliures i el pilot pretenc Joel Esteban doncs, afronta aquesta cita després d'haver aconseguit un gran resultat en el darrer Gran Premi disputat a França amb una cinquena posició. Agafant els precedents en aquest circuit, de moment doncs, no han estat molt bons, ja que únicament ha competit una vegada, va ser la temporada 2024, i el Potablava va quedar 14è classificat. Actualment, pel que fa a la general, el pilot pretenc ocupar la desena posició amb 24 punts. I pel que fa als resultats que hem tingut avui, durant el matí i el migdia, doncs cal dir que Joel Esteban sortirà 13è en la quali, per tant, veurem quin temps registra el Potablava de cara a la cursa de diumenge. Pel que fan els horaris, la classificació començarà a 3:15, la Q1 i la Q2, que serà a la 1:10. La cursa serà diumenge a les 11 del matí i els pilots faran 18 voltes al circuit. De moment, el temps sembla que no serà amb aigua. Per tant, doncs, estem assolejat i les condicions seran òptimes a la pista.

0: Comencem la repassada per la primera catalana femenina per al grup 2, on la Fundació de l'Associació Esportiva Prat visita el camp del Cambrils Unió diumenge a 6:15 de la tarda. La Fundació ara mateix és vuitena a la Lliga amb 44 punts. A la segona catalana del grup 3, el Prat B visita el camp del sector Montserratina, un Prat B que necessita un punt per assolir la permanència. També el seu rival, el sector Montserratina, perquè tots dos estan amb 37 punts a la classificació. Escoltem el míster del Prat B, Héctor Rodríguez.
1: Ha preparado otra semana que va a ser seguro dura, exigente, ayudar a los chicos a que emocionalmente no les pueda la presión allí y ya está, y a poder hacer lo máximo posible para poder sacar esto.
0: Anem ara a la tercera catalana masculina, grup 11. El Terlenca B visita el camp del Gornal diumenge a 5:00 de la tarda. Un Terlenca B ja campió del seu grup, i així és com afronta l'equip Potalova aquest darrer partit de Lliga. Escoltem a Marc García.
2: Vamos a intentar ya por los tres puntos. Sí que es verdad pues que bueno, que el equipo ya está en modo celebración, ya están preparando cosas para el domingo, pero obviamente nos gustaría cerrar la temporada con una victoria, y para eso vamos a trabajar durante la semana para cerrar con éxito la temporada.
0: Anem ara a passar a la quarta catalana masculina, el grup 24. El Prat C jugarà a casa 1:15 diumenge contra l'Almeda, un Prat C que, si aconsegueix la victòria, farà ple de victòries en el que portem de campionat. I a la preferent juvenil, el grup 4, el juvenil del Prat rep la visita de l'Escola Gapa dissabte a 6:15. El juvenil del Prat és vuitè a la Lliga amb 41 punts. Anem ara al futbol sala, la primera catalana al grup 3 de Barcelona. El futbol sala Prat dissabte s'enfronta fora de casa al Sant Joan d'Espí a 4:00 de la tarda. Un futbol sala Prat que no es juga res, ja fa jornades que s'ha proclamat campió del seu grup i ha assolit aquest ascens de categoria. En bàsquet català, la Copa Catalunya masculina, el Club Bàsquet Prat B rep la visita del Claret dissabte a 6:45 de la tarda. El Club Bàsquet Prat B, doncs, ja sense opcions d'assolir aquesta tercera posició i es queda sense poder optar aquest ascens. A primera catalana femenina, el Club Bàsquet Prat femení dissabte s'enfronta al Sant Joan d'Espí a 8:15 de la tarda. Recordem, el Club Bàsquet Prat femení és penúltim a la classificació i baixa de categoria. A la segona catalana masculina, el pretenc masculí s'enfronta a casa contra el Roquetes diumenge a 12:00 del matí. El pretenc és sisè a la classificació, una victòria menys que el cinquè, el Vendrell. I a la segona catalana femenina, el femení del pretenc ja sisè classificat i, doncs, ja amb aquesta posició assegurada, visita la pista del Virolai, i el Club Bàsquet Prat B, ja campió del seu grup, s'enfronta fora de casa al camp Vimbianya Roser B. Tots dos jugaran dissabte al pretenc a 3:15 de la tarda i el Club Bàsquet Prat B a 6:45 de la tarda. Anem ara a l'hoquei català, tercera catalana, grup D. El Club Hoquei Prat, també campió de la seva lliga, podrà celebrar el títol aconseguit en el partit contra el Club Patí Monjos B d'aquest diumenge a 6:45 de la tarda. Escoltem les declaracions del tècnic del Club Hoquei Prat, Cristian Pozo.
3: Pasarlo bien. Jugar, Juani no puede jugar, Guillermo tampoco. Darle minuto a los juveniles. Ganar o perder, ya el objetivo ya está hecho.
0: I en voleibol català, el Campionat de Catalunya de segona divisió sènior femenina, a la segona fase, grup de permanència 2, el Vikings Volei Prat Blau visita la pista del Club Volei Mataró dissabte a 4:00 de la tarda. El Club Hoquei és líder, el Vikings Volei Prat és líder amb 25 punts, 4 més que el segon, que és el Premi de Mar, que ja encadena 3 derrotes consecutives. Menys de 3 minuts per arribar a 2:00 de la tarda, anem ja tancant el programa.

Fins aquí el programa d'avui. Com sempre, acomiadem doncs, agraint la col·laboració de la redacció d'Esports, del Prat de Ràdio, i des del control tècnic hem estat amb la Valèria Incapié. Els Esports tornen demà, des de 3:45, amb el partit del Prat i després a 6:00 amb el partit del Terlenca. Tindrem la narració d'Ivan Conde i del Nil Piera, a més doncs, sempre de l'acompanyament d'en Manolo Gol i des dels estudis amb Kevin Hurtado i també, en aquest cas, amb Hugo Bosque, que ens farà doncs, un F5 actualització de com va la resta de partits, ja que són jornades unificades i no només serà d'interès el que passi en el partit dels nostres, sinó també en el de la resta. Ara us deixem amb la programació del Prat de Ràdio, per tant, nosaltres tornem demà. Que tingueu una molt bona tarda i fins la propera. Adeu!

Esteu escoltant el Prat Ràdio. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa The Blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa The Blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/radio.

mirar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi. Però quan l'àngel o la musa m'inspiren, sóc l'alè d'un exèrcit diví, sóc guspira.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
3: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblides de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

0: amor.
1: Dani, Dani, para allá.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat. Que s'ha borrat.
3: Què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Tots els vídeos.
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que
2: no,
1: que no hi ha res.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira,
2: mira-ho bé. Da igual, suda, que no, que no, que no.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: contigo.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Oasis FM. Ahora Radio.
1: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

sol dissident amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars d'unes formes copulants. D'aquest amor